0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT. Yes, I'm...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Diada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa. Amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Escoltes i cas.

0: versió que tinc floreix quan et quedes amb mi.
1: Escolta, Zicat.
2: Ai, no.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Barcelona.
1: A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: I think I might.
1: A la meva esquerra.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
1: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Tornem-hi, tornem-hi.
1: Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat Estel.
2: Museu particular. Capítol 8. Les roses.
3: I de la sang del drac en sortí un roser.
4: Rebeu aquesta rosa com a símbol d'amor, de vida i d'esperança.
5: De bon grat, accepto el vostre present.
6: Ei, Àlex.
7: Ei, Anna, com estàs?
6: Bé, i tu?
7: Vols que parlem de la flor més bonica que hi ha al món?
6: I tant que sí.
7: Saps quin és?
6: Suposo que la rosa?
7: Efectivament, la rosa.
2: Museu particular.
7: Saps que existeixen en l'actualitat més de 150 espècies de roses i milers de variants?
6: Uau.
7: Però abans de començar, no? Hem de fer una miqueta d'història, no? I sabem que en el planeta Terra tenim roses des de fa 33, entre 33 i 23 milions d'anys. Tenim els fòssils més antics de roses, que de fet va ser una noia, la Charlotte Hill, qui els va descobrir a mitjans del segle XIX. A Florissant, a Colorado. I això ens parla, no?, d'aquesta trajectòria més que notable d'aquesta flor. Però per què creus que la rosa es diu rosa? D'on sorgeix?
6: Em sona com el llatí rosa, rosa i roses.
7: Sí, quan comences a declinar, no?, és del primer que, no?, que t'encarreguen.
6: Sí,
7: però no. O sigui, ve del llatí, té a veure amb el llatí, però una miqueta més amb el grec, primer.
6: Vale.
7: Abans de saber llatí, primer hem de saber una miqueta de grec, i ens remet a la mitologia grega. La mitologia grega ens parla que... Tu sabies qui era? Cloris?
6: Explica-m'ho.
7: Cloris era la deessa de les flors. Sí, segons la mitologia grega, Cloris era la deessa de les flors. I quan es va trobar amb una ninfa del bosc morta, de tanta pena que li va fer, va crear una flor expressament per aquella ninfa que s'havia mort. Aleshores, per allà segurament passava Dionís, que era aquest déu del vi, però també de les flors, també aquest déu de la flora, i el que va fer Dionís va ser donar-li el seu meravellós perfum. Però encara faltava una cosa, que era el nom. I en aquest cas va ser Afrodita, la deessa de la bellesa, qui va decidir donar-li el seu nom. I per fer-ho el que va fer va ser agafar el nom del seu fill, Eros, i reorganitzar-ne les lletres. Per tant, d'Eros, el déu de l'amor, va passar a dir-se Rosa.
6: Amaro, que bonic, sisplau, m'encanta.
7: Per això també tenim aquest vincle, no?, d'aquesta flor amb aquest amor, que és un vincle que és antiquíssim. Hi ha el poeta Anacreon, al segle VI, entre el segle VI, que va viure a cavall del VI i del V abans de Crist, diu que la flor dels amors és la rosa. Però no només això, Eros, després, un cop ja havíem creat aquesta rosa, el món ja gaudia d'aquesta rosa, el que va fer Eros va ser anar-se'n sabent que era una cosa importantíssima, allò que acabava de passar, que aquella flor seria un regal meravellós per qui la tingués. El que va fer va ser anar-se'n a Harpòcrates, que Harpòcrates era un déu, que era el déu del silenci i de la discreció. I aleshores el que va fer Eros va ser oferir-li, talment com si fos en Jordi, oferir-li aquesta rosa a aquest déu per tal de que tingués sempre tots els secrets dels déus no? a salt, no? Uh-huh. Que els tingués doncs, ben guardats, aquesta discreció. I és per això que, tot i que avui potser no tenim aquesta consciència, tant com sí que tenim de que la rosa és símbol de l'amor, la rosa també és símbol del silenci i de la discreció. O gràcies a aquesta, no, a aquesta part de la mitologia. I és per això que veiem que en el cas d'alguns jaciments grecs, també romans, en espais com les sales de banquets o les sales on es rebien els convidats i demés, tant al sostre com a les parets, moltes vegades estan decorats amb roses. Perquè el que ens diu és que el que passa en aquella sala s'ha de mantenir sempre amb discreció i silenci. El que passa amb una bacanal romana ha de quedar dins d'una bacanal romana, no? I fins i tot això ens ha arribat amb una expressió llatina que vol dir subrosa, vol dir això, sota secret.
6: Uau.
7: Quan una deliberació és subrosa, vol dir que doncs, el que passa en aquella sala s'ha de quedar en aquella sala. I inclús en època medieval, en alguns llocs d'Europa, moltes sales del que avui serien ajuntaments, dels governs municipals i demés, penjaven roses del sostre per tal de que, tenir aquesta consciència del que estava, el que es deliberava en aquella sala, s'havia de mantenir, o bé en secret, en silenci, o com a mínim amb discreció, no? I és una vessant de la rosa que potser avui hem perdut una miqueta més.
6: Jo la recuperaria, això de posar roses pels passadissos, perquè a vegades ens fa una mica de falta.
7: Una miqueta de discreció, no?
6: Sí.
7: Però bé, això, aquesta potser és la història, evidentment, doncs, mitològica, però també hi ha una història una miqueta més real, no? I aleshores parlàvem d'aquesta espècie que fa milers d'anys que existeix al planeta, que en principi és salvatge fins que cap a l'any 3000 abans de Crist a Xina es domestica, no? I es comencen a plantar. De fet, per exemple, hi ha la dinastia Han, que va entre el segle III abans de Crist i el segle III després de Crist, per tant, una dinastia llarguíssima, que són especialistes en plantar-la. Alguns emperadors van inclús a plantar-la però a tal quantitat d'hectàrees que fins i tot feien perillar el subministrament de menjar. És a dir, no hi havia prou terra per plantar blat, no?, per menjar, perquè el coi d'emperador volia que estigués minat de roses.
6: Que no faltin les roses.
7: Però clar, evidentment no es mengen exactament igual que l'arròs o exactament igual que qualsevol altre cereal, no? Aleshores, aquesta flor... acaba després, doncs, entrem ja en el món de la botànica, dels esqueixos, no? Es creen, de fet encara avui, s'estan creant constantment noves varietats de rosa, i en aquest cas, qui té un paper important en el cas d'Europa, fem un salt ja molt, molt, molt gran, al segle XIX, és Josefina, que era l'esposa de Napoleó. Uh-huh. Has vist aquesta última pel·lícula que han fet, que són...
6: El Joaquim Fènix.
7: Que no és ben bé, No, a nivell històric no hi entrarem avui, perquè doncs, no tenim el temps, no? Però sí que ella el que va fer, no? A Napoleó li compra un castell a les afores de París, el castell de Melmaçon, i el que fa és crear el primer jardí exclusiu de roses, posant una rosa de cada exemplar que existia en el món. De cada varietat que existia en el món, ella crea el seu jardinet ple de roses, i no només això, sinó que li encarrega amb un pintor que les pinti cadascuna d'elles, i tenim exactament uns llibres preciosos, no? Perquè que més enllà d'aquesta part documental, destaquen pràcticament per la vessant artística, no? De totes aquestes roses, no? I ja està, no podem dir res més de les roses.
6: Segur que sí, perquè encara no hem parlat de Sant Jordi.
7: Ai.
6: I avui ha de sortir Sant Jordi, sí o sí.
7: Havien de sonar aquí els segadors a tot drap, no? Evidentment, si parlem de roses, a casa nostra, i ho fem en català, no podem deixar d'obviar aquesta diada, que no és pas nacional, tot i que molts la reivindiquen, però potser ara en parlarem una miqueta, però sí que és molt important dins del calendari, no? I on les roses tenen un protagonisme. Tenen un protagonisme, entre d'altres coses, perquè és una festa de primavera, i és el que hi ha. Evidentment, no? Si la festa de Sant Jordi, que és caigut el 12 d'agost, doncs segurament no haguéssim arribat, no?, a plantejar una festa al voltant d'una flor que no es dona en aquesta època, no? Però més enllà d'això, sí que sabem, no?, doncs que Sant Jordi era el patró de la cavalleria i de la noblesa. En el cas de Catalunya és el 1456 que s'adopta com a patró del que podríem dir territori. Que el fet aquest de que estava més vinculat a la noblesa i a la cavalleria fa que no sigui una festa excessivament popular, perquè al final el pagès que anava a doblegar l'espinada tant li era, si era Sant Jordi o no. De fet, es va, en alguns moments, no?, ha sigut com a festiu i no ha funcionat per això, perquè la gent no se l'ha acabat fent seva. I que realment aquest vincle amb les roses, com a mínim el tenim documentat des del segle XV, quan sabem que dins del Palau de la Generalitat es fa un mercat de roses, es beneeixen les roses, com encara avui l'arcabisbe de Barcelona, cada Sant Jordi beneeix les roses dins del Palau de la Generalitat, i que aquesta fira també tenia el nom de la Fira dels Enamorats. És per això que a Catalunya el Sant Valentí, per bé que es pot celebrar, i celebrem l'amor cada dia... però podem arribar, doncs, en aquest cas, a establir que això, que la Diada dels Enamorats catalana és el 23 d'abril.
6: Per tant, ho hauríem de reivindicar com a dia de festa?
7: Ho podríem parlar.
1: Catalunya triomfant,
6: podem fer ja aquest dia festiu. Estic cansada d'haver d'anar a mirar llibres a correcuita perquè treballo.
7: Sí? Creus que un Sant Jordi festiu seria una veritable diada nacional de Catalunya?
6: Home, com a esperit català no, perquè som més treballadors que jo que sé, però...
7: Tu vius en un poble de 800 habitants. Quantes parades
6: 800?
7: De...
6: 800? Oh, 400,
7: perdona, els he doblat. Quantes parades de llibres i roses?
6: Una.
7: Bueno, doncs prou encara, una,
6: sí,
7: però
6: sí,
7: n'hi ha
6: una.
7: Moltes que no.
6: Sí.
7: És, jo entenc el debat i el podem fer. És veritat que en el cas de la diada de Sant Jordi no és fins a la Renaixença que s'impulsa, per tant, ja estem parlant del segle XIX i sobretot a partir del 1914 amb la Mancomunitat que se li dona aquest impuls. Però bàsicament ha sigut una festa urbana, i urbana barcelonina. Pensa que, per exemple, en el cas de ciutats com Reus, Tarragona, fins als anys 70 no apareixen les parades al carrer.
6: Què dius ara?
7: Venent roses i això.
6: Quatre dies.
7: En molts llocs hi havia aquesta consciència del Sant Jordi, és a dir, de la festa litúrgica religiosa cristiana. En molts espais es beneïen roses a les esglésies, però es repartien com es poden repartir aigua de Sant Magí o no, o el dia de Sant Blai que es beneixen els fruits. Però aquesta consciència de festa, aquesta consciència de la Fira dels Enamorats, de la plaça Sant Jaume i de més, és molt restrictiva d'aquest context urbà barceloní. Aleshores, jo, està bé, però no sé si em plantejo a vegades que prou trist és a vegades el Sant Jordi en determinats espais, com perquè si és festa, tots fent cap a Barcelona, perquè el bonic és passejar per les Rambles, no? I aleshores encara tinguem menys oferta, no? en aquests pobles, ja no dic en aquelles ciutats, sinó sí. Ja potser en aquells pobles una miqueta més, més petits. És un debat interessant, no? Però jo segueixo pensant que en aquest cas és una festa molt urbana, no? I que en els pobles perd el sentit, sinó que és més complicat arribar a que sigui una veritable celebració.
6: T'entenc. Àlex, m'ha inspirat tantíssim el mite que has explicat de Cloris, que mira que he buscat per tu.

0: Què és aquesta preciositat?
1: És or per les nostres oïdes. És una peça que va compondre Reinaldo Hahn. Ell va ser un compositor que va néixer a Caracas l'any 1874 i va morir a París el 1947, i ell va treballar molt sobre la figura de Bach, i realment això és una peça que es diu Acloris.
0: Oh.
1: Acloris, inspirada en una peça de Bach. Clar, quan jo aquesta peça la coneixia i quan m'has explicat el mite, tot m'ha encaixat molt fort, no? Perquè és una cançó molt tendra. Si escoltéssim la lletra, veuries que, bé, hi ha amorcito, que se n'hi diu. I també m'ha encaixat molt bé el que em deies tu de que la rosa també és un símbol de la discreció i el silenci. M'encaixa que Reinaldo Hahn fes Acloris perquè l'únic amant reconegut que va tenir Marcel Proust va ser Reinaldo Hahn.
0: Oh.
1: Llavors, no sé si jo m'estic fent una pel·lícula ja...
0: Però a mi em sembla interessant aquesta
1: pel·lícula. Veritat? Gràcies. Jo sé que tu me la compres. No sé si m'he fet una pel·lícula o no, però m'encaixa molt bé aquest Acloris del Reinaldo Hahn sobre aquest mite tan bonic que ens has explicat. Si avui parlem de roses, òbviament hem de parlar de El nom de la rosa, una novel·la d'Umberto Eco, de la qual no sé si t'he d'explicar massa perquè tothom vull pensar que la coneix, perquè si no, quina existència tan trista no haver llegit El nom de la rosa, una novel·la best-seller que va sortir l'any 1980, més de 50 milions de còpies venudes, no sé quantes vegades l'han traduït, és una cosa molt bèstia. I una cosa interessant del nom de la rosa, bé, sabeu que El nom de la rosa s'ambienta en un monestir benedictí al segle XIV, on hi ha tot un conflicte d'interessos vinculats al coneixement. I en aquesta novel·la, que també es va portar al cinema, que també és una obra audiovisual super ben resolta, la veritat, clar, no apareixen roses en cap moment.
0: No, realment no. Te passes la pel·lícula o la novel·la esperant-les i,
1: sí,
0: i no.
1: No es parlen d'elles com a tal, i crec que aquesta també és una mica una part de la gràcia, no?, d'aquesta producció, de que ni apareixen ni es veuen. I això fa que els espectadors o els lectors interpretem les roses, aquest nom de la rosa, de maneres molt diverses. Doncs hi ha interpretacions que ens parlen que la rosa és el coneixement.
0: Bé, aquest coneixement que havia d'estar secret.
1: Exacte.
0: Aquesta discreció.
1: Correcte, aquesta cosa, no?, que no es pot dir en veu alta o que només poden saber uns privilegiats. També hi ha qui la interpreta com la bellesa del temps que ja ha passat, no? Tot allò, una mena de vanitas barroca, el temps passa, perquè les roses el dia de Sant Jordi estan precioses, però al cap de dues setmanes estan com poden. Bueno, sinó,
0: i algunes al cap de dos dies, eh?
1: També, cert. Tot és verit, tot és molt cert. Tot i que no sé si t'han explicat mai el truc de tirar-li un espirit, no? I aquestes
0: sí, ja,
1: coses.
0: Però
1: jo crec que ho acaba de matar, això, però bueno. En qualsevol cas, El nom de la rosa a mi em fa l'efecte que és la rosa del desig, perquè una mica freudià això que et diré, i t'anava a dir que no ho senti massa gent, però crec que ja és massa tard. Al final tots ens movem per impulsos que han de ser sublimats. Llavors, aquesta rosa que parla del desig al coneixement, del desig no a l'amor, em sembla que és un símbol molt potent. Però abans de posar-me més intensa, que a vegades quan començo no paro, seguim amb mites, però mites més d'anar per casa. Mites que segur que tu coneixes ara que freqüentes Reus. Et sona si et dic Isabel i no és ma germana?
0: Bueno, conec alguna altra, sí, a banda de germana.
1: Isabel Besora?
0: Aquesta sí.
1: Aquesta sí, eh? Aquesta, jo he trobat, corregeix-me tu, perquè segurament ho saps millor tu que jo, que va néixer l'any 1576 a Reus, aquesta xica.
0: Sí, l'any exacte no te'l sé, però més o menys la cronologia...
1: Em moc bé per aquí. A finals del segle XVI, Reus, epidèmia, mal rato, problemes, ja et pots imaginar. Què fem? Resar a tope. I a la Isabel Besora se li apareix la Mare de Déu. Jo, pel que he vist, ella ja ho va dir, però no se li va fer cas a la pobra noia. Clar, és sospitós, no? Ho va tornar a dir, els jurats no se la creien. Vaja, el típic persona estranya que diu coses estranyes. Llavors, la Mare de Déu es devia compadir d'ella i el que va fer és tornar-se-li a aparèixer i deixar alguna mena de marca sobre aquesta noieta perquè la gent se la cregués. I, Àlex, què va ser aquesta marca?
0: Doncs jo diria que era un petó.
1: Un petó on?
0: A la galta.
1: I què va quedar marcat?
0: que després es va convertir en una rosa.
1: Correcte. Li va deixar, que també vaya faena, li va deixar la marca gravada de la rosa, que era el petó que li havia fet a la galteta.
0: Ah, tampoc no es diu si era un rotllo calcomania, que després saps, marxava o no, era així més tatuatge... Això
1: no ho sabem.
0: No, no es diu.
1: No ho sabem. En qualsevol cas, la pastoreta, que és com coneixem a la Isabel, va acabar esdevenint no ell el símbol de Reus, sinó la rosa que li va deixar marcada la galteta la Mare de Déu. I una cosa que m'interessaria veure l'any que ve, això podem anar-hi junts, si et ve de gust, és el Ball de la Mare de Déu, que és el ball parlat en el qual es representa com passa tota aquesta escena i que no sé, no ho tinc clar, però jo sé que a Reus hi ha la plaça de la Pastoreta, no sé si l'interpreten allí, però crec que seria interessantíssim veure, no?, aquest moment en el qual la rosa apareix a la història i es converteix en símbol de Reus. Tant és símbol que cada any, si no m'equivoco, des de fa 77 o 78 edicions, al mes de maig, a Reus hi ha el concurs de roses.
0: Efectivament, el centre de lectura.
1: Exacte, tota la ciutat, no? Diguéssim, només el centre de lectura o més espais?
0: El centre de lectura és com l'epicentre.
1: Però pots veure'n per tot Reus.
0: Però el Teatre Bertina tenia molts, no? Vull dir que els organitzadors bàsicament surten d'allà, del centre de lectura, però el Teatre Bertina té totes les butaques i allà hi posen les roses, hi ha un premi, és el que et deia, segueix innovant, segueixen presentant noves varietats i demés, i és com això, com una fira... De novetats, també.
1: Recomanem, no?, a mans de la botànica i de l'art, que s'hi passin pel concurs, perquè és un moment que Reus, que ja de per si és una ciutat maca, encara tot el centre està més bonic. Clar, ara estem parlant de la rosa en un sentit molt dolç, no? Les roses boniques, les roses de l'amor, les roses del desig, les del coneixement, però escolta, perquè si jo et dic... Quise cortar la flor, más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar. Y mientras me pinchaba, me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sangrar las llagas en mi piel. Y con sus pétalos me la curó mi moza, que una rosa es una rosa. Pero cuanto más me cura, al ratito más me escuece, porque amar es el empiece de la palabra amargura.

0: Àlex, aquesta poesia per les teves oïdes, suposo que ho has identificat, de quin grup és?
1: Sí, està claríssim.
0: Mecano, té aquesta cançó tan icònica, Una rosa és una rosa, que la volia posar per no faltar a la història de la música d'aquest país relacionada amb les roses i perquè realment, quan jo em vaig llegir la lletra, de veritat que em feia la sensació que estava llegint una poesia d'aquelles de t'has d'aprendre a l'escola de lo maca que és. Per què he posat Mecano? Perquè he portat una obra d'art que parla de les roses també com a símbol del dolor, com a símbol del patiment, no? En aquest cas us porto una instal·lació que va fer la Doris Salcedo, que ella és una artista que encara està en actiu. És una instal·lació que es diu Flor de Piel i és bàsicament una manta feta amb milers i milers i milers de pètals de rosa que ella va anar cosint un per un, poquet a poquet. Sí, és preciosa, la veritat, eh? Clar, ja hem dit que la rosa és com una mena de símbol d'estima cap a les dones, però en aquest cas la manta, l'està cosida, ja té un punt com de que s'ha punxat, no? I que quan punxes alguna cosa, normalment si és algú que està viu, sangra. I de quin color són les roses?
1: Vermelles,
0: no? Fa aquest efecte com de una cosa que és, ha estat molt maca, però que també ha estat ferida. En aquest cas, la Doris Salcedo va fer aquesta obra per homenatjar les dones que van ser violades, torturades i assassinades a causa del conflicte armat colombià. Ella es va inspirar en el cas concret d'una dona que era infermera i que va passar un gran patiment i no se'n va sortir, i fins i tot el seu cos va arribar a ser desmembrat i mai es va trobar, i per això ella fa aquest acte d'anar cosint la manta, com anar tornant a encaixar totes les parts que en algun moment van estar juntes, no? I aquesta manta, que també em sembla molt bonic, poquet a poquet s'anirà fent malbé i acabarà sent res. El seu material viu és el seu orgànica, li podrem fer fotos, la podrem gravar, i al principi tenia un color supervermell, però cada vegada és un color més fosc i poquet a poquet acabarà quedant en res. Em sembla molt subtil, em sembla molt potent i, vaja, avui em volia parlar. I per acabar aquest programa d'avui, en el qual hem parlat de roses, també em veia una mica en el deure de portar una altra cançó que no només és gairebé... Hi ha persones que la consideren com una de les millors cançons del pop del país d'Espanya. També és una cançó d'un grup que ha tornat a sortir a la palestra fa poc, precisament per temes vinculats al feminisme o al no feminisme, que en poc que te la posi ja sabràs de què va. Escolta-la una miqueta i ja ho tanquem, això.

0: suposo que ja t'has ubicat en l'univers.
1: Meravellosa. La recordo al cotxe del papa amb caset.
0: Jo ja tenia el CD, fixa't. L'oreja de Van Gogh és una cançó de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Un gran àlbum, preciosa. És difícil que hi hagi cançons amb aquesta qualitat dins del pop. No vull dir que ara no n'hi hagi de bones, però aquesta és que va ser tan icònica que és difícil trobar algú que se sàpigui tanta gent i tantes generacions diferents perquè va saltant.
1: Transcendeix.
0: Que transcendeix, tan cantada com la Maya, com per la Leire, ens agraden per igual les dues, però al final el que volia dir d'aquesta cançó és que tot i que hem parlat de les roses com a símbol de l'amor, roses, aquesta cançó no deixa de ser la història d'una persona que no ha estat matent que la relació amb l'altra persona s'ha acabat, és una parella que s'ha trencat, i el que fa aquesta persona, que em sembla l'escena més trista del món, és esperar amb un ram de roses que aquest ex arribi, però no arriba.

0: Feliç dia de la Rosa!
1: I dels capullos.
2: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Andabert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de verd i blau. Hi ha una dita que diu: verd i blau fa ceba bau. I jo trobo que no hi ha res més meravellós que el verd de la naturalesa i el blau del mar. I la combinació dels dos a mi em té més que enamorada. I saps què? Que són els colors que més faig servir quan dissenyo les meves joies. I si barregem el blau i el verd, què en diem? Surt el color turquesa, que és un color fantàstic. I mira, segons la psicologia del color, el turquesa és un color refrescant i tranquil·litzant. I a més, pot ajudar per reduir els nivells d'estrès i augmentar la claredat de pensament. A més, aquest color promou la sensació de novetat, innovació i creativitat. O sigui que ja ho veus, ho tenim tot amb el color turquesa. Queda molt clar que el verd i el blau és naturalesa, mar, relax, ment desperta i creativitat. Per tant, de babau, res a res de res. Ara, i si ho diem al revés? Blau i verd, faça despert. Aquí sí que es quadra més, oi que sí? Doncs ja ho veus, reflexions que tinc i que m'agrada compartir-les amb tu. I a tu, t'agrada la combinació del verd i el blau?

0: les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
0: Obrim les portes amb Caterina Albert, que va voler ser coneguda sota el pseudònim de Víctor Català. Però què en sabem realment? Per què aquest renom? Quines altres obres, a banda de Solitud, van marcar la seva trajectòria literària? Ho descobrirem acompanyats de la historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona, Mita Casacoberta, que actualment dirigeix la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. Nascuda a l'Escala l'11 de setembre de 1869, fou la gran de 4 germans i va créixer en una família liberal, amb uns pares que li van permetre experimentar i aprendre en llibertat. És un fet molt present en la vida de Caterina Albert i que l'autora va recordar sempre. Fem un petit repàs d'aquests inicis amb Mita Casacoberta.
1: Veus indispensables.
2: Provenia d'una família de propietaris rurals.
1: Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona.
2: Rurals, pensem en gent tradicionalista, més aviat carca, etc. I no, aquesta vegada resulta que aquests propietaris rurals empordanesos eren republicans i, per tant, molt liberals. Per què dic això? Ella va ser la filla gran de 4 germans, van venir 2 nois després i una noia al final, i de fet era la pubilla. Ella, a diferència dels altres, va ser la que no va anar a la universitat. Evidentment que va tenir una educació tant a casa molt bona com també a l'escola de l'Escala, però no estava destinada a ser el que després ella va voler ser. Va tenir una educació realment molt bona, perquè va tenir professors particulars de música, de pintura, d'escultura i, sobretot, una gran biblioteca que li van deixar utilitzar sense cap mena de problema, perquè en aquella època, justament, el problema de les dones burgeses era que l'educació servia per tallar-los les ales. Doncs en aquest cas no. Per tant, ella té uns escrits preciosos ja del final de la seva vida, de records, de quan ella era petita i les malifetes que havia fet pintant, dibuixant les parets de casa seva, la plantofada que li va clavar el seu pare, etcètera, etcètera, però era una persona amb una capacitat artística, creativa, absolutament brutal. Per tant, com que ningú no li va tallar les ales, doncs ella va llegir, va escriure.
1: Víctor Català, autores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou.
3: No vull que em segresteu el pensament dintre de fets o fórmules pactades. Vull, com les aus, les ales alliberades per volar en tot moment, ara dreta, ara esquerra, per l'espai ple d'infinites rutes invisibles. Fragment del poema Insubmissió, inclòs dins el llibre blanc, Víctor Català.
1: Veus indispensables.
0: Curiosa de mena, Caterina Albert es va impregnar de l'ambient que l'envoltava, relacionant-se estretament amb la gent del poble i escoltant els contes i les rondalles de la seva àvia, una font d'inspiració que la va portar a escriure. Mita Casacoberta ens desvetlla alguns detalls de la seva joventut i dels seus inicis en el món de l'escriptura.
1: Mita Casacoberta.
2: La cosa divertida, des del meu punt de vista, és clar, és que quan comença a publicar, que comença a publicar molt aviat, ho fa en revistes humorístiques, satíriques, com l'Esquella de la Torratxa, sempre amb pseudònim, no Víctor Català, sinó d'altres pseudònims, i el que és absolutament al·lucinant i que ha sortit ara amb una tesi que va fer la Irene Muñoz, és que també escriu a la premsa republicana articles en castellà, perquè el republicanisme en aquell moment era en castellà, de tipus polític, i es posa amb tothom, i és divertidíssim. I comença a escriure en català. Per què? Doncs perquè durant els anys anys de la seva adolescència, doncs es produeix un fenomen a Catalunya, que és la construcció de la cultura del catalanisme, que a partir d'això, dels anys 80, per tant, ben bé quan ella és a la seva adolescència, doncs es converteix en el modernisme. I això la fascina, perquè és tot el moviment artístic, la idea de l'art total, etc.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Víctor Català.
0: Amb 28-29 anys, Caterina Albert es presenta als Jocs Florals d'Olot, uns certàmens que significaven un gran reconeixement per als guardonats. I ella n'era molt conscient. Escoltem la historiadora i investigadora en literatura contemporània Mita Casacoberta.
2: I sabia que aquí podia passar alguna cosa i va enviar, és que sapiguem, perquè no se sap mai, després si, quantes peces hi envien, però dues van guanyar. Una que era un poema, que després ha passat una mica desapercebut perquè l'important va ser que hi va enviar el monòleg La infanticida. I aquí hi va haver un escàndol brutal. Per què? Perquè hi va haver tres membres del jurat que varen dir que aquell monòleg era una meravella i que valia la pena de premiar-lo, encara que el realisme, parlaven així, d'aquell monòleg, era absolutament punyent i que podia provocar això, problemes, diguem, de recepció, no? Tanmateix, va guanyar. Què fan els Jocs Florals? Tu envies una obra amb un lema i un sobret on hi ha el lema i a dintre el nom. Esclar, quan van obrir aquest sobre, de poc es moren, perquè van veure que era una dona, Caterina Albert i Paradís. Aquesta és l'única vegada, diguem, que Caterina Albert s'exposa d'aquesta manera en uns Jocs Florals, sobretot en aquest moment que ja és tan important de la seva trajectòria. És el 1898 i l'escàndol que això va provocar a Olot, clar, hi havia dos que ja estaven en contra, I per tant, quan es va saber que no només era un monòleg que parlava d'un infanticidi, sinó que, a més, és escrit per una dona, doncs aquí van fer tota una campanya i ella va decidir que no anava a buscar el premi i que ja no es tornava a donar a conèixer amb el seu nom. I més endavant va sortir el pseudònim Víctor Català.
0: El monòleg teatral La infanticida té com a protagonista la Nela, una noia que viu al camp amb el seu pare i el seu germà i que s'enamora perdudament d'en Reiner, amb l'esperança que aquest l'ajudi a deslliurar-se de la pressió patriarcal i marxar del molí on viu. Nela es queda embarassada, Reiner l'abandona i ella intenta avortar, però no ho aconsegueix. Amaga l'embaràs, el part i la criatura, però finalment, abans que el pare la descobreixi, llença sa filla a la mola del molí. L'escàndol dels Jocs Florals davant l'autoria de La infanticida ens mostra el context de l'època i el motiu pel qual Caterina Albert va decidir utilitzar, tal com ens explica Mita Casacoberta, la màscara de Víctor Català.
2: En aquells moments, per una dona, i sobretot per una dona burgesa, i sobretot per una dona burgesa que no segueix els dictàmens del políticament correcte a l'època, doncs era un problema publicar determinades coses, perquè hi ha moltes dones que publiquen

0: Si dic que no tornaria a utilitzar el seu nom, no es tornaria a mostrar, s'hi posa una màscara, que és Víctor Català.
1: Una màscara que va manllevar el nom a un dels personatges de la seva novel·la inacabada, Calze d'Amargor. La història d'aquesta tria és ben curiosa. Arran d'una visita, una amiga de la família llegeix els poemes de l'Ocant dels Mesos. Els hi demana i al cap d'un mes li fa saber que el poemari ja està imprès i que no es pot pas negar a publicar-lo perquè li faria perdre els diners. És en el moment en què ha de decidir en quin nom signar que fa la tria de Víctor Català. L'Ocant dels Mesos fou publicat per l'editorial Avens.
2: Veus indispensables. Víctor Català.
1: Després del poemari L'Ocant dels Mesos, Víctor Català comença a aparèixer a la revista modernista Joventut.
2: Mita casa coberta.
0: Comença a aparèixer a la revista modernista Joventut el nom de Víctor Català. En poemes. I, sobretot, amb uns relats terribles, meravellosos, que són els drames rurals. 1902.
1: Un pseudònim, una màscara, que ens mostra en la seva literatura la part més fosca i cruel de la vida.
0: El que fa Víctor Català en els seus llibres, en general, és una introducció, un pròleg, que sempre adreça al llegidor i que parla en masculí i que exposa quin és l'objectiu de la seva obra. En el cas dels drames rurals és molt divertit perquè és molt irònica, s'adreça a la jove damisel·la ciutadana i li diu que faci el favor de no llegir aquells relats perquè no ho suportarà, perquè precisament ella, ell, perquè parla masculí, que és, bàsicament diu, un vagabund, un caminant que va pels camins, que es troba pedres i pedruscalls i, per tant, problemes, el que fa ell és recollir aquestes pedres i explicar-les. Caires vius és el títol d'un altre dels seus llibres, no? Per tant, faci el favor de misar la ciutadana, de treure els ulls d'aquest llibre perquè es trobarà amb el que és la veritat de l'existència humana, i la veritat de l'existència humana és les relacions de poder, és la violència, és, en fi, allò que ens defineix com a persones. És clar, estava fent un discurs que era justament el contrari del discurs de l'harmonia, de l'equilibri còsmic, de la, diguem-ne, del respecte a la tradició, del respecte a la religió. Per tant, les dones han de ser d'una determinada manera i els homes també. I en la cultura del catalanisme del que es tracta és d'exercir també un cert control social. I, per tant, ella està als antípodes de tot això.
1: Drames rurals és un recull de 12 contes, 5 dels quals ja s'havien publicat de forma individual a la revista Joventut. Entre ells, el que porta per títol La vella, que amb el seu subtítol de drama rural és el que dona nom al recull. Una obra impregnada del segell Víctor Català, on la crueltat humana, els fets fatídics, la brutalitat o el dramatisme hi són ben presents.
2: Veus indispensables.
1: De drames rurals en podem destacar la relació que es va establir entre Joan Maragall i Víctor Català, però deixarem que sigui la Mita qui us desvetlli l'anècdota.
0: Quan ella va publicar els drames rurals hi va haver un personatge, Joan Maragall, que ja se sentia fascinat per la poesia d'aquest personatge que ell no coneixia, aquest nou escriptor, aquest nou poeta que signava Víctor Català i que d'alguna manera ell s'hi veia reflectit en la seva poesia. I quan aquest Víctor Català va publicar els drames rurals, va escriure Joan Maragall una ressenya, una crítica al Diari de Barcelona, el Brusi, on li retreia, deia, el títol és Un libro fuerte e incompleto, I incompleto volia dir aquesta literatura només focalitza la cara fosca de l'existència humana i, per tant, li retreu. Clar, aquí comença una història que és gairebé, podríem dir, una història d'amor-odi entre Maragall i Víctor Català, sense que Maragall sàpiga que és una dona

0: amb qui està parlant, en què finalment Víctor Català li diu: escolti, és un dret necessari de l'artista escollir el punt de vista des del qual expressa la realitat. I és quan li explica allò: si la realitat és una casa als quatre vents i en tres hi toca el sol i només en una hi ha l'ombra, diu, jo he triat com a artista la banda de l'ombra. Bé, llavors, és clar, és molt divertida, realment la relació és molt interessant perquè són dos grans intel·lectuals. El que és més divertit, per això ho dic, és que ell, fins molt tard i fins que no li diuen, ja ho sabia tothom, però suposo que Maragall vivia en una altra esfera, i que era una dona amb qui estava parlant.
1: El cor humà és com una casa a quatre vents, per tres, i dona ara el sol, ara l'ombra. Però el quart està reservat a l'ombra exclusivament.
2: Veus indispensables. Set escriptores que tenen molt a dir. Víctor Català.
3: Si hi ha una obra que s'associa directament a Víctor Català, aquesta és Solitud.
2: Mite casa coberta.
0: La seva gran obra, jo penso que és Solitud, és la seva gran obra i és una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, i no hi ha volta de full aquí. Jo penso que l'obra de Víctor Català, és a dir, l'obra literària de Caterina Albert, és la construcció de Víctor Català, d'aquesta veu, d'aquesta mirada, i que la seva obra és com un mosaic. Ella hi va posant peces, i una peça important, importantíssima, és Solitud. Solitud pren sentit dintre de tot aquest mosaic, i és l'única peça en què podríem dir que hi ha aquest raig de llum, aquest raig d'esperança, en relació amb el que és la condició humana.
3: Solitud es va publicar en els fulletons inclosos a la revista Joventut entre el març de 1904 i el maig de 1905, i com a novel·la l'any 1908. La Mila i el seu marit Gaietà, un home dropo i amb poca personalitat, es fan càrrec d'una ermita en una muntanya feréstega i solitària. Lligada a una vida d'infelicitat, Mila busca satisfer el seu desig d'amor, de ser mare, de formar part d'alguna cosa, de construir quelcom.
0: Estem parlant d'una novel·la que és un viatge iniciàtic d'una dona. Aquesta dona és la representació del superhome nietzscheà, perquè aquesta Víctor Català, Caterina Albert, és que llegia Nietzsche, i és que llegia o llegia tot. I per tant, què fa? El superhome no és un home, no és l'intel·lectual, no és l'artista modernista. És una dona pràcticament analfabeta que, en unes determinades circumstàncies, es veu en el cas d'acabar de conèixer quina és la situació i el sentit de l'individu en el món. És la gran pregunta, però com la respon? A través de la construcció d'un personatge, que és una dona, que és una dona que té una capacitat també creativa, que és capaç de veure la realitat i de gaudir de la bellesa, és una dona que té desig sexual, és una dona que, a més, vol ser mare, i que es troba amb unes circumstàncies horroroses, amb un marit que és un gandul i a més un impotent, que s'enamora de qui no s'ha d'enamorar, que acaba amb una violació, i per tant l'experiència del mal total, però vull dir que podem entendre perfectament, i que d'aquí en surt una nova Mila, que és conscient d'ella qui és i de la força que té la natura, i com la natura pot utilitzar les persones i les pot esclafar per reproduir-se, i és al final la gran decisió que ella pren de ser ella mateixa, ser conscient de qui és, ser ella mateixa. La gran decisió és baixar de la muntanya, deixar-ho tot i començar una nova vida. Clar, és una meravella.
2: Veus indispensables.
3: Solitud no només destaca per ser una de les grans obres de la literatura catalana contemporània, també ho fa perquè en el seu final hi trobem una Mila que baixa de la muntanya molt diferent a la Mila del començament de la novel·la. Ens mostra la part més salvatge i cruel de la vida i ens presenta un final on s'hi entreveu l'esperança.
0: Jo crec que és una... he dit que era de les obres de la literatura catalana les millors, però és que, clar, de la literatura europea. diria. Perquè sempre parlem de Virginia Woolf, molt bé, fantàstic, meravellós, però estem parlant d'una obra del 1905.
4: Trenca esquemes.
0: Absolutament. I, a més, és una obra que, en aquests moments, és absolutament actual.
1: Tot de cop la Mila va aturar-se i després a girar en rodó. Una gran impressió la suspengué. Reina del cel, el camí que havien fet. Sota seu no es veien més que onades de muntanyes immenses i silencioses que s'ajeien, s'aplanaven, se submergien en la quietesa ombrívola del capvespre, que com una boira negra se les hi estenia al damunt, amortallant-les. La Mila i Cercà, en aquell desert blau, la taca alegre d'una fumarola, d'una caseta, d'una figura humana, però no hi descobrí res, ni la més petita senyal que denunciés la presència i la companyia dels homes. Quina solitud, murmurà, aterrada, i sentint que el cor li devenia d'improvís tan o més obac que aquelles pregoneses.
2: Veus indispensables. Víctor Català.
3: Una altra obra cabdal i potser més desconeguda de Víctor Català és un film 3.000 metres.
0: Falta una obra fonamental, també, que és un film 3.000 metres. És una obra molt interessant, és una obra que ella escriu l'any 1918 per una revista d'en Francesc Mateu, que es titula Catalana, i no sortirà editada en forma de llibre fins al 1926. És una novel·la moderníssima, és una novel·la que construeix un personatge masculí i que és la, diguem-ne, representació del mal, però sobretot és una novel·la antinoucentista. En el moment en què el noucentisme està construint la idea de la Catalunya ciutat i la Barcelona ideal, el que fa és focalitzar el mal a la ciutat, ja no com a drama rural, sinó com en el món urbà, i per tant està donant la volta a un discurs que és el discurs del noucentisme. Per tant, aquí rep de tots cantons, i un film igual com l'Infanticida, ella no els posa a les primeres obres completes que se li dediquen al 1951. No els hi posa. No és fins al 1972 que Maria Aurèlia Campmany, ella ja és morta, col·loca aquestes dues últimes peces.
3: Publicada en fulletons a la revista Catalana entre l'abril de 1918 i el juny de 1921, té com a protagonista en Nonat Ventura, un fill bastard que fou abandonat en un hospici i que viu obsessionat en descobrir els seus orígens per fer-se justícia. Les enraonies diuen que els seus pares són rics i temps li falta per abandonar Girona i instal·lar-se a Barcelona. El seu objectiu? Trobar els seus progenitors i abandonar una vida de pobresa. Una fita que l'acabarà convertint en un lladre ben refinat anomenat el Senyoret. Ambientada en el cine mut i amb un llenguatge molt viu, l'autora surt dels ambients rurals i ens mostra una Barcelona plena de personatges peculiars que ens endinsaran en els baixos fons de la ciutat. Prostitutes i lladres, burgesos i menestrals ens obren les portes de la Barcelona de la Belle Époque, des dels carrers foscos fins les cases de la burgesia. Llums i ombres a les que dona forma amb el seu segell particular, entre la brutalitat i la meravella, sense filtres.
1: D'aleshores en avall, en Nonat esperava el seu papà milionari que anés a recollir-lo també. Li semblava que seria d'avui a demà. D'avui a demà sempre. Però com passessin dies i mesos i anys sense que realitzés tan natural esdeveniment, es decidí a preguntar a una monja. «Quan vindrà a buscar-me el papà?» «Quin papà?» havia fet la monja amb un pam d'ulls. «El meu? I ara? I qui és el teu papà?» «Un papà com el d'en Jordiet?» La monja tingué una mirada maternal, d'infinida compassió. «Ai, sagrat cor de Jesús, tu no en tens cap de papà, fillet. Tu t'has d'estar amb nosaltres.» En Nonat sofriu un tal rampell d'ira que pensaven que es tornava boig. Tardaren hores en poder apaivagar-lo. Després no lograven fer-li prendre res. Desvariejava, volia fugir del llit. Passada la crisi, mudar enterament de geni. Es torna taciturn, concentrat, recelós, esquerp. Odiava les monges. L'havien enganyat. Ell tenia papà. El tenia, ben cert, però no sabia on. I si no anava a buscar-lo, el seu papà, a l'hospici, ell fugiria de l'hospici i aniria a buscar el seu papà. I projectar i intentar l'evasió diverses vegades. Les monges tingueren que vigilar-lo especialment i ell es venjava de les monges fent tantes dolenteries com podia.
2: Veus indispensables.
0: Catalina Albert és un personatge brutal, escrivia d'una manera... Bueno, escrivia sempre, i escrivia cartes, i escrivia ficció, i feia de tot. És que és impressionant. L'arxiu que en aquests moments és dipositat a l'Escala, a l'arxiu de l'Escala, bé, és un pou sense fons. Soc capaç de dir una cosa que potser és una mica agosarada, però jo posaria en el mateix nivell Josep Pla, ningú no el qüestiona, i Víctor Català en aquest sentit. També des del punt de vista de la capacitat que té de guardar tots els seus documents, de ser perfectament conscient de qui és com a escriptora i com a artista i el que està fent, i amb una capacitat de saber que tard o d'hora, hi haurà gent que acabarà posant les peces que falten en el seu mosaic.
3: Catalina Albert i la seva màscara Víctor Català ens han deixat un llegat literari encara vigent actualment. L'infanticida, drames rurals, Locant dels mesos i un film 3.000 metres no són les seves úniques obres. Enric Casasses ha recuperat 18 poemes de Catalina Albert a Bèsties 18 Català, publicat per Edicions Poncianes. A Club Editor hi trobareu Mosaic, proses literàries i l'únic llibre escrit en primera persona, i també els seus contes. Nosaltres us animem a descobrir una autora amb un caràcter ferm, intel·ligent, divertida i amb un domini meravellós de la llengua.
2: Víctor Català, veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Aquest podcast l'han fet possible Mònica Socies, Raquel Martínez i Josep Maria Soler, amb l'assessorament de Mita Casacoberta, historiadora i investigadora en literatura contemporània a la Universitat de Girona. Veus indispensables, una producció d'Ona la Torre per a la xarxa Més.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que generalment els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

ja no es belluga. Amistats efímeres i vida social. Un aprenent de rockstar com acompanyant. Queda molt bé quan vas de fent fatal.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyant en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs convidarem, com és habitual, el nostre company en Joel Gascón perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida a la nostra ciutat. Després, avui tindrem la visita de la Colla Morada. Sí, sí, ens acompanyarà doncs, el cap de colla, en Chicho, per parlar-nos fins allà on pugui de què tenen preparats per la festa major d'estiu. Ja sabeu que tot ho porten molt en secret, però, per exemple, la setmana passada, des de la Colla Torrada, ja ens anunciaven quina seria la seva temàtica. Ens ho diran els morats? La Colla Morada ens ho dirà? Bé, ara ho sabrem. Després tindrem a l'espai de música l'estiu a Mollet del Vallès, aquesta música ben marcada per al Mollet Music Week, que s'està celebrant justament aquests dies. El dimarts arrencava amb l'actuació d'en Bauca, ahir Nena de Conte, avui Dorian. Bé, la persona que s'està encarregant d'oferir-nos tota aquesta informació és en Ferran Alfaro, ja el tindrem aquí. Ahir ja està despert, perquè va anar Nena de Conte, però encara té marxa, així que ens posarà el dia de com ha anat aquest concert i també crec que ens porta propostes sobre Dorian i Genestà. Després tindrem l'agenda de tota la setmana, ens la oferirà el nostre company en Josep Casasnovas i a la recta final del programa tindrem l'espai del Va de Lletra, compartit en el dia d'avui per la Biblioteca de Can Mulà i, per tant, doncs amb la nostra companya Carla Ramos. Tot això en aquesta jornada, que comença per nosaltres ja. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge radiofònic.

0: Anem a comentar aquesta actualitat que ve marcada, Joel.
1: Molt bon dia, doncs ve marcat perquè la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar, ha visitat ahir dimecres Mollet en una visita, jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del Museu Abelló. La visita servia per posar en valor la feina de recerca i divulgació que desenvolupa l'equipament, coincidint amb l'exposició Reconstruint les Galeries del MAU. La consellera, de la mà de l'alcaldessa, i la directora del museu, Pepa Ventura, han visitat l'exposició centrada en les Galeries del MAU, que és una mostra que recupera la història d'un dels espais més influents a l'art català del segle XX. Després del recorregut, Sònia Hernández qualificava l'exposició de magnífica i assegurava que val molt la pena visitar-la. La consellera destacava especialment la importància de posar en valor el fons que conserva el Museu Abelló, incloent-hi la documentació, sovint menys coneguda pel gran públic. Hernández subratllava que la mostra és el resultat d'una intensa feina de recerca prèvia que ha permès transformar aquest patrimoni documental en una exposició accessible per tots els públics.
2: Molta feina de recerca prèvia per poder fer al final una exposició que pugui ser a l'abast doncs, de tota la ciutadania, però partint d'una recerca, no?, d'un especialista, d'un expert, d'un gran coneixedor que ens acaba explicant a partir d'aquesta documentació doncs, la importància que mantenir les Galeries del MAU a la Barcelona, a la Catalunya del seu temps, i que conjuntament doncs, amb la Parés i amb les Galeries Laietanes no, van conformar un triangle en el que Dalmau doncs, es revela clarament i en l'exposició es veu com potser doncs, el més trencador i el que va fer propostes més agosarades portant doncs, artistes d'arreu, i aquí es veu doncs, moltes de les obres que potser moltes no són conegudes o que pots veure doncs, que van passar per Barcelona i per les seves galeries.
1: La consellera ha assenyalat que el Museu Abelló és una peça clau dins del sistema museístic català i prèviament doncs, ha fet una visita a l'Ajuntament de Mollet, rebuda per la Corporació Municipal, s'ha reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i també la regidora de Cultura, Mercè Pérez, per abordar diferents qüestions relacionades amb la cultura i el patrimoni del municipi.
0: Molt bé, doncs hem d'aprofitar per visitar aquesta mostra de Galeries del MAU, si encara no ho heu fet. I ara, què destaquem també, Joel?
1: Doncs que l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa tres noves convocatòries de subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. Les ajudes volen facilitar tant la conservació dels edificis com la seva adaptació als nous reptes de sostenibilitat i confort. Una de les convocatòries s'adreça a la rehabilitació de la inspecció tècnica de l'edifici, l'ITE, en una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels immobles. Aquestes subvencions, segons ha apuntat Carmen Ibarra, tècnica de l'Oficina de Rehabilitació i Eficiència Energètica de l'Ajuntament de Mollet, són en espècie, fet que implica que l'Ajuntament assumeix tota la tasca.
3: Una convocatòria de subvencions destinada doncs, a subvencionar en espècie, és a dir, els propietaris d'edificis, d'habitatges o comunitats de propietaris no hauran de contractar a cap tècnic per fer aquesta inspecció, sinó que serà l'Ajuntament que assumirà aquesta tasca. La inspecció tècnica dels edificis és una inspecció que ha de fer un arquitecte o arquitecte tècnic en els edificis que ja tenen més de 45 anys. És obligatòria en aquests casos.
1: Aquestes subvencions són obligatòries per a aquells edificis que tenen més de 45 anys i es poden sol·licitar fins al 27 de juliol. Després hi ha una segona línia d'ajuts destinada a les comunitats i propietaris que vulguin executar obres de conservació i rehabilitació dels edificis, i també doncs, en aquest cas amb aquestes convocatòries es reforça doncs, el compromís de l'Ajuntament de Mollet amb aquest parc d'habitatges més segur, accessible, eficient i adaptat.
0: Paga la pena de, doncs, si us trobeu en aquesta situació, no? Que s'han fet obres, a més és d'un període molt ampli, des del gener de 2025 fins al setembre, fins al 30 de setembre de 2026, s'han realitzat aquestes obres de electrificació, de rehabilitació, doncs es poden sol·licitar aquestes subvencions, teniu tota la informació a la seu electrònica de l'Ajuntament. Joel, ho deixem aquí, tindrem més informació a la una, no?
1: Que vagi bé, sí.
0: Igualment, anem a saber ara de la previsió meteorològica, ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, una situació que desperta vent i vent suau a tot el país. Temperatures escandaloses. En el cas de Ponent no hem baixat dels 27-28 graus, al igual que Arran de Mar, i també amb molta humitat i molta xafogor. Al llarg del dia la temperatura afluixarà poquet respecte a ahir, sobretot una sensació de xafogó molt i molt evident a tot arreu, i amb moments de núvols que aniran deixant algunes gotellades, alguns trons, amb alguna tempesta una mica més important aquest matí al Pirineu de Lleida i aquesta tarda al de Girona, també cap al Prepirineu. Quan més cap al sud, més clarianes aquesta tarda, però ja diem que molta calor i molta xafogó. També compta amb algunes ventades associades a aquests moments de ruixat. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit que avui doncs, ens acompanyaria la Colla Morada i que millor que fer-ho amb el cap de colla, amb el presi, que és el Chicho, és l'Ismael Martínez. Però si li diem Ismael, doncs jo crec que la gent...
1: A vegades ni un giro.
0: Ni et gires. Què tal? Com estem?
1: Bé.
0: Bé, allò molt enfeinat.
1: Estressats.
0: Ja.
1: Bueno, ja arriba, ja està. Ara ja està.
0: Hem vist... Bueno, de fet, ara esteu a la barra, no?, del Mollet Music Week.
1: Sí, estem a la barra els 4 dies, més feina a la motxilla, però bueno.
0: I com està funcionant, bé?
1: Bé, bé. Sí, va increixent, com cada any.
0: Uh-huh. Escolta'm una cosa, Chicho, hem vist que ja a finals de juny vau fer assemblea, ja amb preparatius de Festa Major. Aquest diumenge, dia 19, teniu novament allò...
1: Sí, aquest diumenge farem l'última assemblea abans d'allà traslladar tot el Montseny, on tenim l'equipament per poder acabar de preparar tota la festa.
0: Ja s'han adjudicat escoles?
1: Sí.
0: Sí? Teniu Montseny i Torrats? És que la setmana passada va venir la Valèria Sant Jordi. Molt bé.
1: Sí, agrair a tots els directius dels col·legis que ens cedeixin a l'espai per poder treballar.
0: El Montseny ja heu estat vosaltres, no?
1: Sí, és el tercer any que estem al
0: Montseny. I ja us està bé, sí, per proximitat.
1: Per proximitat dels actes i tot, com tenim tot centralitzat a Pau Casals, llavors ens funciona molt bé.
0: Ah, molt bé. L'assemblea, però, la feu aquí a la Masia de Can Borrell.
1: Aquest diumenge, per tema climatològic i ja per poder mantenir-la, la farem aquí.
0: Ah, molt bé. Estupendo. I escolta'm una cosa, ens podràs explicar alguna de les accions que portarà a terme la Colla Morada? Dèiem que la setmana passada ens van sorprendre, perquè ja ho havíem vist per xarxes, que des de Torrat s'havia anunciat ja la temàtica. És la primera vegada que es fa públic. Així a l'avançada ens deien, és que d'aquesta manera doncs, ja vas creant, no?, una mica d'ambient. No sé si vosaltres també teniu intenció de...
1: Sí,
0: i si aprofitaràs aquests micròfons.
1: No, no aprofitaré aquests micròfons, encara que m'agradaria. Jo crec que per poder aprofitar-ho s'hauria d'avançar el cartell de Festa Major. Nosaltres aquest any, també com a la mateixa iniciativa que vam parlar amb Torrats, anunciaré la nostra temàtica al cartell. Considerem que és un lloc emblemàtic, un moment especial on dir la temàtica, i com suposo que ha dit Torrats, és una manera de poder explotar la temàtica, que a la ciutadania li arribi la temàtica de cada colla abans, perquè jo crec que hi ha molts anys que passa la Festa Major i potser hi ha ciutadans que encara no s'han enterat de què va cada colla.
0: Ara que sabeu la de Torrats, penseu allò a la nostra, perquè ja la teniu decidida, o la canviareu ara?
1: No, nosaltres la tenim decidida des de fa molts mesos. Jo crec que és la primera vegada que l'hem decidit tan aviat. Sí. Estem treballant des de fa molts mesos i no canviarem res. I dir a favor de Torrats que la temàtica seva és molt maca, és molt explotable i que... I que ho farà molt bé, segurament.
0: Com el reel, allò, el muntatge que han fet allò per xarxes, és molt xulo. Sí, sí. És a dir, que nosaltres els vàrem felicitar.
1: Sí, sí. A mi, personalment, la temàtica d'ells m'agrada.
0: Ah, i penses que la vostra està a l'alçada?
1: La nostra és molt millor. Sincerament, però bueno, què diré? Què diré jo, que no?
0: Home, clar, no? Home, podria ser molt sincer i dir, bé, doncs ara que he descobert la de Torrats...
1: No. Té molta feina feta, ja.
0: Molt bé. Deies allò, quan es faci públic el cartell, tenim entès que serà la setmana vinent, tot apunta que el ple municipal serà dilluns i que podria ser que dimarts, és a dir, que l'endemà...
1: Entre el 21 i el 22, jo crec.
0: Aquí estan ballant.
1: Jo crec més que el 22 que el 21.
0: Ah, sí?
1: Jo crec que sí, però no ho sé.
0: No saps.
1: Falta confirmació.
0: Bueno, nosaltres tampoc ho sabem.
1: Ja.
0: Aquí estem a l'espera. Escolta'm una cosa, més enllà d'això que dius, no, fins la setmana vinent, quan es faci públic el cartell i tal, no desvetllarem la temàtica. Alguna cosa que ens puguis explicar?
1: Bueno, sí, alguna cosa sí. Tindrem els clàssics de sempre. Tindrem el tapastur, el tapatxutxes, que d'aquí aprofito per donar les gràcies a tots els patrocinadors i comerços que fan un increïble esforç per poder garantir que fem un acte de qualitat. El tapastur, puc dir que vindrà molt fort aquest any, serà molt especial. I això, que donar les gràcies als patrocinadors i comerços que fan un esforç molt gran.
0: El tapastur, que quantes persones acostumen a participar? No sé si ara quants circuits, perquè l'altre dia parlàvem això, el Torratasques i el tapastur, no? És allò, cada colla té la seva activitat emblemàtica i són aquestes, no?
1: Nosaltres fem 350.
0: Uh-huh.
1: Clar, Torrats fa el doble...
0: Perquè fa dos
1: recorreguts amb comerços que vulguin cuinar, doncs és bastant difícil de trobar. I a nivell organitzatiu
0: és més complicat.
1: És complicat. Complicat.
0: Que el tapastur el fareu quin dia?
1: El divendres 14.
0: El divendres 14. És a dir, que aquelles persones que vulguin allò participar, m'imagino que com cada any, la setmana abans, el dia 10,
1: dia
0: ja es posarà 10, a la venda, no?
1: Dia 10, 11, i si queda alguna cosa al 12, sempre ho fem així, perquè a vegades...
0: I pels socis de la colla fareu allò una pre-venta?
1: Sí, farem una pre-venta, però garantitzarem la xifra àmplia per al mercat.
0: Uh-huh.
1: Igualment que fem al mercat, que es fan dos tíquets per persona, als socis només li donem un per persona, si és el que, si és el que, si el volen.
0: Molt bé. És a dir, que a partir del dia 10, a la tarda, crec, no?, que s'obriran portes,
1: sí,
0: del Mercat Vell.
1: Sí, diria que a les 6.
0: A les 6 de la tarda, bé, si veieu cues, que sapigueu que és que la gent té interès de participar.
1: Sí, que vinguin al 10, perquè sempre arribem al dia 12, que no ens queda...
0: Res. Ja, ja.
1: De tapastur i tapatxutxa, res.
0: De fet, ara que dèiem, coses que ens puguis explicar, una de les coses que la darrera vegada que ens vau acompanyar aquí als micròfons de Ràdio Mollet i que ja havíeu fet pública per xarxes és el tema de les andròmines, que ens havíeu dit,
1: sí,
0: allò, no?, que quasi, serà el dia 10.
1: Quasi se'm passa. Sí, sí.
0: No? I que havíeu tingut allò molt bona acollida ja, que ho havíeu fet públic amb tanta antelació precisament per això, perquè la gent es pogués preparar.
1: Sí, encara tenim a les xarxes les inscripcions obertes, o sigui, es pot entrar a l'Instagram de la Colla Morada i allà es troba el QR, i porta el formulari d'inscripció i les normes.
0: I ara, en aquests moments, quin nombre te'n recordes dels que teniu apuntats?
1: No, perquè apuntats? Ho porto una comissió i encara
0: no ha fet
1: el buidatge.
0: El buidatge.
1: Però que tindrem una logística molt més ben feta que l'any passat, que estarà molt millor, i que jo crec que l'any passat va ser un èxit rotund, i jo crec que aquest any tornarà a venir, perquè mira, ens arriben missatges, no sé si es va com viralitzar la publicació, però ens arribaven missatges com de gent que participa en baixades d'andròmines, d'altres puestos, d'altres,
0: sí,
1: comarques,
0: sí, sí,
1: d'altres,
0: sí,
1: comarques, que et posaven... I quan és? I quin dia és? I això on és?
0: O sigui, clar, que és una cosa que té... Sí, tu en fas una pel teu poble, no? I després tens la possibilitat de participar en d'altres, per què no? Ja que n'has fet l'esforç.
1: Sí, sí, o sigui, esperem que la participació sigui gran.
0: Serà el dia 10 d'agost, ho diem allò per a aquelles persones que estigueu per aquelles dates a Mollet del Vallès, que no us ho perdeu, és al carrer Portugal, cap a les 7 de la tarda, doncs, i aquesta baixada, doncs cadascú fa la seva estructura, no?
1: Amb les seves normes, però sí.
0: Sí, sí, sí. A més, teniu categoria infantil i d'adults.
1: Sí.
0: Uh-huh. I la inscripció és només allò de 5 euros, i amb premis, no? Infantil, adult, i també a l'originalitat.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: El más loco.
0: Més coses. La competició seran allò... les proves habituals.
1: Sí, com sempre,
0: sí.
1: Les proves no pateixen,
0: sí,
1: gaire variació.
0: Sí, allò estirada de camió, de cotxe...
1: Hi ha algun canvi de reglament, però bueno, matisos, que és un reglament que té molts anys, llavors cada any que te'l mires doncs trobes algunes cosetes que s'han d'acabar de polir,
0: uh-huh,
1: i de revisar les faltes perquè està escrit que...
0: Bueno, jo és que comentava que sempre que te n'adones allò de que són molt estrictes, no?
1: Sí, sí, és l'edició 15, si no m'equivoco, del reglament de modificació.
0: Uh-huh.
1: Imagina't.
0: Les proves començaran a partir de les 6 de la tarda. Recordo això, que es van endarrerir per causa del temps. Aquest any es mantindran,
1: sí,
0: més o menys els horaris.
1: Sí, es mantindran entre les 6 i les 7. Si hi ha alguna alerta o alguna cosa que faci començar tan més tard, doncs ens anirem fins la nit.
0: Aigua hi haurà.
1: Aigua hi haurà, com sempre.
0: Aigua hi haurà, com
1: nosaltres
0: sempre.
1: Nosaltres sempre al col·le tenim dos i tres neveres plenes d'aigua petites,
0: uh-huh,
1: per tenir tots
0: no,
1: els dies.
0: No, dic allò de proves d'aigua, que també,
1: ah, sí,
0: no?
1: Bueno, sí,
0: corregut,
1: sí.
0: El corregut
1: i la garrinada.
0: I la garrinada, clar. Sí, sí, sí, sí.
1: Em tocarà vestir-me de garrí aquest any.
0: Ja, ja has mirat allò que sí.
1: Bueno, és la mateixa disfressa per tothom, eh? Tinguis el cos que tinguis, és la mateixa disfressa.
0: Disfressa.
1: Ja veurem com en queda.
0: Molt bé. Tu també et disfressaràs. Torrats amb el Rubén van entrar en la dinàmica de que el cap de colla, doncs, en funció de la temàtica, no sé si Morats...
1: No ho faré.
0: Per la temàtica que heu triat.
1: Aniré molt guapo, però no ho faré.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Crec que s'ho mereix el prego.
0: Uh-huh.
1: Anar una miqueta mudat i... És un moment bonic per viure.
0: Sí?
1: Sí, tinc molta ganes de viure aquest moment.
0: Sí, moltíssimes. Això de... A dalt sí que has estat, però...
1: A dalt està com a junta,
0: sí,
1: però no al cotxe ni al balcó.
0: I això, doncs, et fa especial il·lusió?
1: Em fa molta il·lusió.
0: Sí?
1: Jo puc dir que és una de les coses, personalment, que em fa més il·lusió.
0: Bueno, de fet, jo us estreneu tots no? Els precis de les sí. colles, que la Valèria, per cert, porta un mes escàs. No sé, sí. vosaltres com vau rebre aquest canvi?
1: Bé, a, no major, a la parella la coneixia d'abans, llavors això pues, facilita molt la relació. O sigui, és una relació molt positiva entre els dos.
0: Aquest any teniu oportunitat d'empatar. No sé si aneu a partotes
1: no,
0: amb aquesta...
1: Jo no volia dir avui, perquè això ja és fer el gafe, jo no volia dir, no volia treure el tema de l'empat, però sí, clar, clar.
0: Ah, clar és, que...
1: és una motivació extra, clar.
0: I clar, és que jo a Torratxa els deia, dic, bé, vosaltres o bé de... passeu més distància o heu d'assumir l'empat, allò, morats porteu, no? La colla morada porta uns anyets que sí que aneu...
1: Allò... Jo he de dir que tinc preparat el discurs del veredicte, tant com si guanyem, com si perdem, com si s'anul·la la festa major per algun tema.
0: No
1: jo tinc els tres discursos, els tinc al cap ja preparats. Alguna variació i ja està.
0: Quina previsió, no?
1: Home, t'has de posar en els dos bandos de la situació.
0: Sí.
1: Per tu i per la teva colla, que és la teva responsabilitat.
0: Jo pensava que només et prepararies el de triomf.
1: No.
0: L'altre ja dir, doncs, no ha pogut ser, nois.
1: I ja no passa res, perquè ja sabem que aquesta competició, que els punts subjectius no compten tants com les proves, i les proves et fan guanyar a festa major, és una mica imprevisible. I llavors has de fer un treball de moralització de les persones, que tota la feinada que fas de decoració, de preparar els actes, de tematització, després et va emborronada per perdre la festa major, les proves. Llavors hi ha un treball de fons per mantenir la colla a dalt i que no pateixi un baixón.
0: Xitxo, ara en aquests moments quina massa social té la colla morada?
1: Bueno, massa social de socis inscrits som 415, 430, si no m'equivoco, i d'actius jo crec que arribem al centenar. Hem tingut moltes sortides amb la Teca, en fet, jo crec que són més d'11 sortides amb la Teca aquest any fora de Mollet. O sigui, la Teca està en fire, tenim preparades 6 actuacions més fora de casa pel 2027.
0: Sí, sí, no, no. La Teca, que ara quants anyets té la Teca?
1: Fa 15 anys, si no m'equivoco.
0: 15 anys, la vau retocar, no? Ara fa poc.
1: Bueno, vam portar a fer un...
0: Allò, un retoque, un lifting.
1: Un lifting. Sí, perquè tant trote a vegades.
0: Ja, pobra. Però, bueno...
1: Estarà bé.
0: Ens has dit, per mi, allò, el moment més especial que em fa molta il·lusió com a preci, és el tema del pregó, de pujar el cotxe, anar fins
1: al balcó.
0: Això a nivell personal. I a nivell de colla, hi ha alguna de les proves que penseu? És que aquesta és la nostra.
1: Bueno, la fartada, la tenim molt assolida. L'any passat que van guanyar el camió, que jo tenia moltes ganes de tornar-ho a guanyar el camió adult, i el va guanyar. Després la corregut se'ns adona una miqueta pitjor, però bueno, que mai se sap, que això va com va.
0: I a banda de preparar tot el que és la decoració, no? que comentaves tota la feina no? prèvia, jo no sé si feu... Escolta'm, anem a fer proves, no? A preparar-nos, doncs, això de la fartada o de...
1: No, nosaltres normalment no les preparem. O sigui, el que volem és la participació de la ciutadania de Mollet. No busquem preparar les proves perquè bueno, tenim molta feina com per perdre el temps amb això. Sí que si vas a un casal, per exemple, que et queda un casal, et queda una escola, però sí que amb els nens simules una miqueta les proves de festa major, perquè és el que tenim. Però com a colla, de fer uns entrenos de les proves
0: no
1: fem perquè no té cap casuística les proves. Llavors, que surti el que hagi de sortir. Important és passar-ho bé. Per mi la festa major és tota la setmana abans, sempre ho diem, i ho tornarem a dir. Per mi quan comença la festa major oficial, que és dissabte, per mi la festa major està acabant. O sigui, és el final. O sigui, per mi quan comença el pregó és el final de la festa major. I queden 3 dies i s'acaba.
0: Clar, jo començava el dia 10, fareu les andròmines, 11, 12, 13, 14... Què teniu? Alguna cosa que...
1: Tenim una festa major per totes les edats. Tenim una festa major solidària, tenim una festa major associativa, o sigui que tenim una molt bona festa major, oferirem cultura, música, a què estem acostumats a fer cada any.
0: I no ens diràs res?
1: No podem. Això és per la setmaneta. No queda tant.
0: Bueno, el que hem de fer
1: és avançar el cartell per poder venir aquí l'últim dia al programa a explicar-vos tot bé.
0: Molt bé. Doncs, Xitxo, nosaltres també hi serem a la presentació del cartell i, per tant, estarem millor amatents a tot allò que ens expliqueu d'aquestes novetats que portarà la colla morada per aquest 2026 amb aquesta rivalitat sana que sempre dieu,
1: sí,
0: no?
1: Tant,
0: els caps
1: tant,
0: de colla.
1: I tant.
0: Que dieu, escolta'm, el que... És que sempre dieu això, el que es tracta és que la gent s'ho passi bé.
1: Sí.
0: Fins i tot a les proves, jo recordo que dieu, si hi ha infants que vulguin allò participar i no són socis, és igual.
1: No, no, totes les proves, no? Totes les proves estan obertes. Que estan obertes a tota la població de Mollet.
0: Uh-huh.
1: O sigui, és igual, no cal ni que portis mocador ni que portis samarreta, pots participar a qualsevol prova.
0: Però si després dius, ja m'ha agradat, doncs escolta'm.
1: Sí, però no? Se poden fer socis.
0: Fer-vos socis, que és una manera...
1: De qualsevol entitat de Mollet, però si és de Morats, doncs molt millor.
0: Xitxo, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I bon estiu, molta feina a fer, això ja ho sabem. I bona festa major, ens veurem a la festa major.
1: Sí, i tant. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, gràcies. Adéu-siau.

0: Anem a parlar de música i que millor que fer-ho amb una persona jove que li agrada doncs, la música i que a més està doncs, assistint als concerts del Mollet Music Week que s'estan celebrant aquests dies. És en Ferran. Molt bon dia, Ferran.
1: Molt bon dia.
0: Que ahir vas anar, nena de compte, ja vas dir allò, quan van començar aquest espai, vas dir que dels grups que actuaven, la teva debilitat era nena de compte.
1: Sí, ahir a la nit vaig poder gaudir del concert de nena de compte al Parc de Cala Estrada, la segona nit d'aquest Mollet Music Week, i el concert, la veritat, que em va agradar molt. Va ser una festa constant, on es repassàvem tots els èxits d'aquest grup, on, òbviament, no podien faltar els temes principals, com són Tenia tanto que darte o En què estrella estarà, que sí que els va deixar per al final, no per acabar en gran.
0: Hi havia molta gent?
1: Sí, estava ple i gent de diferents públics. I la veritat que l'actitud de la Mai va fer que el públic de Mollet gaudís més del concert. Ella sempre ha estat tota l'estona demanant els braços cap endamunt, ballant, demanant al públic que ballés i fent missatges de missatges inspiradors al públic que l'estava escoltant.
0: I en l'escenari hi havia algun muntatge especial?
1: Estava la banda i una pantalla que, depenent de quina cançó cantés, mostrava les lletres. Llavors així era més fàcil seguir la cançó i uns visuals bastant atractius, la veritat, que donaven, que acabaven d'omplir tot l'espectacle.
0: Vas ser-hi tot el concert?
1: Sí, el sencer. Vaig arribar a meitat de primera cançó, però vaig ser sencer, sí.
0: Uh-huh. I que va tenir una durada de
1: hora i mitja, així va estar molt bé, la veritat.
0: Perquè van haver-hi visos, allò la gent va dir.
1: Va cantar En què estrella estarà, va marxar, i després ràpidament sí que va tornar, ja va cantar Tenia tanto que darte, i sí, ja va acabar.
0: I amb aquesta va acabar.
1: Sí.
0: Molt rebé. Avui toca Dorian.
1: Sí. Avui tenim el concert de la banda indie Dorian i amb qui hem pogut parlar ha sigut amb la veu principal d'aquesta formació, en Marc. Així que ho escoltem, no?
0: Doncs sí, anem a escoltar aquesta conversa.
1: Bon dia, avui estem amb en Marc, el part de la banda Dorian, que entrarà aquesta nit al Parc de Cala Estrada, part de Mollet Music Week. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres, amb ganes.
1: Per començar així, que la gent que no et conegui, quin és el teu rol dins de la banda Dorian?
2: Doncs canto i composo bona part de les cançons que toquem. I bé, som 5 persones en el grup i ara mateix estem celebrant 20 anys de trajectòria de Dorian, així que molt contents amb el que està passant aquest estiu.
1: Com va néixer el grup, la idea de Dorian?
2: Doncs mira, vam començar a principis mitjans dels 2000 amb la idea de mesclar música electrònica i new wave o indie. Teníem al cap la influència de bandes com The Cure, Radio Futura, Nacha Pop, Depeche Mode, però volíem actualitzar tot allò amb els sons de l'electrònica de finals dels 90 i principis dels 2000, i així és com va començar Dorian, amb aquesta idea, que no era, en aquell moment anava una mica a la contra del que es portava, que era més un rock indie de guitarres expressat en anglès. I bé, vam començar amb aquesta idea de mesclar la música de club amb les guitarres, i fins ara hem estat desenvolupant aquesta carrera.
1: I el nom Dorian, d'on el vau treure?
2: El vam treure del retrat de Dorian Gray, el famós personatge d'Oscar Wilde, perquè bé, és un personatge que, com molta gent sap, a través del llibre i de la pel·lícula, doncs, està obsessionat amb moltes de les patologies de la nostra època, no? L'eterna joventut, la mirada de l'altre, la fama. És un narcisista en tota regla. I en aquests temps d'Instagram i de TikTok que estem, doncs és un nom molt bo per una banda de música, no? Quan vam començar, que encara no existien les xarxes socials, ja ho era un bon nom pels nostres temps, però ara ja ni t'explico.
1: Sí.
2: Així que bé, d'aquí ve Dorian.
1: Porteu, o sigui, esteu de la celebració dels 20 anys, has comentat.
2: Uh-huh.
1: Tu, com has viscut el creixement del grup des dels vostres inicis fins a convertir-vos en una de les bandes de referència de l'escena índia estatal?
2: Bé, mira, nosaltres mai hem estat en una multinacional, llavors la nostra trajectòria ha sigut sempre molt artesanal. Des del principi doncs, vam ser molt a fer-lo tu mismo, però vam tenir la valentia de fer aquest camí amb molta professionalitat, pocs mitjans econòmics al principi, però posant tota l'energia en les cançons i en desenvolupar un so personal. De tal manera que després d'uns inicis bastant durs i difícils, molts anys de picar pedra en el desert, sí que vam començar a tenir un èxit popular bastant notable, que s'ha anat mantenint fins ara, no? I també vam tenir una mica la visió d'exportar la banda cap a altres països, en particular a Amèrica, i en això també Dorian ha sigut bastant pioner en la idea de girar per Mèxic, Argentina, Xile, que no era, i molts altres països de l'altra banda del cerco, que no era algo tan habitual en grups de música independent quan nosaltres ho vam començar a fer. Llavors, bé, ha sigut una trajectòria molt bonica, en la qual doncs, la música sempre ha sigut per nosaltres la prioritat. Mai hem fet cançons pensant en sonant al ràdio o en agradar-li a tal mitjà de comunicació, sinó que sempre hem fet el que ens ha donat la gana i, afortunadament, el públic ens ha anat acompanyant i cada vegada de forma més popular, no? Llavors, és molt bonic tirar la vista enrere i dir... I comprovar que amb els teus companys has fet una carrera honesta basada en el compromís amb la música i que, a més, doncs, has pogut fer-ho des de la professionalitat. Jo crec que aquesta és la definició de l'èxit, no? Aixecar-te al matí i fer amb la teva vida el que has somiat i afortunadament ho hem aconseguit.
1: I ara, fa 2 anys, bueno, dintre de poc farà 2 anys que vau publicar Futuros Impossibles, l'últim projecte. En quin moment es troba ara Dorian? Esteu centrats només en girar o treballant en nova música?
2: Ara estem centrats en els darrers mesos de la gira de presentació d'aquest àlbum. Estarem tocant en festivals per Espanya fins al mes d'octubre. Després acabarem a Mèxic i Argentina fent unes dates més a finals d'aquest any i després en l'any que ve ens tancarem a preparar un nou àlbum. Hi haurà pocs concerts de Dorian en el 2027. Llavors, ara comencem la traca final de concerts, que seran uns 20 concerts d'aquí a que s'acabi l'any i ens despedirem del públic durant una temporada.
1: I no sé si la gent té curiositat, a mi sí, al ser una banda, com és el procés creatiu i de composició? Abans has comentat que tu composaves les cançons, només ho fas tu o ho feu també de manera col·lectiva?
2: En els primers àlbums de Dorian era jo el que composava quasi totes les cançons. A partir d'un àlbum nostre de 2018 que es diu Justícia Universal, van entrar a ser compositors també la Beli de Dorian, que dintre de l'escena és molt coneguda, molt especialista en sintetitzadors, i el Lisandro, que a Dorian és productor també de la banda. Mateix som 3 compositors. Hi ha moltes maneres. Hi ha cançons que surten simplement d'una guitarra o d'un piano i una veu. Altres les muntem a partir de samplers o de... Altres sorgeixen d'un local d'assaig. O sigui, tenim moltes tècniques diferents de composició, no només una. O diguéssim que en aquests moments és interessant tenir 3 compositors a la banda perquè enriqueixen molt la paleta de sons i de dinàmiques de notes i de melodies que tenen els àlbums, perquè no hi ha 2 persones que toquin exactament igual el mateix arranjament. Llavors, cada persona expressa l'art a la seva manera i això fa que la banda estigui en un moment creatiu molt bo perquè tenim doncs, això, un ventall de compositors que enriqueixen molt els àlbums. Jo crec que estic molt content del resultat de Futuros Impossibles i d'aquell Justícia Universal del que et parlava.
1: I ara ja, parlant una mica més del concert d'aquesta nit, què poden esperar tant els vostres fans? Que no sé si saps que l'alcaldessa d'aquí de Mollet, ella va dir entrades de concert per anar a veure-us i que ja es fan d'abans.
2: No sabia i m'alegro molt.
1: Què poden doncs, esperar tant els fans, perdona, com les persones que es descobriran per primera vegada avui al nostre parc de Calestrada?
2: Farem un repertori centrat en els nostres àlbums La ciutat subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, amb algunes gotes d'altres discos també, electrònica, sintes, moments per ballar, moments per emocionar-se. Tenim també a Dorian no només un repertori molt ballable, sinó també cançons de mig temps molt emocionals i emotives, que la gent disfruta molt. També cantarem algun tema en català, com Universal, que és un tema que vam publicar fa uns anys cantant amb la Su. I, bueno, crec que, sincerament, crec que val molt la pena venir a veure a Dorian en directe. la gent ho gaudeix moltíssim. És com és un viatge musical molt intens, molt maco, emocionalment parlant.
1: I de tot el concert, alguna, això més personal, alguna cançó que sigui especial per a tu?
2: Bueno, en el cas d'aquest concert, a mi m'agrada molt que en els darrers temps hem recuperat una cançó que es diu El Temblor, que és una de les preferides del nostre públic i portàvem un temps sense tocar-la i és molt maca, molt maca, molt maca. També toquem cançons que també recuperem per aquests concerts d'estiu, altres cançons que també portàvem un temps sense tocar, com una que es diu Vicios y Defectos o una que es diu Arrecife, que és molt estimada també pel nostre públic. O sigui, estem fent un repertori Vicios y Defectos o una que es diu Arrecife, que és molt estimada també pel nostre públic. O sigui, estem fent un repertori diferent del dels darrers anys, que també

0: i continuar fent música?
1: Mira, hi ha una qüestió energètica, que és que, bueno, primer que continuem tenint tots una energia vital en el pla personal molt, molt forta. És a dir, tu, si ens veus, ja veuràs que, vaja, ens juntem mogollon amb la gent jove, ens encanta estar al carrer amb la penya, sempre estem intentant escoltar el que fan la gent més joveneta, com comencen les seves carreres. No ens hem apoltronat mai, ni aburgesat mai, i això fa que també la música del grup continuï sent propositiva, no? És a dir, estem fent discos que la gent destaca que tenen rellevància i que tenen coses a dir, perquè la banda té una actitud vital molt potent. I llavors això es tradueix molt positivament en els concerts. La banda surt a tocar com quan, amb la mateixa energia que quan teníem 22 anys. I això és brutal. Ja no passa sempre. Així que bé, mentre tinguem aquestes ganes de viure i d'estar connectats amb la gent i amb l'essència de les coses importants de la vida, crec que continuarem fent bones cançons.
0: Molt bé, Marc, digues sí, ja sempre moltes ganes de fer les coses. Doncs, moltes gràcies i ja ens veiem aquesta nit al concert que amb el que has dit estic segur que disfrutarem molt.
1: Doncs a vosaltres, moltes ganes i a por totes. Vinga, gràcies a tots.
0: Moltes gràcies.

0: El temblor és el tema que el Marc et va dir que amb ell li feia especial, no?
1: Sí,
0: allò
1: sí.
0: Era especial per ell. Escolta'm una cosa, ja estàvem parlant, jo escoltant l'entrevista, però també doncs, li estava preguntant al Ferran. Ai, no t'he preguntat si ahir feia molta calor a Calestrada? I bé...
1: Bueno. Feia calor. Però s'estava bé. Si portaves el teu ventall i
0: sí,
1: estaves allí... Si estaves centrat en el concert, no pensaves en la calor.
0: No pensaves en la calor. I es tracta d'això, en un concert ja es tracta de suar una mica, no?
1: Sí, clar. Ja va dir la Mai. Va dir, teniu calor, no? I jo, sí, no. Fred, no.
0: I tot, sí, però és igual. Avui Dorian, és a 11:15, no?
1: Sí.
0: Al igual que Genera de Conte. Demà, però...
1: Demà acabem ja aquesta cinquena edició de Music Week a 11:00,
0: sí,
1: mitja hora més tard. I, bueno, els encarregats són el grup Ginestar.
0: Que aquest és el que vaig dir jo que m'agradava més. És a dir, aquí cadascú té el seu preferit,
1: sí.
0: El Ferran va dir la Nena de Conte, l'alcaldessa Dorian, doncs jo Ginestar.
1: I, bueno, vam poder parlar amb en Pau.
0: Ah, també?
1: Que és part de... Són dos germans, Ginestar, i doncs vam poder parlar una mica amb en Pau d'aquest concert que... Últim concert del Moviment Music Week.
0: Molt bé. Sí, l'hem escoltat, clar, i tant.
2: Bon dia, Pau. Estem aquí a Ràdio Mollet per fer-vos una entrevista de cara al vostre concert del Mollet Music Week demà.
3: Bon dia. Un plaer.
2: Bon dia. Doncs primer comencem per als inicis. Com vau decidir formar Ginestar?
3: Doncs bé, la Júlia i jo fèiem cançons a casa. Elles, ma germana, elles dues tenien un grup de música i quan jo em vaig posar a fer cançons li vaig dir a la Júlia que si volia començar a cantar-les i així va ser. Com a poc vam anar fent cançons junts i tocant-les a casa i la cosa es va anar fent gran a poc a poc.
2: I això de treballar amb la teva germana, té més avantatges o més inconvenients a l'hora de les idees?
3: Doncs més avantatges, sobretot ara que la cosa ja s'ha fet més gran i bueno, som una empresa,

0: i vivim d'això, doncs és millor tenir un projecte com aquest amb algú amb qui confiïs, així que sempre avantatges.
1: I al ser dues persones, com és el vostre procés de composició?
0: No, això la majoria de dies ho faig jo, excepte quan fem sessions de composició conjuntes amb altres artistes, llavors sí que estem els dos, però això, aquesta és feina meva.
1: Ah, la composició t'encarregues tu?
0: Sí.
1: I la Júlia, de quina part s'encarrega?
0: Doncs, bueno, ella és cantant i després doncs, moltes gestions del dia a dia també les fa ella.
1: Ah, vale. Bueno, vosaltres formeu part d'aquesta nova onada, la nova generació d'artistes que fa música en català, aquesta que dels últims anys. Mm. Amb quins altres grups o cantants teniu més relació d'aquests nous que han del panorama?
0: Relació personal, vols dir?
1: Sí.
0: Doncs amb tots ens portem molt bé. Amb els Figaflaues, amb la Duixa, amb Oques, amb la Fúmiga, sobretot, som molt col·legues. Sí. Amb tots tenim bona relació, la veritat.
1: I d'aquests que dius, ja teniu alguna col·laboració feta?
0: Amb la Fúmiga en tenim una feta i publicada, i no, amb la resta, la veritat és que fem poques col·laboracions i les triem molt bé, llavors. Són coses que van passant quan es van donant amb el pas del temps, i quan tens una cançó que te l'imagines amb algú, doncs li proposes. És tan senzill com això.
1: I heu parlat de fer alguna cosa d'aquí a futur?
0: No, la veritat és que no tenim res pendent així amb ningú ara mateix. Vam treure un disco fa molt poc i ara no estem en aquestes.
1: Vale. No sé quants anys porteu de carrera?
0: Uns 8.
1: Uns 8. I d'aquests 8 anys, si haguessis de triar una sola cançó de tot del vostre repertori, quina seria i per què?
0: Doncs jo diria que la que més resumeix la nostra carrera és Estimar-te com la Terra, que és una de les cançons més antigues que tenim i la primera que ens va fer treure el cap en tot això de la música i la indústria musical de Catalunya.
1: Quin va ser el moment que tu i la teva germana us vau donar compte de que sí que us podia dedicar a això i que això de ginestar era un projecte futur?
0: Doncs fa 4 anys o 3 i pico, 4, quan vam fer una gira en la que vam tenir breus concerts i prou ben pagats com perquè jo pogués deixar la feina, doncs jo crec que aquest va ser el moment que ens va fer veure que a part de que ens ocupàvem molt temps i que ens ho passàvem molt bé, que també podia ser la nostra manera de viure.
1: Parles de concerts i ara aquí esteu de gira. Com s'us presenta l'estiu en termes de gira?
0: Doncs bé, farem molts concerts. Jo crec que n'acabarem fent gairebé 50 aquest any, entre maig i novembre. I bé, descansant en aquests dies que tenim de descans i també preparant-nos per lo que ve, que l'estiu serà duret.
1: I ara, parlant més per la gent del poble, demà divendres tanqueu la cinquena edició del Mollet Music Week. Què podem esperar d'aquest concert?
0: Doncs molta canya. Jo crec que aquest directe que hem preparat no deixarà indiferent a la gent de Mollet. L'hem preparat amb la idea de que sigui una gran festa, molt energètic i també en algun moment així més relaxat en el que poder abraçar que tinguis al costat i poder cantar junts les cançons més tendres i més emocionals.
1: Això que dius de les cançons més tendres i moments més energètics, a banda de la música, com és el vostre espectacle? Porteu algun muntatge especial que veurem al Parc de Calestrada?
0: Sí, portem una escenografia nova. Jo crec que és millor que la gent ho vegi en directe. No sé si ho he d'explicar així. Crec que l'impacte és més gran quan ho veus en directe. Però sí, portem una escenografia nova que hem fet especialment per aquesta gira.
1: Bueno, ho deixem millor per sorpresa, per clar, quan la gent arribi a cada estrada.
0: Millor, millor.
1: Sí. I ara ja per acabar, no sé si quines inspiracions teniu vosaltres a l'hora de composar tu, a l'hora de composar les cançons.
0: Cada disco i cada cançó és un món. Depèn, hi ha cops que saps que vols parlar d'alguna cosa i et trenques el cap perquè et surti a la millor manera possible, i en cops que la inspiració et baixa del cel com si hi hagués Déu i et diu, ostres, ara toca això, i sempre, simplement és com si la cançó arribés a tu. Però parlem de mil temes diferents i de mil maneres diferents. És molt complicat de resumir com es crea la inspiració, com funciona.
1: Que escolti la gent les cançons i decideixin per ells mateixos.
0: Exacte, exacte.
1: Bé, doncs, moltes gràcies per aquesta estona, Pau. I ens veiem demà al Parc de Ca l'Estrada, a les 11, que ningú s'oblidi.
0: Molt bé, fins demà, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: No donaràs a l'abast, Ferran, avui Dorian i demà Ginestà. Escolta'm, ha estat tot un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest estiu.
1: A vosaltres.
2: I ja et contractem cara al curs vinent. Per parlar del Mollet Music Week.
1: Sí.
2: Que vagi molt bé, Ferran. Ens veurem per Festa Major.
1: Esclar, molt bé. Vinga. Adéu, que vagi bé.

0: I com el Posa't les piles acaba justament en el dia de demà, tal qual Ginesta, doncs, que tanca el Mollet Music Week, doncs el que fem és oferir-vos l'agenda fins divendres de la setmana vinent. Ens l'ofereix el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins divendres de la setmana vinent. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Continuem amb els actes si ens arriba la xarxa al parc. Beto el Pallasso. L'espectacle Beto és l'essència del pallasso propi d'Albert Vinyes, un recull de números que han passejat per diversos escenaris, des de petits menjadors fins a grans teatres. Dijous 16 de juliol a 8:15 de la tarda al Parc de les Pruneres. Organitza la xarxa. Festival Mollet Music Week 2026. El Festival de Mollet Music Week torna al Parc de Cal Estrada. El certamen arriba amb actuacions de grups punters del panorama musical. Per avui tenim l'actuació de Dorian a 11:15 de la nit al Parc de Cal Estrada. I per demà, divendres 17, actuació de Ginestà. Serà a 11:15 al Parc de Cal Estrada. Seguim amb el dissabte 18 de juliol amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També per dissabte 18 tenim la macrotabalada del Vall de Diables de Mollet. Es faran 4 recorreguts de cercaviles diferents, arribant tots a la plaça Prat de la Riba i fent lluïments finals per colles i un de conjunt. Davant de cada cercavila aniran malabars de foc. Per finalitzar es farà un petit lluïment de tabals de pirotècnia a la plaça Prat de la Riba. Serà de 8 a 1 de la matinada. Organitza el Vall de Diables de Mollet. Ja per diumenge 19 de juliol, amb el Ball de la Gent Gran, a 6:15 de la tarda, a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. Continuem amb els dimecres torrats, activitat per a totes les edats. Jocs d'aigua, manualitats, pintacares, marxandatge i molt més. Dimecres 22 de juliol a 7:15 de la tarda a la plaça Pau Casals. Organitza la colla dels torrats. Del 23 al 26 de juliol, de 9 del matí a 1 de la matinada, tenim el Mercat Vell a l'Open de Villar Americà. Organitza a Mova. Estiu jove, vespre gastronòmic, tast i elaboració de cervesa artesana. Endinsa't en el món de la cervesa amb aquest taller pràctic i vivencial. Descobrirem com s'elabora la cervesa i coneixerem tots els seus secrets. Dijous 23 de juliol a 7:00 de la tarda al Museu Abelló. Organitza la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollet. Per acabar l'agenda tenim l'espectacle Emboscadura, a càrrec del col·lectivo Ameno Crab. Dijous 23 de juliol a 8:15 de la tarda al Parc de les Pruneres. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I fins aquí l'agenda per aquesta setmana. Que tingueu un molt bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlat l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees majoritàriament forestals entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i Lobac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.

0: Darrer espai de la temporada del Ball de Lletra i avui des de la Biblioteca Can Bolà Jordi Soletura es troba la nostra companya Carla Ramos. Bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies tornem a venir fins aquí a la Biblioteca Municipal, a la Biblioteca de Can Bolà Jordi Soletura, per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar aquí mateix a la biblioteca. I avui fem aquest darrer espai amb l'Héctor Calvet, que n'és el director. Molt bon dia, Héctor.
2: Molt bon dia, Carla.
1: Déu-n'hi-do, s'ha passat ràpid el curs, eh?
2: Déu-n'hi-do, sí, t'hi poses i de cop fas un programa rere l'altre i sí. És,
1: hem parlat de molts llibres.
2: De molts llibres, sí.
1: Hem fet moltes recomanacions, però
2: ja portem un temps fent-ho,
1: Portem uns anys fent aquestes recomanacions, però per tancar curs, Héctor, quin és el tema amb el que has volgut tancar aquest Ball de Lletra?
2: Pues hem buscat un tema relativament d'estiu, no? Volíem agafar, acabar una mica d'aquesta idea una mica de l'aire, no? De l'exterior, i ens hem anat cap al mar, no? Perquè en aquesta època que fa més, ens agafa tanta calorada, no? Tanta escalfor,
1: hem de refrescar,
2: i tenim les hores mediterranis, no? I
1: això
2: tenim el mar al costat, és part de la nostra cultura, i hem agafat una sèrie de recomanacions, de llibres, que parlen on el mar té una certa importància, no? És veritat que molts són clàssics, ho parlàvem una miqueta, perquè, no sé, per alguna raó, potser és un tema que és un ambient que es tractava més abans, però pensar que era una bona idea per acabar aquest curs agafar una cosa més refrescant, no? Com pot ser l'aigua, d'alguna forma.
1: És misteriós, el mar, molt desconegut, així que potser doncs incita que hi hagi totes
2: aquestes
1: històries.
2: Sí, incita, ja veurem que passen històries. Coses al mar, no? A vegades bones, no? A vegades no tant.
1: Sí.
2: Per tant, tindrem una mica de tot a l'oferta, no? D'avui.
1: Doncs, Héctor, si et sembla, comencem. Com ens refresquem? Primer, quina és la primera?
2: Agafem un clàssic, eh?
1: Vinga.
2: Anem a l'Odissea d'Homer, perquè aquesta és una desaventura, aventura al mar, per illes gregues, vull dir, realment ho té tot d'aquest clàssic d'aventures d'alguna forma, no? És veritat que és un llibre pues, escrit en grec antic, per tant té la seva dificultat, però és aquesta idea d'una mica de les novel·les paradigmàtiques del marítimes i d'aventures, no? Aquí parla, òbviament, de les aventures d'Ulisses, després de venir de la Guerra de Troia. Vale? Ara mateix, a més, tenim una mica relacionat amb les pel·lícules, no? Perquè tenim aquesta pel·lícula de la Ilíada, no? Que s'estrenarà un dia d'aquests. I, per tant, bueno, està bé recuperar aquestes novel·les, aquestes primigènies, no? Aquesta grega sobre les aventures, no? I aquí el mar és important, perquè porta Ulisses molts mesos i anys al mar fins que torna a casa, per tant, fa tota una visió de la grega mediterrània antiga que està molt bé, no? I hi ha més mites, no? Tenim el cíclop, les sirenes, vull dir, tenim totes aquestes aventurilles, que a part de... Que pot ser una bona lectura d'estiu, no? De fer la part de l'aventura, també aquesta idea de revisar pues, mites, no? Mitologia.
1: Avui perquè la temàtica gira entorn de l'aigua, però ben bé que a l'estiu també podria ser un moment de llegir doncs, de lectura d'aquests clàssics que potser durant l'any doncs, no trobem aquest temps, doncs dir, mira, doncs ara que tinc més mesos, aprofito.
2: Efectivament, no? Una part de la gràcia d'aquests llibres també d'avui és, efectivament, és una d'aquests llibres que a vegades potser trigues en trobar el moment per fer-ho, no? per llegir-ho. Tenim aquest, o per exemple, tenim l'Odissea, també pot ser la Ilíada, no? Per exemple, però potser aquest, que és un clàssic d'aquest estil de lectures, no? Tenim Moby Dick, de Herman Melville, un d'aquells clàssics de les aventures marítimes, que s'ha venut moltes vegades com una mena de llibre pseudo-infantil, però no té res a veure, no? És un llibre d'adults, molt filosòfic, que parla una mica de l'obsessió, no? De la recerca, de les obsessions de la gent, en aquest cas de la Hub, no? Del capità, que està buscant aquesta balena, no? I, efectivament, com deies, no? És aquests llibres que tothom té, jo el tinc, a una pila, esperant el seu moment. I segurament l'estiu és d'aquells moments que sí que és factible que l'encaris, no? Perquè tens aquell temps per invertir i aquesta vegada tranquil·litat que aquest llibre, per exemple, ho mereix, no? L'Odissea també, però m'ho vull dir que és un d'aquests llibres que té una molta càrrega existencial, per tant, òbviament, té un punt d'aventuria, però el llibre és una altra cosa, i és veritat que segurament l'estiu és un bon moment per agafar aquests llibres, no? que tenen aquesta càrrega emocional sobre l'obsessió, sobre els objectius, no? I com acaba de malament, a més, també. No?
1: En aquest cas, per tant, estaria recomanat per un públic potser més adult, no?, aquest llibre.
2: Sí, després tindrem una mica de tot, eh? També inclús estil best-seller, però és veritat que aquests llibres, en principi, sí que tenen una certa exigència, per tant, és veritat que necessites algun lector que estigui preparat mentalment per començar, perquè no seran llibres fàcils, segurament, i que a més sigui constant, i que tingui un cert interès. Ha d'estar curiós, ha de tenir curiositat per aquests llibres. No? El Herman Melville és un d'aquests autors que a vegades, diguem, juga una mica per sempre l'engany, perquè semblen històries una mica més fàcils, però no, perquè tenen una càrrega moral moltes vegades important. No?
1: Què més tenim, Héctor? Seguim amb clàssics?
2: Sí, seguim amb els clàssics, i per exemple, però ens anem a un clàssic més modern, no? Alberto Vázquez Figueroa, amb un llibre que es diu Pirates, més que res, volia ara parlar de l'autor. No? L'autor és un autor espanyol que va fer molta carrera, ha perdut una mica, ja va estar molt de moda, últimament no tant, no? Però és veritat que va fer molta carrera amb llibres d'aventures. I aquest, per exemple, va fer una subsecció del que és la vida del mar, que són els pirates. No? Aquest llibre es diu així, Pirates, i parla d'això, no? D'una història, és una novel·la històrica molt breu, de, que parla d'un pirata, no? Jacaré, que és un... de la mar de les Antilles, ¿vale? Per exemple, de Baiona fa 300 anys, però ja veiem on situa l'acció. No? Però bueno, aquí ja passem a aquesta idea una mica més lúdica dels llibres. No? Va fer Figueroa, tenia llibres com Tuareg, per exemple, que va ser un clàssic tremendo, que abans es demanava molt, últimament no tanto, però és veritat que és aquells autors que estava molt, molt especialitzat en el tema de l'aventura, i aquí, per exemple, el tema del mar està molt present en els seus llibres. No?
1: Veiem que repeteix una mica la temàtica, eh? Aventures... També ens remuntem com a molts anys enrere.
2: Sí, per això deia, no? Que el ser clàssic a vegades sembla que és com d'èpoques molt concretes, no? El mar era altra cosa, segurament. Era un espai que, molt misteriós que donava molt marge a fer aventures, no? I era com un espai ampli, desconegut, ple de perills, també d'aventures, i per tant, segurament donava més joc. Ara que estem en un món que sembla una mica més petit, no? Perquè arribem a tots els llocs amb tot tipus de mitjans, no? Vull dir, ja sigui drons o avions o el que sigui, radars, satèl·lits, doncs segurament aquesta idea s'ha perdut una miqueta, no? És veritat, trobarem algun més modern, però és veritat que abans érem com molt... eren molts desconeguts, no?
1: Sí, llavors... més enllà de l'aigua, no? No veies, no sabies que hi havia, ara sí que ho coneixem, tot i que tampoc molt, però sí que potser ha donat tant a la imaginació d'aquestes aventures.
2: Seguint una mica molt semblant, per exemple, tenim el Patrick O'Brien, no? Que era un autor anglès, que aquest tenia tota una col·lecció sencera de llibres escrits sobre, en aquest cas, l'armada anglesa, ¿vale? Sempre té, totes les llibres pràcticament són d'aventures al mar, més militar, això és veritat que són aventures més de guerres, de batalles, amb francesos, amb espanyols, vull dir que també...
1: També ho té això, sí. Els oceans.
2: Sí, sí, han passat moltes coses i sempre ha estat com, a vegades com un terreny molt de disputa, no? Sí. Realment. I a més és veritat que podien passar coses en llocs molt llunyans que a vegades passaven i no s'assabentava la gent, no?
1: Sí.
2: I aquest es va especialitzar, Patrick O'Brien, en aquestes històries, no? de batalles en el mar, no? Aquest es diu Capitán de Mar i Guerra, ja veiem aquest llibre, i justament parla d'això, no? És veritat que és molt anglès, per tant, sempre heu de pensar que els anglesos tenen el seu punt de vista de les coses, per tant, si penseu que va ser neutral, jo diria que no, ¿vale? Per tant, si li teniu... Tenen una història molt particular i molt d'ells, ¿vale? A part d'això, són llibres molt entretinguts, això sí, molt ben documentats, ja que vulguem, per tant, es poden recomanar, però sempre pensant que els anglesos tenen una visió molt personal de les coses, molt seva, molt de potència colonial, no? Vull dir que realment...
1: Favoreix els seus interessos.
2: I millor que els altres, efectivament, no?
1: En què seguim ara, Héctor?
2: I ara passem a uns llibres una mica diferents, no? Per exemple, tenim aquí el Terror, del Dan Simmons. Aquí parlem una mica de l'oceà, del mar, com un lloc d'exploració. ¿Vale? Aquí parla una història real, ¿vale? Que són dos vaixells, estem parlant del segle XIX, que són el Terror i l'Erebus. ¿Vale? El vaixell es diu Terror, ¿eh? Vull dir que tal qual. ¿Vale?
1: Sí.
2: Que van fer un viatge, volien fer un pas, és una història real, és una expedició que va passar al Pol Nord i volien fer un pas per Canadà, amb la mala sort que l'hivern va ser molt dur i els vaixells van quedar aturats. És una història molt curiosa perquè els vaixells van desaparèixer, la gent va suposar que va morir, ¿vale? Amb el temps van veure que hi havia uns supervivents que van deixar proves, no? I se suposava que algun potser va viure amb els inuits, però van desaparèixer. ¿Vale? Els vaixells van aparegut no fa tant al mar, intactes pel fred, vull dir que realment és una història molt interessant. I aquí el Dan Simmons, que és un autor de ciència-ficció molt, molt recomanat, perquè va morir fa uns mesos, fa tota una història com una mica de més d'aventura, al Pol Nord, al mar, i per tant està bé perquè el que demostra és la perillositat del mar, no? Realment aquesta idea de l'aventura que dèiem abans, òbviament de buscar nous camins, però també té el seu punt perillós, no? El tema aquesta idea de, molt, molt humana, no? D'arribar a les fronteres, de poder on puc passar, podien passar aquest tipus de coses. Aquí el Simon sí que fa una proposta una mica més fantàstica, més de terror, no? amb alguna criatura així sobrenatural, però la història en si mateix del naufragi d'aquests vaixells està molt ben narrada. La veritat és que és un... I a més, si algú ha vist la sèrie, també és molt recomanable. Vull dir, aquesta és una sèrie i la veritat és que està molt ben feta. És una sèrie que a mi m'ha agradat els últims anys.
1: És a dir, que es basa en una història real, no? Després aquí jo ens hi afegeixo d'aquests elements, perquè de fet en el llom del llibre s'ha etiquetat amb un fantasma que entenc que és de gènere de terror.
2: Sí. La veritat és que el llibre, tant el llibre com la sèrie, són bastant impressionants. Vull dir, no són de... Els estómacs que siguin una mica febles, millor no la mirin, ¿vale? Perquè realment explica el que passa amb la gent que queda parada al Pol Nord, allò a la neu, que segurament han de potser agafar mesures dràstiques per menjar, vull dir, coses d'aquestes, vull dir que realment ho explica d'una forma molt realista i molt terrorífica. I a part d'aquí, doncs, posa algunes coses relacionades amb el folclore inuit, per tant, bueno, és un llibre que funciona a molts nivells, no?
1: Això potser em recorda una mica la Societat de la Neu, no?
2: Sí. Va per ahí. També es veu que la història real és que es veu que es van intoxicar, a més, amb plom de les llaunes. I llavors aquesta gent va morir molt malalta, però alguns van poder fugir, però també va canibalisme, vull dir que realment va ser tot una desgràcia, no?, per a aquelles dues tripulacions.
1: Déu-n'hi-do, si algú té ganes de patir una mica,
2: sí,
1: no?
2: Canvi una mica, no?, aquesta de l'aventura del Patrick O'Brien, això, no?
1: Què més tenim, Héctor? Doncs
2: pues una altra història real, en aquest cas del Javier Moro, que és La flor de piel. Aquesta és una història bastant curiosa, eh? És una història real d'un que es deia... Com funcionava, per exemple, aquí parla del 1903, no? 1803, no? Una corbeta que viatja de La Coruña a Amèrica, però viatja per portar una vacuna, ¿vale? Una vacuna a Amèrica, ¿vale? Però en aquella època no hi havia forma de portar vacunes, el que porten és gent que fa de vacuna, ¿vale? És una història real que va passar i era una forma de fer-ho. Tenia gent infectada d'alguna forma amb la malaltia, viatjaven al vaixell, i el que explica la història és això, el llibre és aquesta història del vaixell amb gent real que va portar la cura per una plaga a Amèrica, no? I és un fet mèdic molt reconegut, ¿vale? Aquí el Javier Moro, ¿vale? Si us acordeu, bueno, aquí dice, los acompaña Isabel Zendal, si us acordeu de l'Hospital Zendal de Madrid, pues ve d'aquí l'assumpte, també, ¿vale? I és un fet mèdic molt curiós perquè és real, aquesta idea de fer servir gent com a eina per combatre, no per portar la malaltia, sinó per portar la vacuna cap a un altre lloc. No?
1: Sí, molt interessant. Qui s'hagués pensat, no, que el colonialisme tenia...
2: Sí, és d'aquestes històries que a vegades queden com una mica perdudes i després van recuperant. I Javier Moro, que és un escriptor que ha fet diversos llibres sobre històries reals, doncs aquí va recuperar aquesta història curiosa. No? Sabem que, per exemple, el tema del mar, no? Aquesta de les distàncies, no? Que sembla bastant impossible poder fer aquest tipus de coses, perquè et trigues 2 o 3 mesos a arribar a l'altre continent, doncs és una història real, no? Aquesta idea de fer servir el vaixell i la gent per portar una salvació, no?, mèdica.
1: Déu-n'hi-do, també les condicions amb les quals viatjaven tampoc serien les més òptimes, segurament.
2: No, i que arribés, suposo que és com una idea una mica desesperada, però va funcionar, no? Van arribar a fer-ho i està bé, no? Vull dir, realment, fins a quin punt, a vegades, has de buscar-te camins alternatius, no?
1: Doncs sí. Seguim parlant d'històries reals o cap a on anem?
2: Anem ja cap a... una mica cap al desastre, també. Oh. Ara tornem. Perquè el mar està bé, però què pot passar si naufragues? Pues justament aquí tenim dues històries de naufragis, no?
1: Vinga.
2: Òbviament, la més clàssica, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que és el clàssic de tota la vida sobre els naufragis. Tenim aquí el personatge, no? Aquest llibre va marcar molt com es narra moltes vegades els naufragis, no? Aquesta idea també de l'aventura, de com sobrevius, que coneixes a un indígena, no? En aquest cas el famós Divendres, no? Que el coneix allà, d'alguna tribu, no? És veritat que el llibre ha estat bastant... Bueno, després ha estat una mica més qüestionat, perquè és una visió molt europea de l'època, per tant, òbviament, és una visió a vegades molt innocentrista, molt europea, molt blanca, però d'alguna forma va ser un dels llibres que va marcar, no?, aquesta idea de l'aventura, no?, en el mar, en aquest cas en el naufragi, no? que molts hem vist o llegit històries de naufragis. No? També és cert que al llibre li passa una mica com al Moby Dick, que aquí han arribat moltes versions, el llibre original és bastant més filosòfic o més dur que no l'aventurilla que tothom recorda de Robinson Crusoe en la isla, sinó que realment el llibre ofereix altres coses. No? Vull dir que realment, a part, sempre llegint-ho amb aquesta distància que et dona el temps, no?, de teva experiència i l'evolució de la humanitat, sí que és veritat que s'havia de citar perquè saca el llibre dels naufragis, no?
1: De fet, ara que parlem de naufragis, ja, jo crec que tots en algun punt ens hem preguntat si sobreviuríem a un naufragi o no. Així que no sé si aquests llibres potser ens donen alguna pista de...
2: Sí, no? Perquè estem acostumats a aquesta idea com els Robinsones, no? Aquesta idea de que tu arribes a l'illa i mira, amb 4 cocos i un canyi...
0: veure què faig.
2: Exacte, faig alguna cosa.
0: No faríem gaire cosa,
2: no,
0: jo crec.
2: Que no. Primer, a veure si hi ha aigua, no? Aquests llibres moltes vegades sí que tornen sí. aquest punt més realista, no? I és veritat que ara parlem d'una altra, no? Que és que té aquest punt aquesta una mica més de desesperació, no? Més de recursos limitats, no? Que en realitat és com és, no? Però és veritat que ens ha arribat aquesta idea de l'aventurilla un poc buenista, no? De tant estar una illa i tens recursos, l'únic que has de fer és fer-ho servir, no?
0: Sí, però jo crec que no sortiríem gaire endavant, perquè és molt idíl·lica.
2: Potser em sembla més a prop del nàufrago del Tom Hanks de la pel·lícula que no, no?
0: Sí, que no l'altra, no? Sí. Què més tenim, Héctor?
2: Doncs, per exemple, tenim un relativament modern, no? La història de Pi, del Jean Martel, que justament parla d'això, no? D'aquesta idea del naufragi, en aquest cas és un noi que va amb un naufragi, va amb la seva família, el vaixell ben naufraga, queda ell i un tigre a la barca, i és la seva convivència, a la seva supervivència també, els mesos que passa al mar amb el tigre, no? Comença amb altres personatges, al final només queda el tigre i ell, no? Però és veritat que el llibre, si agafes la història del naufragi, està molt ben feta, però òbviament al final és el que canvia tot el llibre. Has d'esperar fins al final per veure realment com ha anat el naufragi. La història que estàs veient, que t'ha explicat el personatge, és des del seu punt de vista, però després, quan arriba al final, t'adones que és una altra cosa que ha passat, no? Per tant, el llibre té un punt de misteri, està molt ben fet, la veritat és que és molt interessant, perquè a més té un punt original, té aquest punt de fàbula, però és una fàbula que d'alguna forma oculta una realitat bastant més dura, no? I el llibre funciona molt bé en aquest sentit. Però és veritat que és una història relativament moderna, no?, del naufragi, no? D'aquesta idea una mica més d'amb altres recursos, altre tipus de vaixells, vull dir que realment actualitza d'alguna forma, per fer-ho servir com aquesta fàbula, no?, però actualitza la idea del subgènere aquest de naufragis, no?
0: Sí, de fet, la versió cinematogràfica va tenir molt bona acollida, així que segur que el llibre encara és millor.
2: Sí. No diem com acaba, perquè està bé que... Sembla, per quan comences, que és un llibre una mica fantàstic, i després ja veuràs quan arribes al final que no tant, no? Que realment hi ha altres coses allà darrere. No?
0: Ens queda una darrera recomanació i ara sí que alimentem el rei del mar.
2: Ara anem a aquest punt que va passar fa molts anys amb el tiburó del Steven Spielberg, aquesta idea de la por als animals, en aquests taurons, i tenim un best-seller total, el Megalodon, de Steve Alten, no?, que parla d'això. No? Aquí es va passar també la pel·lícula, però el llibre ja s'havia publicat fa temps, no? I juga aquesta idea una mica de la por al tauró, però a la bèstia, no? Ja fa un tauró prehistòric,
0: enorme. Sí, s'ha recuperat molt aquesta figura, del megalodon.
2: Sí, és aquesta idea que sempre encara d'alguna vegada apareix, no? Puja a la superfície aquesta idea que pot existir encara un supertauró enorme, que se ve que no, perquè si diu que hauria de menjar tant que és impossible que pogués sobreviure, no? Però sempre ens agrada aquesta fantasia.
0: Sempre
2: ens agrada pensar que el món té encara misteris i, per què no, un megalodon encara pels mars, no?, pels oceans, allò navegant, allò nedant. Però, bueno, és una curiositat, no?, aquesta idea de com fer servir el mar també com els best-sellers, en aquest cas, aquesta idea d'aventurilla i terror un poco del megalodon de Steve Alten, no?
0: Doncs amb aquesta darrera recomanació ara sí que posem punt i final al programa d'avui i també a la temporada. Ara seran uns mesos de descans, segurament anirem a la platja, esperem doncs que no tinguem els resultats tan fatídics, no?, dels llibres que hem comentat, que no ens farem cap megalodon i tampoc haguem de desenvolupar les nostres habilitats, no?
2: Per saber... Si la gent va en creuers...
0: Això depèn. Espero que ens tornem a trobar al setembre, Héctor, per seguir comentant doncs totes aquestes recomanacions. Molt bon estiu i ens trobem a la propera, Héctor, que vagi molt bé.
2: Igualment, Carla, fins la propera.

D'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Penseu que això s'acaba, demà serà el darrer Posa't les piles d'aquesta temporada radiofònica que començàvem al setembre i que acabarem demà, però amb ganes ja de tornar al setembre de 2026 amb noves propostes. Però això serà demà, així que us hi esperem a les 9 en punt aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón. Avui dijous el Mollet Music Week arriba a l'Equador. En el tercer dia de concerts el protagonista és el grup Dorian. La banda indie barcelonina arriba al festival en plena gira d'estiu, una sèrie de concerts molt especials en què està recuperant algunes de les cançons més estimades pels seus seguidors. El repertori estarà centrat principalment en els temes dels seus darrers treballs, Ciutat Subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, tres àlbums que han consolidat l'evolució sonora del grup. A més dels èxits més recents, en Marc Gili, guitarrista de la banda, ha explicat a Ràdio Mollet que el concert inclourà altres cançons emblemàtiques.
1: Farem un repertori centrat en els nostres àlbums La Ciutat Subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, amb algunes gotes d'altres discos també, electrònica, sintes, moments per ballar, moments per emocionar-se. Tenim també a Dorian no només un repertori molt ballable, sinó també cançons de mig temps molt emocionals i emotives, que la gent disfruta molt. També cantarem algun tema en català, com Universal, que és un tema que vam publicar fa uns anys cantant amb la Su.
0: El concert avui al Parc de Cal Estrada a partir de 11:15 de la nit. I el club de futbol femení Mollet City, un projecte íntegrament de futbol femení, continua prenent forma. Aquests dies el nou club està immers a la confecció de les plantilles i la confecció de l'estructura esportiva. Amb 100 jugadores, el club femení es va dibuixant per competir la temporada vinent en totes les categories i consolidar-se com un projecte sòlid i únic a la ciutat. La Núria Pérez és presidenta del club de futbol Mollet City i ha comentat que han absorbit els equips femenins del Mollet per crear un projecte femení atractiu a la ciutat.
2: El que hem fet és absorbir tot el femení del Mollet, al qual volem agrair la seva ajuda. I bàsicament és això, agafem tot el gruix, més tota la gent interessada, perquè és un projecte molt, molt atractiu, perquè bàsicament perquè és únic, és un club estructuralment només femení, som independents de qualsevol estructura masculina i això doncs, era una mancança que hi havia a Mollet del Vallès, no? Fer una estructura femenina potent.
0: Des del club tenen per objectiu acompanyar les jugadores en tot el seu recorregut esportiu i fomentar el creixement tant esportiu com personal. En aquest moment, Núria Pérez encapçala el projecte després de 25 temporades com a jugadora, les darreres de la mà del Mollet, on ha viscut la competició en primera persona. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. I a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyer.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels Cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galeano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo, doncs s'ha fet.
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 710, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel està d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova temptativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la cota més alta del punt on havia arribat abans, en Wimper, de nou, varen haver d'abandonar. De tornada a Breil, en Wimper va veure, desanimat, que el professor Tindall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tindall havia contractat els serveis d'en Carrel per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn. Malgrat el desencís, en Wimper va convidar el grup d'en Tindall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada dalt a la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Wimper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tindall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari. I quan va ser el moment d'atacar la torre final, no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tindall i Benen van comprendre que no arribarien al cim. I amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65. I l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà, doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, va visitar ahir dimecres Mollet en una jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del Museu Abelló. La consellera va visitar l'exposició centrada a les galeries del Mau del Museu, una mostra que recupera la història d'un dels espais més influents de l'art català del segle XX. Durant la visita, la consellera va aprofitar per reivindicar la fortalesa del sistema museístic català. En aquest sentit, destacava que aquest model contribueix a enriquir els museus locals, que no només conserven el seu propi fons, sinó que també esdevenen dipositaris de peces de valor nacional.
1: Això ens permet doncs, que es faci treball en conjunt, que el patrimoni estigui doncs, arreu del país, a la vegada fa aquests museus més forts i realment doncs, permet fins i tot doncs, que aquest museu sigui dipositari de peces de la col·lecció nacional. És a dir, la Generalitat té una política d'adquisicions, d'anar conformant una col·lecció nacional que expliqui un relat de país a través de les manifestacions artístiques, però sempre comprem amb la idea de fer dipòsits a museus doncs, a tot el país que doncs, també amb allò que anem comprant van completant també els relats propis.
0: La jornada ha servit per reforçar la col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de Mollet i per posar en valor la projecció cultural de la ciutat. I agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Horta-Guinardó han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys per delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Les detencions es van practicar el passat 8 de juliol, entre ells a Mollet del Vallès. Les persones detingudes estarien presumptament vinculades a un grup criminal especialitzat en la suplantació d'identitat i l'estafa financera. La investigació iniciada arran de diverses denúncies per suplantació d'identitat va culminar amb una entrada en un domicili de Cerdanyola, on van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu. Els investigadors han acreditat que en un període de tan sols 12 dies el grup criminal va obtenir un benefici il·lícit superior als 131.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes, atesa la gran quantitat de documentació intervinguda, encara pendent d'anàlisi. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. El Tribunal respon així a les qüestions del Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior que afecta una trentena d'excàrrecs, entre els quals, Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una dotzena de membres del CDR. Des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha celebrat la sentència i ha reclamat als tribunals espanyols que l'apliquin immediatament.
1: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó. Catalunya ja fa temps que va decidir mirar endavant.
0: I a la Seu d'Esquerra, a Barcelona, en el faristol on s'hi llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència malgrat que la troba insuficient i ha reclamat a la justícia espanyola que l'apliqui immediatament.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: La decisió també pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats. D'una banda, l'Audiència Nacional diu que estudiarà la sentència del Tribunal de Justícia Europeu abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra els 12 membres del CDR. Tot apunta que no hi haurà decisió fins passat l'estiu. I un home de 63 anys va ser trobat ahir sense vida a la zona de Fontscaldes, als Valls, després de fer una ruta de senderisme. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Els bombers de la Generalitat van trobar sense vida l'home després d'una recerca efectuada per dotacions terrestres i àrees del cos. Va ser a partir de les 2:02 del migdia que una persona avisava al 112 per comunicar que la seva parella havia sortit a caminar a primera hora del matí i no havia tornat. Va ser a partir d'aquell punt que els bombers de la Generalitat van desplegar un operatiu de 7 dotacions amb intervenció del grup cani de recerca, una dotació terrestre del grup de dotacions especials i un helicòpter de la unitat de mitjans aeris amb dues dotacions de bombers voluntaris del parc de Prades i una dotació del comandament. Després d'una primera recerca intensiva pels corrons més propers, l'helicòpter va emprendre camí a la recerca aèria. Va ser després de 10 minuts de 6:45 de la tarda que un corredor va donar l'avís de la troballa d'un cos a un camí de la zona a uns 15 metres del traçat.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.

Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La consellera de Cultura visita Mollet i reivindica el paper del Museu Abelló. Sònia Hernández ha visitat l'exposició Reconstruir les galeries del Mau i ha destacat la feina que es fa al Museu Abelló. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa 3 subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. I després del concert d'ahir de Nena de Conte al Mollet Music Week, avui és el torn per Dorian. Parlarem amb el guitarrista de la banda sobre com encaren el concert a la nostra ciutat. Hi ha en esports el club de futbol Mollet City, un projecte íntegrament femení, ja compta amb 100 jugadores per afrontar la temporada 2026-2027. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITE en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de fragilitat i per fer-ho que millor que amb el geriatre i director de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, a l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, el doctor Joan Solà.
1: Esteu escoltant Fem Salut.

0: Doctor Joan Solà, benvingut al Fem Salut. No és la primera vegada que ens trobem en aquests micròfons.
1: No, ja no. Som habituals amb aquestes tertúlies.
0: Sí, perquè això és el que anem a fer, parlar de fragilitat. De fet, pensava, dic, ara fent servir allò persones vulnerables, fragilitat, expliquem una miqueta allò, què vol dir això, no? Sí. Jo, quan som fràgils, de fet, des que naixem, podríem dir que som fràgils, no?
1: Bueno, mira, a partir dels 30 i algo d'anys,
0: sí,
1: el nostre cos comença a envellir, entre cometes, Anem
0: sí,
1: molt lentament, el que passa que això no es manifesta fins a edats més avançades.
0: Després hi ha un tobogan.
1: Aleshores hi ha un tobogan, no? A partir d'aquí, doncs, bueno, la fragilitat és una mica inherent associada a l'envelliment. A partir dels 75 anys ja es considera que les persones tenim algun grau de fragilitat. Està clar, doncs, que hi ha persones que arriben amb edats avançades molt bé, sense cap alteració significativa, però és veritat que hi ha persones, doncs, que inclús amb menys anys, si tenen segons quin tipus de malalties cròniques o oncològiques, doncs ja adquireixen un grau de fragilitat.
0: Mm-hmm. I llavors, quan parlem de fragilitat, és perquè diem, ai, és més fàcil que se't trenqui un os, sí, és més fàcil que t'ofeguis, és més fàcil que... No?
1: Mira, la fragilitat és... Podríem definir-la de moltes maneres, però jo diria, perquè per fer un tenedor, que és quan et vas fent gran, doncs el grau de reserva que et queda al cos per fer front a algun tipus de malaltia o algun tipus de, doncs, de injúria, una caiguda, un accident, no? És la reserva que té el teu cos. Conforme et vas fent anys gran, doncs vas perdent aquesta reserva. Jo a vegades explico que és com una llibreta d'estalvis, no? Que vas traient, clar, doncs si un dia et ve un pagament així sobtat, doncs, per exemple, una fractura de fèmur, doncs aleshores tens dificultats. I aleshores el teu cos té més dificultats, doncs, per reaccionar, doncs, enfront les malalties o qualsevol problema que puguis tenir. Seria el grau de reserva.
0: És a dir, que amb aquest exemple que ens ha posat es tractaria d'anar ficant allò calarons, no? Allò, anar ficant benzina,
1: sí,
0: no? Una mica de reserva, sí, al nostre cos per fer, sí, front a aquesta etapa, no?
1: Sí, això és un concepte que m'agradaria,
0: sí, desenvolupar,
1: doncs, desenvolupar, sí, amb el sentit de que entenem, doncs, que una persona gran, una persona amb malaltia crònica, doncs, és fràgil i es va fent fràgil, és més vulnerable a qualsevol cosa, no? Però també és veritat, de cara, hi ha dos conceptes, un que la fragilitat és prevenible, en part, i potencialment podem tractar-la. No dic revertir-la al 100%, però podem, fent determinades coses, doncs, millorar-la. De fet, la fragilitat va molt relacionada amb la força muscular.
0: Sí, ara es parla molt allò de través de força, eh?
1: Sí, sí. Aleshores, doncs, fins i tot, doncs, ara ja tenim escales o proves executives, que diem, senzilles, com pot ser apretar un dinamòmetre, la força de la mà,
0: sí,
1: la velocitat de la marxa. Tenim unes escales, l'SPBB, que ara estem posant en marxa el socio i que fem sistemàticament a les persones.
0: I què és això?
1: Això és una escala que mesura la força, la velocitat de la marxa i com t'aixeques d'una cadira. No és el mateix aixecar-se de la cadira, doncs, recolzant els braços, que aixecar-te directament. Per això et diu, doncs, la força que tens a la musculatura del tren inferior, de les cames. Totes aquestes coses les mesurem amb un cronòmetre i això tenim unes escales que ens donen un grau de fragilitat. En base a aquest grau de fragilitat, ara, doncs, especialment a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, això és un projecte que lidera la Marta Pascasio, que és la nostra referent, diguem-ne, responsable de rehabilitació, doncs hem fet un programa que, en funció d'aquestes proves, apliquem un tipus d'exercicis o uns altres, un tipus d'intervenció de rehabilitador o de fisioteràpia, doncs, o un altre, no? Amb la idea de que cada vegada això es té que individualitzar més i aconseguir, diguem-ne, la màxima millora, tornar a posar a la llibreta d'estalvis, tornar a posar una mica. I aleshores això és una de les coses, doncs, que la fragilitat està clar, ho hem parlat amb altres intervencions.
0: De vegades jo penso, home, també hem d'assumir que fer-se gran, no?, que també és un valor, sí, no? I sembla que ningú es vol fer gran, però la primera cosa que hauríem de fer seria assumir-ho, que ens fem grans. I també hi ha la dita allò de si ens fem grans potser malament, perquè comencen a haver-hi doncs, això, patologies associades a aquest envelliment, però si no et fas gran, malament.
1: Està clar, eh? Vull dir que hauríem d'assumir tots, cosa que pels mitjans de comunicació, els inputs que ens arriben a les redes socials, tothom prenent suplements i tothom fent-se coses, sembla que si prens omega 3 ja seràs invencible, no?
0: Sí, sí, són finits, eh? L'ésser humà ara per ara són finits.
1: I envellim. L'envelliment aquest ha condicionat. Clar, abans l'edat mitja, com hem comentat altres vegades, ha augmentat molt. Hi ha una població que arriba fins a edats avançades. Això dona temps a que et facis més fràgil. Doncs hi ha un component, diguem-ne, hi ha diversos components. Primer, si tens o no una malaltia, si has tingut o no un accident, has tingut alguna cosa, això et condiciona la teva evolució, la teva fragilitat. També depèn de l'estil de vida que portis. Si tu ets una persona, doncs, que et cuides, tens una alimentació sana, que no vol dir espartana, però sana, fas un exercici moderat de manera continuada i et cuides, doncs, evidentment, això ajuda a retreçar aquesta fragilitat. I després està clar que tots tenim un component genètic. Veus gent relativament jove que cronològicament té una edat però biològicament en té una altra, i veus gent molt envellida, i en canvi al revés, veus gent molt gran que dius, bueno, aquesta persona té un grau de fragilitat perquè, com dèiem, des dels 75 anys ja el nostre cos de manera
0: natural
1: doncs va patint una sèrie de canvis, però que en canvi té una fragilitat moderada, no? I té una edat biològica, doncs, que li permet fer front a gastos, a malalties, a una caiguda, a una sèrie de coses, no?
0: Estem parlant molt de la part física, no sé si també a nivell de la part psíquica, també això...
1: Sí, doncs, evidentment tot l'organisme va patint uns canvis, no? Jo, una mica per experiència, el que diria és que hi ha dues maneres d'envellir. Ho veig molt, sobretot això ho veiem molt a l'àmbit de les residències. Que he tingut la sort d'estar treballant durant... I estic treballant a les residències. Les residències són una escola de vida. I aleshores, perquè tu interacciones amb moltes persones, reculls en molts casos les seves experiències. I llavors jo diria que hi ha dos grans grups. El que envelleix i ho accepta,
0: sí, el tema que deien de l'acceptació. Sí.
1: I cognitivament es manté actiu, s'adapta a el que pot fer i té interès, doncs, per relacionar-se, per mantenir una certa activitat intel·lectual. Això seria un grup. Aquest envelleix millor. En canvi, la persona que no accepta això i que sempre està buscant una recuperació que no arribarà mai, entra moltes vegades també en una situació d'insatisfacció vital que fa que a vegades s'aïlli socialment, que participi menys a les activitats,

0: que et correspondria per l'edat. Vull dir que realment la part emocional, la part cognitiva, té molt de veure. Està clar que la persona som, doncs, la part física, la part emocional, la part espiritual, i per estar, diguem-ne, en harmonia i arribar a una edat avançada, doncs, amb unes bones condicions, té que haver-hi un equilibri entre tot. No? I això, doncs, moltes vegades és molt difícil.
1: Sí, clar, explicat sembla molt fàcil, però fer-ho no és tan fàcil.
0: No és tan fàcil, no? I estem influenciats per les redes socials, per moltes coses, però no és la realitat que veiem cada dia a l'Hospital d'Atenció Intermèdia o a l'Hospital d'Aguts, no? I, bueno, lamentablement hi ha situacions que afecten molt a les persones i molt complexes. Dèiem l'altre dia amb els companys, no?, que fem sessions, doncs que cada vegada, a la part aquesta de l'envelliment, cada vegada ens trobem en situacions més complexes a nivell clínic, perquè tu abans, si vivies menys anys, acumulaves menys malalties. Ara les persones arribem a més anys però amb més malalties, més medicaments. Estem posant en marxa amb la direcció assistencial i amb la cap de farmàcia i amb els companys d'atenció primària, doncs un programa també de... ja fa temps, però ara cada vegada és més necessari, doncs, tot el tema de la medicació. Uh-huh. Estem mirant d'identificar i reduir els fàrmacs a menys de 10.
1: Ah, això seria fantàstic, perquè hi ha persones que et diuen allò, és que em pren 20 pastilles al dia.
0: Per què? Perquè les pastilles, els medicaments, arriba un moment que tu has de valorar risc-benefici, perquè el teu organisme va canviant, el teu ronyó va canviant, el teu fetge va canviant, el que prenia a vegades pastilles per la hipertensió, resulta que arriba a certa edat i li baixa en excés, això augmenta el risc de caiguda, d'hipotensió ortostàtica. Per tant, fer una intervenció amb la medicació és fer una intervenció molt eficaç amb la fragilitat.
1: És a dir, si podem fer exercicis de relaxació i estalviar-nos també aquesta medicació per dormir, per exemple.
0: Per exemple.
1: No?
0: Vull dir que això és una de les coses que la gent gran demanda més, no? I, bueno, ja et dic, hem de buscar l'equilibri, I sobretot, per prevenir la fragilitat, és fer exercicis de força.
1: De força. Força. Anem a parlar. A veure, què entenem per aquests exercicis de força? Ha posat allò el tema, no? De,
0: sí.
1: No sé si podem agafar una ampolleta d'aigua, allò de mig litre, bueno, a cada mà i aixecar-la.
0: Mira,
1: allò...
0: caminar? És un bon exercici.
1: Però aquest és de força o és de cardio? Perquè, clar,
0: bueno,
1: també s'ha de barrejar una mica de tot.
0: Però almenys et manté la musculatura més
1: activa.
0: O menys activa. Això és important perquè també té efectes sobre la circulació, la bomba muscular millora la circulació, o sigui, té molts beneficis. En quant a exercicis de força, clar, no es recomana que la gent faci tampoc exercicis d'esforç excessiu. Però, per exemple, una cosa molt senzilla i que, a més, s'ha vist que hi ha eficàcia que relaciona directament amb la prevenció de les caigudes és fer sentadilles.
1: Això està...
0: Sentadilles.
1: Arran de la Covid es va posar molt de moda,
0: perquè,
1: per xarxa social.
0: Però és una tonteria, però, clar, amb les caigudes moltes vegades estan associades, doncs, a que tu tens la musculatura de les cames i l'equilibri, ja...
1: més atrofiat.
0: Més atrofiat, i per tant tens més risc de caure, no? Mantenir la musculatura fent exercicis de força. Hi ha molts exercicis, de fet, el que explicava aquest pla de fragilitat que tenim, que lidera la Marta, doncs fa intervencions molt individualitzades en funció de la situació basal per potenciar, doncs, exercicis dels braços, per potenciar exercicis de les extremitats inferiors, de manteniment del tronc. Però sí que té que haver-hi un cert esforç, Tens que fer... un pot aixecar un quilo i l'altre en pot aixecar dos, o l'altre mig, però... perquè a vegades veiem moltes atròfies musculars i molt importants, això en geriatria li diem sarcopènia, Llavors tens que començar per objectius molt petits i molt realistes, però tot el que sigui estimular la força de la musculatura és un guany importantíssim.
1: És important també, m'imagino, fer-ho

0: amb alguna mena de prescripció,
1: sí,
0: no? Perquè
1: sí.
0: De vegades allò ens posem tots a fer exercici.
1: No, clar, això ha d'estar monitorat. De fet, amb aquest programa de fragilitat que tenim a l'hospital i al sociosanitari,
0: sí,
1: l'atenció
0: sí,
1: intermèdia, doncs moltes vegades quan l'equip de fisioteràpia han fet una sèrie d'exercicis en funció de la patologia, del diagnòstic que té aquesta persona. I quan li donem l'alta, a part de revisar-li la medicació, doncs li donem... Això ho tenim penjat a YouTube. I aleshores el fisioterapeuta li fa un pack individual perquè ell a casa, ara tothom té sí, mòbil sí. o té doncs, una tablet, doncs pugui seguir fent aquests exercicis individualitzats a casa. I ho fem per patologies, no és el mateix doncs, una persona que pateix d'un EPOC, una malaltia respiratòria crònica, que una fractura de fèmur, no? Llavors fem això i aquí hi ha un conjunt d'exercicis per una millor mobilització i una part per específicament per la fragilitat i per millorar la força muscular.
0: Ha començat, doctor, dient és que s'ha comprovat que això té uns beneficis. Mm. En quin sentit? És a dir...
1: A tots els nivells. Vull dir que...
0: Cognitius, de mobilitat...
1: Cognitius, de mobilitat, de força, disminució de la... De l'immobilitat... La immobilitat, ara diré una frase així una mica, però la immobilitat mata les persones. Una persona gran que tu el tens al llit o està tot el dia al sofà és el caldo de cultiu per patir infeccions urinàries, infeccions respiratòries, tot tipus de problemes. Aleshores, si tu mantens aquest organisme actiu, doncs tot això disminueix moltíssim el risc. No? Però, per exemple, una persona que té una bronquitis, pensem molt en la musculatura dels braços, de les cames, però a les costelles, entre costella i costella tenim muscles. El muscle intercostal, que és el que ens fa expandir la caixa toràcica i respirar. Si tu tens aquesta musculatura, que estàs tot el dia assegut, el dia que tens una pneumonia, costa tossir, costa expectorar, costa ventilar bé, no? S'atrofia, també hi ha afectació del diafragma, de la musculatura diafragmàtica, per tant, la mobilitat és essencial i té una relació directa, doncs, amb patir complicacions i, per tant, una relació directa amb la mortalitat de les persones grans.
0: Uh-huh.
1: I el més important és que hem d'abandonar aquest concepte, no hi ha res a fer. A veure, no tirarem l'envelliment enrere, però sí que podem retrasar i millorar les condicions amb les que arribes.
0: Uh-huh.
1: I, per tant, doncs fer ara doncs prevenció de la fragilitat i tractament, fins i tot per recuperar determinades zones musculars de l'organisme, doncs tenen un benefici incalculable.
0: De fet, és allò que hem dit, no? L'ésser humà és finit, però si pots arribar a la fi de vida amb la millor qualitat de benestar, sí, d'autonomia, sí, m'imagino, no?
1: Sí, que de fet, parlem del concepte de viure més, però la qualitat amb anys de vida. Amb anys de vida amb qualitat, no? Clar. Aquest concepte és tant o més important que el que vius. Si vius 98 anys, però et passes 10 anys allitat...
0: No, clar, i el tema de la dependència, que és el que moltes persones, i parlo ara en primera persona, el que et fa més respecte, no? L'haver de dependre, no? El de perdre aquesta autonomia.
1: Això és un punt d'inflexió. Mira, jo recordo una senyora que em va, també parlant de les residències,
0: les residències, sí.
1: Sempre explico batalletes, disculpeu-me.
0: No, però, això està bé. Està
1: però
0: bé.
1: Una senyora que em va fer reflexionar molt. Com deia abans, a les residències aprens molt. Una senyora que portava ja diversos anys a la residència i que va ingressar bastant bé, a diferència ara que a les residències ingressa molta gent molt, molt delicada, i va ingressar bé, però clar, va patint coses, problemes i tal. I, escolta, el dia que li vam haver de posar bolquers perquè ella es va donar compte que era incontinent, aquí va haver-hi un antes i un després.
0: Uh-huh.
1: Amb qualitat de vida, des del punt de vista emocional, no? I aquella dona, jo parlava amb ella i m'explicava, no?, que s'havia donat compte el dia que li van posar bolquers de que ja estava entrant en una fase de la seva vida, no? I a mi em va fer reflexionar molt, de dir, ostres, és que quan et vas fent gran i vas perdent sobretot autonomia i depens de tercers o segons quines ajudes tècniques, doncs la vida canvia al 100%.
0: De fet, ara amb aquest exemple que n'ha comentat el doctor, jo penso que de vegades també hem de, no només les persones, sinó també els professionals, no accelerar també aquest procés d'envelliment, perquè de vegades allò, perquè no arribes a tot, doncs igual... no? Igual que abans comentàvem el tema de la medicació per dormir, doncs igual el tema dels bolquers també s'accelera,
1: bueno,
0: quan haurien de treballar per intentar...
1: A veure, moltes vegades als hospitals, a les residències, és a dir, a vegades la gent espera que li facin tot.
0: No.
1: I, bueno, els nostres equips d'infermeria o de gerocultores el que intenten és dir... Fes-te això. O sigui,
0: sí, a vegades, el tema de l'autocura, que sempre...
1: Clar,
0: no?
1: El personal cuidador a vegades va més ràpid si ho fa ell. Però aquí nosaltres el que procurem és, escolta, si et pots rentar la cara tu...
0: Renta-te-la.
1: Ja et rentarem el reste del cos, però renta-t'ho. Vull dir, tot el que sigui estimular no és treure's feina, és... afavorir l'autocura, afavorir l'autonomia i que puguis a lo millor tornar a casa dutxant-te, amb una supervisió, però que et dutxis, no? Perquè varia molt...
0: Sí, de vegades és allò que el propi cuidador, de vegades també el que fa és perjudicar a la
1: sense
0: persona.
1: Voler,
0: sense voler, dir... perquè vols ajudar, clar. I és tot el contrari.
1: I moltes vegades has de posar-los i no, això fes-t'ho tu. Fes-t'ho tu, i això és important. Escolta, jo deia la immobilitat és, està associada a la mortalitat. Moure's és vida, amb la mesura que cadascú pugui. Però moure's, mantenir-se actiu, moure el cos i moure l'intel·lecte. Tot això ens ajudarà a prevenir complicacions i a arribar... i a retrasar probablement una miqueta aquests anys de dependència o aquesta situació sense gaire qualitat de vida.
0: Segurament allò, l'actitud personal també ajuda molt, no?, en aquest procés.
1: L'actitud personal,
0: no?,
1: ajuda
0: allò
1: molt.
0: De dir, escolta'm... Sí.
1: De fet, una mica... A veure, nosaltres li donem moltíssima importància a la fragilitat. De fet, ara... Jo em sembla que ho hem comentat alguna vegada, a la Fundació estem treballant el pla estratègic fins al 2030,
0: sí.
1: I en aquest context un dels temes, doncs, que té, diguem-ne, un dels focus que posem és l'atenció a la fragilitat, perquè, bueno, per aquest envelliment, per aquesta, diguem-ne, necessitat de la població en aquests moments, no? I aleshores desenvolupant diverses coses, des d'activitats preventives fins a programes específics, com t'explicava el que estem fent a l'Hospital d'Atenció Intermèdia, però la Fundació en aquests moments és un dels focus des del punt de vista assistencial a l'abordatge d'una manera global, perquè la fragilitat té moltes cares de la fragilitat.
0: Doncs, doctor, nosaltres farem d'altaveu de tots aquests avenços que facin en l'àmbit de la fragilitat. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-vos el que estem fent.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Adéu-siau.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 16 de juliol. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. La consellera de Cultura visita Mollet i reivindica el paper del Museu Abelló. Sònia Hernández ha visitat l'exposició Reconstruir les galeries del Mau i ha destacat la feina que es fa al Museu Abelló. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa 3 subvencions destinades a ajudar la ciutadania i a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. I després del concert d'ahir de Nena de Conte, el Mollet Music Week, avui és el torn de Dorian. Parlarem amb el guitarrista de la banda sobre com encaren el concert a la nostra ciutat. I el club de futbol Mollet City, un projecte íntegrament femení, ja compta amb 100 jugadores per afrontar la temporada 2026-2027. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat aquest dimecres Mollet en una jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del Museu Abelló. La visita ha servit per posar en valor la feina de recerca i divulgació que desenvolupa l'equipament, coincidint amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. La consellera, de la mà de l'alcaldessa Mireia Dionisia i la directora del museu, Pepa Ventura, han visitat l'exposició centrada en les galeries del Mau, una mostra que recupera la història d'un dels espais més influents de l'art català del segle XX a partir del fons documental i artístic que conserva el museu. Després del recorregut, Sònia Hernández ha qualificat l'exposició de magnífica i ha assegurat que val molt la pena visitar-la. La consellera ha destacat especialment la importància de posar en valor el fons que conserva el Museu Abelló, incloent-hi la documentació, sovint menys coneguda pel gran públic. Hernández ha subratllat que la mostra és el resultat d'una intensa feina de recerca prèvia que ha permès transformar aquest patrimoni documental en una exposició accessible per a tots els públics.
2: Molta feina de recerca prèvia per poder fer al final una exposició que pugui ser a l'abast doncs, de tota la ciutadania, però partint d'una recerca, no?, d'un especialista, d'un expert, d'un gran coneixedor, que ens acaba explicant a partir d'aquesta documentació doncs, la importància que van tenir les galeries del Mau a la Barcelona, a la Catalunya del seu temps, i que conjuntament amb la Parés i amb les galeries laietanes no?, van conformar un triangle en el que Dalmau es revela clarament i en l'exposició es veu com potser el més trencador i el que va fer propostes més agosarades portant artistes d'arreu, i aquí es veu moltes de les obres que potser moltes no són conegudes o que pots veure que van passar per Barcelona i per les seves galeries.
1: Durant la visita, la consellera ha aprofitat per reivindicar la fortalesa del sistema museístic català. En aquest sentit, ha afirmat que Catalunya compta amb una gran riquesa de museus i amb un model robust i ben organitzat que treballa de manera coordinada a través de diferents xarxes de cooperació. En aquest context, Hernández ha assenyalat que el Museu Abelló és una peça clau dins d'aquest sistema. Ha explicat que el treball en xarxa permet desenvolupar projectes conjunts, compartir coneixement i garantir que el patrimoni cultural estigui repartit arreu del territori. Finalment, la consellera ha destacat que aquest model també contribueix a enriquir els museus locals, que no només conserven els seus propis fons, sinó que també esdevenen dipositaris de peces de valor nacional.
2: Això ens permet que es faci treball en conjunt, que el patrimoni estigui arreu del país, a la vegada fa aquests museus més forts, i realment permet fins i tot que aquest museu sigui dipositari de peces de la col·lecció nacional. És a dir, la Generalitat té una política d'adquisicions d'anar conformant una col·lecció nacional que expliqui un relat de país a través de les manifestacions artístiques, però sempre comprem amb la idea de fer dipòsits a museus a tot el país que també amb allò que anem comprant van completant també els relats propis.
1: La consellera inicia la seva visita a l'Ajuntament de Mollet, on ha estat rebuda per la Corporació Municipal. Durant l'acte institucional ha signat el llibre d'honor i s'ha reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i la regidora de Cultura, Mercè Pérez, per abordar diferents qüestions relacionades amb la cultura i el patrimoni del municipi. L'alcaldessa ha afirmat que és tot un honor rebre la visita de la consellera.
3: Per Mollet és un honor que la consellera de Cultura hagi volgut venir al nostre museu, que ja sabeu que és una joia que tenim a la ciutat a conèixer, en aquest cas, doncs, aquesta exposició de Reconstruint les Galeries del MAU, que tindrem a la nostra ciutat i al nostre museu fins al mes de novembre. I, evidentment, doncs, hem fet, tal i com correspon, la recepció institucional, on l'ha rebut gran part de la Corporació Municipal, i l'hem fet també entrega de la Font Modernista, que és la nostra font, no?, emblemàtica de ciutat. I, per tant, com deia, un honor i un orgull per la ciutat de Mollet que avui la consellera de Cultura doncs, hagi vingut al museu i que posi en valor la gran feina que s'està fent en el nostre museu, en el Museu Abelló, i, en tot cas, doncs, també posar en valor tota la feina doncs, que fa la regidora de Cultura i la directora del museu, la Pepa Ventura.
1: En definitiva, la jornada ha servit per reforçar la col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de Mollet i per posar en valor la projecció cultural de la ciutat.
0: Mollet al dia. Notícies.
1: Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Horta-Guinardó han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys per delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Les detencions es van practicar el passat 8 de juliol a Cerdanyola, Mollet, Ripollet i Montcada. Les persones detingudes estarien presumptament vinculades a un grup criminal especialitzat en la suplantació d'identitat i l'estafa financera. La investigació, iniciada arran de diverses denúncies per suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers, va culminar amb una entrada en un domicili de Cerdanyola, on els agents van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu. Els investigadors han acreditat que, en un període de tan sols 12 dies, el grup criminal va obtenir un benefici il·lícit superior a 131.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes, atesa la gran quantitat de documentació intervinguda que està encara pendent d'anàlisi. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa 3 noves convocatòries de subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. Les ajudes volen facilitar tant la conservació dels edificis com la seva adaptació als nous reptes de sostenibilitat i confort. Una de les convocatòries s'adreça a la rehabilitació de la inspecció tècnica de l'edifici LITE, una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels immobles i detectar possibles deficiències estructurals, problemes d'accessibilitat o mancances en matèria d'eficiència energètica. Aquestes subvencions, segons ha apuntat Carmen Ibáñez, tècnica de l'Oficina de Rehabilitació i Eficiència Energètica, són una espècie fet que són en espècie, fet que implica que l'Ajuntament assumeix tota la tasca.
4: Una convocatòria de subvencions destinada doncs, a subvencionar en espècie, és a dir, els propietaris d'edificis, d'habitatges o comunitats de propietaris no hauran de contractar a cap tècnic per fer aquesta inspecció, sinó que serà l'Ajuntament que assumirà aquesta tasca. La inspecció tècnica dels edificis és una inspecció que ha de fer un arquitecte o arquitecte tècnic en els edificis que ja tenen més de 45 anys. És obligatòria en aquests casos.
1: Aquestes subvencions són obligatòries per a aquells edificis que tenen més de 45 anys i es poden sol·licitar fins al 27 de juliol. La segona línia d'ajuts estan destinades a la conservació, la rehabilitació, la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica en edificis d'habitatges situats a Mollet, amb l'objectiu de fomentar la millora del parc residencial i les condicions dels edificis. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 d'agost. Carmen Ibáñez ha recordat que aquestes subvencions s'haurien de fer en cas que la ITE hagi sortit deficitària.
4: Aquí ja tenim més tipus de línies, però la idea sempre és subvencionar actuacions perquè la ITE, aquesta inspecció tècnica prèvia que és obligatòria per a edificis de més de 45 anys, doncs ha sortit amb deficiències i, per tant, els propietaris d'aquest edifici doncs necessiten fer obres per esmenar aquestes deficiències. Doncs es subvenciona precisament això.
1: D'altra banda, dic que el termini en què també es podran presentar sol·licituds per la tercera convocatòria que se centra en la millora de l'accessibilitat i el foment de l'electrificació en habitatges unifamiliars o integrats en edificis plurifamiliars de Mollet del Vallès per impulsar actuacions que afavoreixin un habitatge més accessible i eficient. Així ho ha explicat Carmen Ibáñez.
4: En el cas de particular, hi ha dues grans línies que són o bé perquè han millorat l'accessibilitat perquè dins d'aquest pis o casa hi viu una persona amb aquestes característiques, que són de 70 anys o més, amb una persona que visqui que tingui algun tipus de discapacitat del 33% o més o algun grau de dependència. Altra línia per particulars seria perquè han fet obres relacionades amb electrificar els consums energètics, m'explico. Bàsicament és treure mica en mica el combustible fòssil dins de l'habitatge.
1: Amb aquestes tres convocatòries, l'Ajuntament reforça el seu compromís amb un parc d'habitatges més segur, accessible, eficient i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania. Per més informació, podeu consultar el web municipal molletvallès.cat.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mipere des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Masia Can Borrell de l'avinguda Rivoli número 23.

0: I avui dijous al Mollet Music Week arriba a l'Equador i el tercer dia de concerts el protagonista és el grup Dorian. La banda indie barcelonina arriba al festival en plena gira d'estiu, una sèrie de concerts molt especials en què està recuperant alguna de les cançons més estimades pels seus seguidors. El repertori estarà centrat principalment en els temes dels seus darrers treballs, que són Ciutat Subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, tres àlbums que han consolidat l'evolució sonora del grup sense perdre l'essència que els ha convertit en una de les formacions imprescindibles del panorama indie estatal. A més dels èxits més recents, en Margili, guitarrista de la banda, ha afirmat que el concert inclourà altres cançons emblemàtiques.
1: Farem un repertori centrat en els nostres àlbums La ciutat subterrània, Justícia universal i Futuros impossibles, amb algunes gotes d'altres discos també, electrònica, sintes, moments per ballar, moments per emocionar-se. Tenim també a Dorian no només un repertori molt ballable, sinó també cançons de mig temps molt emocionals i emotives, que la gent disfruta molt. També cantarem algun tema en català, com Universal, que és un tema que vam publicar fa uns anys cantant amb la SU.
0: Dintre el seu extens catàleg, configurat des dels mitjans del 2000, faran un recorregut per les diferents etapes de la trajectòria del grup. L'objectiu és oferir un espectacle que combini novetat, nostàlgia i una gran connexió amb el públic. Precisament aquesta gira d'estiu destaca per la recuperació de peces que feia molt de temps que no sonaven als seus directes, com el tema titulat Temblor. Marc Gili ha comentat que la decisió de rescatar aquest tema respon a la voluntat de la banda de convertir cada concert en una experiència única per al seu públic més fidel.
1: En el cas d'aquest concert, a mi m'agrada molt que en els darrers temps hem recuperat una cançó que es diu El Temblor, que és una de les preferides del nostre públic i portàvem un temps sense tocar-la i és molt maca, molt maca, molt maca. També toquem cançons que també recuperem per aquests concerts d'estiu, altres cançons que també portàvem un temps sense tocar, com una que es diu Vicios y Defectos o una que es diu Arrecife, que és molt estimada també pel nostre públic. O sigui, estem fent un repert diferent dels darrers anys, que també, òbviament, inclou els grans hits de la banda, però que pels nostres fans és molt disfrutable.
0: Amb una posada en escena intensa, una col·lecció de cançons que ha marcat diverses generacions i l'energia característica dels seus directes, Dorian promet oferir avui un dels concerts més destacats d'aquesta edició del Mollet Music Week. El guitarrista ha assegurat que l'actuació combinarà moments d'eufòria amb instants més íntims, mantenint el públic connectat de principi a fi.
1: Sincerament, crec que val molt la pena venir a veure Dorian en directe. La gent ho gaudeix moltíssim, és un viatge musical molt intens, molt maco, emocionalment parlant.
0: Tot apunta que la cita d'avui dijous, a partir de 2:15 de la nit al Parc de Ca l'Estrada, serà molt més que un concert, l'oportunitat perquè els seguidors de sempre retrobin himnes que feia anys que no escoltaven i els nous fans descobreixin en un concert gratuït tot el repertori d'una de les bandes més influents de la música electrònica i indie.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El club de futbol femení Mollet City, un projecte íntegrament de futbol femení, continua prenent forma. Aquests dies el nou club està immers en la confecció de les plantilles i la confecció de l'estructura esportiva, tot amb l'objectiu de començar a jugar la temporada 2026-2027. Amb 100 jugadores, el club femení es va dibuixant per competir la temporada vinent en totes les categories i consolidar-se com un projecte sòlid i únic a la ciutat, ja que l'estructura està pensada només per la formació de noies. De fet, el club neix de la mà del club de futbol Mollet Unió Esportiva, que ha decidit reforçar el seu compromís amb el futbol femení mitjançant la creació d'una estructura pròpia i exclusivament femenina. Núria Pérez és la presidenta del Club de Futbol Mollet Femení i ha comentat que han absorbit els equips femenins del Mollet per crear un projecte femení atractiu a la ciutat.
3: El que hem fet és absorbir tot el femení del Mollet, al qual volem agrair la seva ajuda. I bàsicament és això, agafem tot el gruix, més tota la gent interessada, perquè és un projecte molt, molt atractiu, perquè bàsicament perquè és únic, és un club estructuralment només femení, som independents de qualsevol estructura masculina i això doncs, era una mancança que hi havia a Mollet del Vallès, no? Fer una estructura femenina potent.
0: Des de l'organització destaquen que aquest nou projecte no només busca resultats esportius, sinó també crear referents per les noves generacions. Volen que les nenes i joves de la ciutat vegin en el futbol una opció real de desenvolupament i futur. És per aquest motiu que començaran a competir aquesta temporada en totes les categories, des de benjamí fins a sènior, el qual mantindrà la categoria de segona catalana. No obstant això, Núria Pérez ha afirmat que l'objectiu és ambiciós i voldrien portar el primer equip a primera catalana.
3: Començarem a competir aquesta temporada. Estem treballant per competir en totes les categories possibles, és a dir, benjamí, alevi, infantil, juvenil i amb aquest primer equip. Comencem a segona catalana, principalment perquè hem de començar des del principi i perquè, bueno, també, bàsicament, assolim el gruix, el nucli de jugadores, que hi havia molt bon bloc a Mollet, i estaven ja competint a segona catalana. Vam fer, m'incloc, soc jugadora del primer equip també, i vam fer molt bona temporada. Llàstima, alguns altibaixos, que segurament aquesta temporada subsanarem amb una plantilla una mica molt més àmplia, amb l'ambició de pujar d'aquí poc, el més aviat possible.
0: Des del club de futbol Mollet City tenen per objectiu acompanyar les jugadores en tot el seu recorregut esportiu i fomentar el creixement tant personal com esportiu. La Núria Pérez encapçala el projecte després de 25 temporades com a jugadora, la darrera de la mà del Mollet, on ha viscut la competició en primera persona. Ella mateixa ha explicat a l'emissora que mai s'havia imaginat dirigint un club, però no va poder resistir-se al projecte. Facilitar el camí per les noves generacions de noies futbolistes i potenciar l'esport femení a nivell local són dos factors que l'han portat al capdavant del club.
3: Home, doncs, sent sincera, mai m'hagués vist jo en aquesta posició. I a mi soc jugadora de futbol des de fa més de 25 temporades i bàsicament he vist les mancances o tot el potencial que hi ha en el futbol femení, que, bueno, que s'està veient a nivell nacional o professional, s'està veient que hi ha molt de progrés, no? Però a nivell local costa moltíssim assolir una estructura sòlida.
0: Núria Pérez ha jugat en pràcticament totes les categories i la seva experiència en el camp és un dels aspectes clau per tirar endavant el projecte molletà. La presidenta s'ha mostrat amb ganes de donar el millor d'ella mateixa i ha afegit que estarà acompanyada per Miqui Molina com a director esportiu i José Aguilera com a coordinador.
3: Doncs donant-ho tot, com sempre, i bueno, rodejant-me de gent que té molta experiència en el futbol femení, bàsicament. Principalment Miqui Molinas, que serà el director esportiu, i José Aguilera, coordinador, que són, bueno, gent que porta moltíssims anys d'experiència, tant com a entrenadors, coordinadors, coneixen tot el futbol comarcal, no? El futbol femení, és que a més és això, experiència no només en el futbol, sinó en el futbol femení, que és el que costa, no? I a més, gent amb formació.
0: Així doncs, el club de futbol Mollet City marca l'inici d'una nova etapa que podria convertir-se en un referent dins del futbol català. Ara, el treball, més enllà de tancar plantilles, es focalitza en continuar buscant sponsors per disposar de capital i tirar endavant el projecte, que començarà a rodar aquest estiu en diversos partits amistosos de pretemporada. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més destacats del dia d'avui. La consellera de Cultura visita Mollet i reivindica el paper del Museu Abelló. Sònia Hernández ha visitat l'exposició Reconstruint les galeries del Mau i ha destacat la feina que es fa al Museu Abelló. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa 3 subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. I després del concert d'ahir de Nena de Conte al Mollet Music Week, avui és el torn per la banda barcelonina Dorian. I ho acabem d'escoltar, el club de futbol Mollet City, un projecte íntegrament femení, ja compta amb 100 jugadores per afrontar la temporada 2026-2027. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
2: Et parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
3: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
4: I el abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia sí. ser un curt documental. I la Gavi sí. què era exactament?
5: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
6: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui, via telefònica, ens acompanya Susana Calvo del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Susana, tenim diversos temes a la nostra ciutat. Un, per exemple, ja a menys d'una setmana vista, aquest ple que tancarem, podríem dir, la temporada fins després d'estiu, amb aquest ple del mes de juliol. No sé si des del Partit Popular presenteu alguna moció o com encareu aquest ple.
2: Bueno, ja sabeu que nosaltres no presentem cap moció fins que no arreglin el ROM, bueno, fins que algú doni el tret de sortida a la modificació del ROM com ja ho hem demanat-ho. I tot bé a el que us he comentat sempre, si no podem aportar doncs, mocions municipals, la veritat no trobo que sigui gaire lògic presentar mocions en les que no es parli de poder demanar a l'equip de govern doncs, alguna actuació que millori doncs, alguna cosa que es vulgui proposar de cara a Mollet. Nosaltres, jo ja ho he dit i m'heu escoltat moltes vegades, que jo ja tinc parlamentaris al Parlament i al Congrés dels Diputats per debatre aquells temes que no siguin municipals. Llavors, a mi el que m'interessa i el que la gent, els nostres veïns de Mollet, el que volen és que ens preocupem per les qüestions fonamentals de Mollet, el que ens preocupa a tota la ciutadania, que és el que realment tenim competència per fer. Llavors, nosaltres no presentem mocions fins que modifiquen el ROM. És veritat que en aquest ple sí que hi ha una moció, una única moció, això vol dir que el ple no serà gaire llarg, i tracta doncs, de buscar un finançament per la climatització de les escoles. Cap problema, nosaltres, per tant, estarem d'acord seguríssim. Tot i que és una moció que va encaminada que sigui la gent, que és la que tingui la competència doncs, per fer doncs, aquesta inversió en el tema de la climatització, però ja veus, estem ja demanant a la Generalitat, no podem demanar a l'Ajuntament, tot i que siguin l'Ajuntament, l'administració propera, entenc jo que té molt de dir. Però bueno, realment la competència la té la Generalitat. Nosaltres el que hem fet és traslladar doncs, aquesta moció al nostre grup parlamentari perquè puguin fer la força en el Parlament per intentar doncs, donar llum verda, però tot i així votarem a favor, per suposar, perquè jo crec que les escoles necessiten en climatització. Hem parlat amb diversos mestres i sobretot perquè tots tenim doncs, infants que van a les escoles i que es queixen doncs, de la calor que està passant en aquests dies d'aquesta onada. Però, tot i això, poca cosa podem fer si la Generalitat no ajuda. A no ser que l'Ajuntament doncs, tingui un pressupost per poder avançar una obra d'aquest tamany. També tinc que dir que també m'ha sorprès una mica doncs, que la moció vagi encaminada a les escoles, que per mi ja està bé, però crec que m'heu sentit també dir doncs, que l'altre dia, quan vam anar a inaugurar, bueno, a posar en funcionament, per exemple, els jocs d'aigua de la plaça Ana Boix, doncs allà també podíem parlar de climatització d'una altra manera, per suposat, però ens hem quedat molt atònits quan vam veure doncs, totes les queixes de la gent que hi havia allà de la calor que feia i que no hi havia ni una ombra per fer. És veritat que són coses diferents, però totes van encaminades a lo mateix, a aquesta onada de calor que s'està patint i la manera que l'administració ha d'afrontar doncs, ajudar a donar aquesta ombra tan necessària de cara a la ciutadania. No? Podíem haver fet una moció englobant una mica tot, però bueno, va versant a les escoles i, per tant, votarem afirmativament. El que sí que demanarem doncs, és saber com l'equip de govern pot solventar també aquest problema que té la ciutadania de cara a la plaça Ana Boix.
1: Doncs queda dit, tenim més temes també per comentar, com és, per exemple, que aquest diumenge Mollet tindrà una pantalla gegant per poder veure la final d'Espanya contra Argentina del Mundial al Parc de Can Mulà. Imagino que des del Partit Popular contents d'aquesta proposta.
2: Ui, contents no, més de lo següent. Estem contentíssims. Bueno, no és novetat que nosaltres sempre defensem tot el que sigui la selecció espanyola, perquè és veritat, i no té que ser incompatible amb altres coses. Jo m'estimo moltíssim a Catalunya, jo sóc catalana, però sincerament disfruto molt quan la selecció espanyola doncs juga i sobretot està en una posició com la final que gaudirem tots el diumenge, no? Jo crec que l'esport serveix per unir moltíssim, no solament a l'afició, a tothom. Jo crec que hem d'estar orgullosos de la gran tasca doncs, que ha fet la selecció espanyola durant tot aquest Mundial. Jo m'he passat sincerament tots els partits, inclús els que no són ni de la selecció, per saber amb qui s'enfrontaria la selecció, no? Que ahir vam veure al final que serà Argentina, que també és una gran potència i fa un joc espectacular. Però jo estic convençuda que guanyarà Espanya, eh? Jo ho tinc claríssim perquè s'ho mereixen i ja et dic, jo contentíssima d'aquesta pantalla, que vaig veure que l'alcaldessa ho deia amb les xarxes, si no ho haguéssim demanat nosaltres, perquè la gent té ganes, no?, de fer aquesta celebració i poder, doncs, pues, aquest acte de germanor, de veure'ns tots allà i d'anar tots a una, que és la nostra selecció, ojo. I només en cal doncs, felicitar doncs, a la selecció, a la gran tasca que estan fent, però no solament als jugadors, als tècnics i a tota l'afició que s'està desplaçant i que està gaudint i que vol celebrar doncs, aquesta possible o esperada o desitjada victòria que puguem tenir el diumenge. L'únic que demano, i també és normal, és que és una celebració en què si tothom està una mica engresca, doncs que es faci amb la màxima normalitat, amb el civisme necessari i que gaudim d'una bona tarda i que finalment doncs obtinguem aquesta victòria tan desitjada.
1: Doncs veurem què acaba passant en aquest partit que es disputarà aquest diumenge a les 9 del vespre. En parlarem també doncs, d'aquí d'aquest resultat i com s'ha viscut tot el part de Can Molà. I en el dia d'ahir, Susana, teníem una marxa lenta que van fer els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua fins a l'Ajuntament de Mollet perquè tenen aquest conveni col·lectiu encallat i van venir doncs, a parlar amb l'alcaldessa perquè al final diuen que ells treballen per administracions i que, per tant, doncs no a nivell de Mollet, però que volen que les administracions, en aquest cas properes i on hi ha treballadors afectats, doncs acabin, entre cometes, apretant o ajudant a que es desbloqueixi tot això.
2: Doncs jo el primer que tinc a dir és el meu respecte a tots els treballadors de l'Alstom, que tenen tot el dret a defensar doncs, les seves reivindicacions i a manifestar-se sobretot pacíficament. Jo, sincerament, com a grup i com a persona, espero que aquesta negociació entre l'empresa i el comitè arribi a un acord satisfactori per les dues parts. I el que sí que envers uns comentaris que va fer ahir la senyora Escribano aquí mateix a la ràdio, el que no acceptem és que es vulgui aprofitar un conflicte laboral per fer propaganda partidista com la va fer. Una cosa és recolzar tots els treballadors i una altra cosa és utilitzar aquesta situació per fer una campanya política. Nosaltres el que considerem és que s'està per escoltar les seves reivindicacions, però no per convertir una negociació doncs, entre empresa i comitè en un mític ideològic, com vaig veure jo ahir. Sincerament, sempre hem estat al costat dels treballadors i si l'alcaldessa pot mediar i podem, com a grups municipals, mediar per intentar doncs, arribar a aquest acord, doncs benvinguts siguin. Jo el que sí que tinc a dir és que els que estan parlant constantment de drets solament utilitzin doncs, la desqualificació en lloc de fer debatre, no? Propostes importants. Nosaltres sempre hem defensat que el millor dret social és tenir feina, una economia que funcioni i una administració que gestioni bé els recursos públics. I, per tant, jo sóc conscient que el que s'està demanant ara mateix no és perquè hi hagin acomiadaments, ni molt menys, sinó per una millora doncs, amb les condicions laborals. I, per tant, estarem al seu costat perquè jo crec que tots els treballadors necessiten doncs, que els convenis s'adaptin a les millores que siguin necessàries. Però també m'agradaria escoltar aquella part dels que critiquen tant, com he fet a la referència al grup de comuns, que totes les propostes concretes es tenen que posar sobre la taula. Jo no he escoltat cap per part de Comuns, jo no he vist cap proposta a millorar petits comerços ni empreses que creïn llocs de treball a la nostra ciutat. Tampoc el que podem fer és criticar moments així per tenir un titular, però no aportar les mesures necessàries perquè puguin les empreses doncs, contractar i millorar doncs, les seves condicions laborals dels seus treballadors. Tot i així, jo haig de dir doncs, que recolzo els treballadors. Encara no he pogut tenir contacte amb ells, però sí que ho farem en aquests dies i tot el que estigui a la nostra mà tindran doncs, el nostre recolzament i si podem fer alguna cosa ho farem. Tot i així, com també he dit abans el que vaig traslladar al grup parlamentari, el de la moció, també hem traslladat doncs, aquesta marxa que va haver-hi ahir davant de l'Ajuntament i per veure si ells també doncs, des del Parlament també poden fer doncs, aquest recolzament que tant necessiten.
1: I canviant de tema, no sé si ho vam comentar potser ara fa un temps, si no, deixem-ho recordar que hem vist que això, que a Mollet hi haurà un nou jutjat d'instrucció.
2: Ostres, jo me n'alegro. Bueno, això ho diuen. Jo fins que no estigui fet no tiraré coets perquè sempre passa el mateix, que es diuen moltes coses i al final no acaben, però és que és molt necessari. Ara mateix el Partit Judicial de Mollet i es queda molt curt perquè tot pertanyem a Mollet i Granollers, totes divideixen entre ells, però la major gran tasca es fa a Granollers. Es té que descongestionar tot, és perquè és lamentable les esperes que es fan per, o que es mantenen per un procediment i es necessita doncs, un nou jutjat d'instrucció aquí a Mollet. Jo espero que això, perquè ens afavoreix molt als professionals, però no solament als professionals, sinó realment a tota aquella gent que té un procediment obert i que necessita doncs, una sentència el més ràpid possible. Per tant, esperem que això sigui ja una realitat i que la veritat es pugui començar a parlar d'agilitzar tots els tràmits que hi ha al jutjat i puguem doncs, anar una mica més a temps no?, del que ara mateix anem. Per tant, jo crec que és una bona notícia i esperem doncs, que això doncs, ja et dic, es converteixi en una realitat. A mi em veureu celebrar-ho el dia que ho tinguem.
1: I ja per anar finalitzant, no sé si des del partit esteu treballant amb alguna cosa o si més no us emplaceu ja de cara al setembre a treballar amb algun tema en concret.
2: Bueno, estem treballant en diversos temes. Tenim una... El que passa és que esperem doncs, el que es deia abans, el que es comenci a veure i a treballar amb aquesta modificació del ROM, perquè tenim una moció en mans que és també de la Generalitat, sincerament, més de la Generalitat que els ajuntaments, però sí que és veritat que nosaltres el que demanem és una actuació per part de l'Ajuntament respecte a un tema molt necessari com és els nens que van a les escoles, a l'Escola del Bosc, que quan arriben als 18 anys, tots sabeu, 18-21 anys, han de sortir i no hi ha places doncs, a cap residència ni cap centre ocupacional. Llavors, tenim unes propostes per fer de cara a l'Ajuntament, però també per demanar a la Generalitat. Serà un combi, però ho farem de cara al setembre perquè encara ens queden bastantes dades que estem esperant del Parlament. Tot i així, seguim treballant, estem amb idees de pressupostos, amb idees de pressupostos, perquè tot va encaminat als pressupostos, i a veure si d'una vegada per totes, quan ens reunim amb el regidor corresponent aquest any, tenim la sort que ens accepta alguna proposta.
1: Doncs queda dit i en parlarem de tot plegat el proper dijous. També ens faràs valoració del Mollet Music Week. No sé si ha pogut anar a algun concert o si hi anirà. I per tant, doncs, en parlarem de com hagi anat tot plegat i si ja coneixem també doncs, el que serà el cartell i la programació de Festa Major que crec que es presentarà la setmana vinent. Així que, Susana, ens emplacem el proper dijous, com sempre, que vagi molt bé.
2: I gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
0: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió dissabte a les 9 del matí.
3: Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 5:45 de la tarda a 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.
4: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 5:45 de la tarda.
5: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
6: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que us saluda en un nou espai del Menja't la vida, com sempre, amb la Naila Martínez, My Nutritionist, Naila. Benvinguda un cop més al teu espai, al Menja't la vida.
2: Hola, gràcies, Arnau, un plaer estar aquí amb tu.
1: Temporada estiuenca, avui programa, que el dediquem als gelats, poca més presentació, és un univers molt ampli, però com et dic, ja no ens enrotllem més, anem directe al gra. Avui anem a parlar dels gelats, amb aquesta temporada estiuenca. Primer, tot, si hagués de donar un titular, fora de micròfons parlàvem, que no cal veure els gelats com una cosa dolenta, com l'enemic, com el dimoni aquest estiu. Naila, comencem per

0: aquí, explica'ns per què i benvinguda.
1: Hola, un altre cop. Doncs sí, comencem per aquí. Els gelats al final són un aliment més que forma part de la nostra, del nostre entorn, de la nostra cultura, no? I que, doncs, a més formen part d'aquest espai de l'any, no? D'aquesta època de l'any, que és l'estiu, que doncs arriben per refrescar-nos, no? Estan freds, ens agraden, són dolços, que per això ens agraden, sí. Però tampoc ens hem de mirar com algo culpabilitzador o algo que ens faci sentir malament. És a dir, els gelats poden formar part de la nostra alimentació durant l'estiu i no ens hem de sentir malament per menjar-los.
0: I, a més, comencem donant el titular. Per què? És a dir, perquè sempre es pot fer un... sempre es pot pecar, per dir-ho així, o l'estiu és més època per a portar-se malament en quant a alimentació, o al final, el que sempre diem, no? Si formen part d'una alimentació equilibrada estiuenca, no fan mal? Vull dir, diguéssim, que amb què es basa el teu argument?
1: Doncs mira, el meu argument, Arnau, es basa precisament en... I vaig a desmentir una mica el que acabes de comentar, el sentir culpabilitat, el fer algo malament. O sigui, nosaltres quan mengem aliments que són menys nutritius, no estem fent res malament, no ens hem de culpar. Perquè si pensem que fem algo malament, després sentirem culpa, sentirem malestar, sentirem que hem de compensar alguna cosa, i no estem fent res malament. És a dir, estem menjant un gelat perquè ens agrada, perquè ens ve de gust i perquè és estiu, no? I ens mengem aquell gelat. Llavors, hem d'intentar treure aquestes etiquetes de menjar bo, menjar dolent, o sigui, menjar nutritiu, és a dir, que nutreix el nostre cos i que ens ajude a créixer si estem en etapa de creixement, a tenir energia, a tenir força, a que el nostre sistema hormonal funcioni correctament. I després tenim aliments que, encara que no siguin nutritius, doncs estan bons i poden formar part de la nostra vida, no? Jo sempre dic que doncs, el 80% del que tu vegis a casa teva, doncs que sigui nutritiu, però hi ha un espai en què pot haver aquests aliments, com per exemple els gelats. Llavors hem de partir de la base que menjar un gelat comercial no té per què ser fer algo dolent, sinó algo per disfrutar. Menja-teu amb calma, sense prohibicions. Val? Llavors, sí que hi ha l'opció, i a més, ara algú estarà dient, doncs si ho hem de fer amb calma, perquè has penjat, perquè realment he penjat un post a Instagram, sí, amb gelats casolans per fer a casa.
0: Vale.
1: Val? Però no volia, i de fet ho vaig aclarir, no? Que aquests gelats siguin per substituir aquests gelats comercials pensant que fem alguna cosa malament. O sigui, els gelats que fem a casa o que podem fer a casa poden ser per dues opcions, o per moltes, però vaja, jo vaig a posar-ho per dues opcions. Una és per poder fer una activitat, sobretot si tenim família,
0: clar,
1: si tenim nens i nenes a casa petits, doncs és una activitat més per fer ara l'estiu i tenir-los entretinguts i entretingudes fent algo divertit a casa i preparant algo com poden ser uns gelats, no? I la segona és per fer cuina d'aprofitament. O sigui, aquella fruita, sí, per exemple, que se'ns posa madura i que, per exemple, el plàtan, no? O sigui, per mi el plàtan que ja té aquell color que dius, ai, això ja, sí, no sé si menjar-m'ho o no, que inclús no m'agrada, no?
0: Quan ja fosqueja,
1: sí, ja sembla ja marró fosc. Doncs aquest és un molt bon moment per tallar-lo i posar-lo al congelador perquè ens servirà de base per fer gelats. Per tant, aquests gelats casolans, com dic, ha de ser doncs una activitat més, o perquè ens agrada molt cuinar i volem innovar i volem fer gelats a casa, una activitat per fer en família, o doncs això, una cuina d'aprofitament.
0: Magnífic. A més, clar, és que aquí havíem començat parlant de que els gelats eren dolços, clar, ho assimilem al gelat, mira, si em permets dir marques, no? Pues el típic Magnum, no? Amb el pal i el xocolata, però clar, després hi ha els polos, diguéssim, que és el tema de la fruita més congelada i més gel, clar, aquí en quant a valor nutricional, calories, sucres, suposo que no han de tenir res a veure, vull dir, se diu gelats i se'ls emmarca dins de gelats, però són dues coses totalment diferents, el que podria ser els polos, el que és el gelat de xocolata, no?
1: Sí, clar, nutricionalment parlant, doncs un és molt més dens, energèticament parlant, és a dir, porta més greixos, no? Perquè doncs, la seva base és, són làctics, no? A part del sucre, però a part hi ha la nata o el làctic, clar, com a tal, no? Que aporta aquesta part més greixosa, i després té la galeta o la xocolata, o sigui, és un gelat molt més dens, i després, doncs, el que deies, no? El polo,
0: el gel,
1: sí, gel, no? Doncs al final normalment és aigua i sucre i poca cosa,
0: clar,
1: més, no?
0: Al final, diguéssim que a casa estem més tenim més tendència a fer els polos, diguéssim, no? Amb la cuina d'aprofitament aquesta,
1: sí.
0: Seria, per exemple, fer un polo, o quan havies dit, quan havies ficat l'exemple del plàtan, per exemple, quin tipus de gelat se't venia al cap, perquè l'oient tingui una idea de l'elaboració, per exemple, no? Com...
1: Doncs se m'havia vingut al cap un gelat de xocolata, per exemple, perquè si agafem dos plàtans madurs d'aquests congelats que teníem, una culleradeta de cacau pur i un rajolinet de llet, és a dir, traiem el plàtan congelat, sí, i ho triturem amb el rajolinet de llet i amb el cacau i tenim ja un gelat de xocolata, vale, per menjar al moment.
0: Vale, o sigui, com amb la cullereta.
1: Amb,
0: no?
1: La, amb cullereta, la cullereta, exacte. Vale, que després volem fer un, o lo que és el polo, no? un granitzat, per exemple, amb la síndria, podem fer, perquè la síndria doncs, té un contingut d'aigua molt alt, per tant, és perfecte per fer un granitzat, però li podem posar, per exemple, una miqueta de suc de llima i unes fulletes de menta, i tindrem aquest granitzat de síndria boníssim que podem fer a casa i, clar, al final no és evitar el sucre, és que la pròpia fruita ja conté sucre i, per tant, ja és dolça, però que si ens falta algo de sucre, doncs hi podem afegir-lo si volem fer també aquests gelats. Un altre gelat que podríem fer, per exemple, si... hem tingut maduixes, clar, hi ha moltes fruites que ja les havíem d'haver congelat prèviament quan les teníem molt madures, però bueno, podem utilitzar d'altres, però sí,
0: bueno,
1: per exemple...
0: ara préssecs, paraguaios, nectarines...
1: Sí, podem fer, per exemple, un gelat de préssec amb iogurt, que bàsicament utilitzaríem doncs, un préssec sencer, dos iogurts naturals, mig plàtan madur. El plàtan, el que ens fa en aquest tipus de gelats és donar-nos una textura cremosa sense haver-hi d'afegir el iogurt o aquesta base que dèiem, no? Doncs llavors, tot això ho triturem, ho posem a congelar 4 hores en un motlle i ja tenim aquest gelat, que si no tenim motlle, doncs ho posem amb una carmanyola, no? que sigui apta per a congelar, i després ho podem treure amb la típica cullera aquesta de fer boles.
0: Tal qual, molt bé.
1: Exacte.
0: Magnífic, magnífic. Vale. Tenim aquí unes quantes recomanacions sobre les elaboracions dels gelats. Abans d'arribar al final, Naila, t'he de preguntar pel teu gelat preferit. M'he enterat una mica que no ets molt experta ni molt... ni et deixes seduir, però bé, explica una mica quina relació tens amb el món de la gelateria.
1: A mi no m'agraden els gelats. He de dir que no, això no vol dir que un dia no me'n pugui menjar un, perquè, pues mira, estic amb família i em ve de gust, però no m'agraden, no d'ara, no és perquè, ai, moltes vegades em diuen, ai, és que clar, com que ets nutricionista no menges dolços. I ja no són els gelats, els pastissos, la pastisseria no em menjo, perquè ara vaig a confessar aquí una cosa que potser és la meva història clínica, però tinc intolerància a la lactosa des de molt petita. Mm-hmm. I llavors què passa? Que quan era petita em sentava malament aquest tipus d'aliments, els gelats, tots en base de amb llet, que ara sí que hi ha opcions veganes.
0: Els mantecados,
1: però...
0: que eren de tota la vida.
1: Exacte,
0: no?
1: El Magnum, no? Tot això portava llet. Jo m'ho menjava, però em sentava molt malament. Per tant, al final, jo suposo que vaig fer com una balança de... al final, si em menjo una cosa que després me fa estar disgust, doncs deixo de menjar-ho. I em passen mateix amb els pastissos. És a dir, que tota la part aquesta dolça i brioixeria, també, que porta lactosa, doncs des de molt petita no n'he menjat per aquest motiu, per un motiu de salut, i per tant doncs ara no em menjo, jo sóc més de salat. Per tant, a l'estiu prefereixo més la fruita ben fresqueta, com a part de gelat, més que els gelats que podem trobar o fets a casa, tampoc me'ls menjo.
0: Magnífic, encara així, doncs, Naila Martínez, nutricionista, @mynutritionist a Instagram. Els consells han estat, com sempre, d'allò més interessants. Sobretot amb això, en la cuina d'aprofitament, em quedo amb això, amb aprofitar la fruita. Segur que molts de vosaltres sempre tindreu el típic familiar, amic o contacte, no?, de que té fruita i us regale a l'estiu un caixó de préssecs, una mica de nectarines o algo de paraguaios. Doncs mira, ja teniu una idea més sobre què fer aquest estiu i com tractat, com dèiem, l'Anna i la Martínez. Perquè, Naila, moltes gràcies per un espai més.
1: A tu. Gràcies, Arnau. Adeu.
2: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers, també a la fi de la inhabilitació per als condemnats del procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
2: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
3: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
4: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous, 16 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Hem superat ja el pic de l'onada de calor, però les temperatures encara són molt elevades avui. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits els anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa amb 1,8 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
8: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordo va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers a Catalunya. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennarts, exposava així els motius de la sentència.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
9: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: La sentència ha generat ja tota mena de reaccions. Esquerra i Junts veuen que és una victòria de Catalunya i de l'independentisme i reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
12: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
11: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
3: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
11: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
13: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la teulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
11: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
14: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
11: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i el Suprem que si no l'apliquen estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Un altre dels afectats per la sentència és l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. En declaracions a Canal Terrassa, Puig s'ha mostrat content per ell i per tots els CDR. I malgrat que encara falta passar pels tribunals espanyols, es mostra esperançat de poder tornar a casa.
15: Aquesta llei està feta per tots i totes i, per tant, no sabem què tardarà encara el Tribunal Constitucional a resoldre el nostre cas, i després el Suprem que ho apliqui, però en tot cas estem més a prop de casa. Una abraçada.
0: Des del govern espanyol es demana com més aviat millor la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés. Per la seva banda, el PP s'ha limitat a respectar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Pere Sanz.
16: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
5: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
16: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
17: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su familia.
16: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Carles Puigdemont perquè creu que aquesta sentència no l'afecta.
6: Fonts del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considera contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres del CDR.
0: I no deixem l'àmbit judicial, però canviem de causa per un moment, ja que l'Audiència de Madrid ha retirat les mesures cautelars imposades a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, i ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència Provincial de Madrid ha decidit aixecar les mesures cautelars de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial. A més, ha recordat el sobreseïment del delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa que afecta l'esposa del president del govern espanyol. Gómez serà jutjada igualment per un tribunal del jurat per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
1: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Una calor que també augmenta la preocupació pel risc d'ofegament. A Tarragona disminueixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o bé que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara bé, la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixen la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de tres menors a la platja de la Rabassada. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada, quan l'any passat, en aquest mateix període, només va haver-hi una víctima mortal. Eduard Cerrada, coordinador de platges de Creu Roja a Tarragona, ha explicat que la mort dels tres menors no ha fet canviar la manera de treballar dels socorristes. Han detectat un descens de pràctiques imprudents, però això sí, no ha baixat la guàrdia.
19: Potser sí que ha anat més a la baixa el fenomen dels usuaris que salten de zona de roques o es banyen en zones perilloses, però bueno, al final els socorristes segueixen fent la prevenció en aquelles zones, informar a tots els usuaris que estan situats o banyant-se en zones de roques.
18: Durant el primer mes de campanya de bany, la Costa Daurada és la zona que ha concentrat més banderes vermelles i grogues.
0: Mentrestant, a Sant Quirze s'afaja els treballs al matí per l'incendi declarat ahir a la tarda, han permès que es puguin desconfinar ja els masos i les cases aïllades. Només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els bombers, però, són prudents amb l'evolució del foc, que està estabilitzat. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
20: Els bombers afronten les hores més crítiques per l'evolució de l'incendi de Sant Quirze Safaja, que es manté estabilitzat i ha cremat 100 hectàrees de massa forestal des d'ahir primera hora de la tarda. Tot i tenir un bon comportament, els preocupa l'entrada de vent de marinada i treballaran perquè el foc no s'obri cap al costat nord-est, la zona de Puigdolena. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
21: Tenim diversos focus secundaris, és una zona doncs, una mica mal cremada i que estem treballant doncs, intensament amb alguns vehicles itinerants doncs, apagant aquests punts d'emplaçament. De moment volem ser cautelosos, però l'incendi està estabilitzat, va cap a millor.
20: Amb tot, els treballs d'aquest matí han permès desconfinar tots els masos aïllats i només es manté el confinament al CRAE de Puigdolena. Els infants es van evacuar i continuen en un lloc segur fora del municipi.
0: És un quart de tres. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos continuats de la natalitat a l'any 2025 i ho fa amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i ja és de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% en els nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre de l'any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es va envisar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
23: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
22: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
0: No deixem l'habitatge perquè ha quedat aturat el macrodesnonament de 18 pisos previst per avui en un bloc del barri de Sant Narcís de Girona. De fet, el jutjat ajorna fins al setembre el desallotjament de 7 immobles perquè les famílies no disposen d'una alternativa social i les que sí que tenen opció de lloguer social denuncien la incertesa de la seva situació. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
24: El jutjat va assenyalar ahir el llançament de 7 immobles, atès que la Sareb, propietària dels pisos, va confirmar a l'Ajuntament que els inquilins dels 11 restants tindrien un lloguer social i, per tant, no serien desnonats. Un fet que els veïns es van agafar amb incertesa perquè, segons asseguren, no se'ls havia dit per escrit i encara tenien l'ordre de desnonament sobre la taula. És el cas d'en Wilder Palacios, un veí que fa 10 anys que viu de lloguer amb la seva mare en un d'aquests pisos i que aquest matí tenia les maletes preparades per si havien de sortir de casa seva. A les 10 del matí han arribat dos cotxes dels Mossos d'Esquadra, acompanyats d'una comitiva judicial, que han decidit suspendre fins a finals de setembre el desnonament d'aquests 7 immobles. Des del Sindicat d'Habitatge de Girona celebren haver lluitat i aturat el desnonament i reclamen que la solució que s'ha trobat per a 11 dels 18 habitatges s'estengui també a la resta.
0: En marxa el 90% de les actuacions en camins i carreteres previstes al Pla Zonal de la Diputació de Barcelona. Un pla que inclou la transformació de camins en carreteres, també millores de la seguretat viària i eixamplaments de vies per tal de millorar l'accessibilitat als municipis. Esther Minguell, bon dia.
25: Bon dia. La primera fase d'aquest pla aprovat el 2020 ha suposat una inversió de 70 milions d'euros en 140 quilòmetres de camins i carreteres de prop d'una seixantena de municipis. 14 actuacions ja estan acabades i una vintena en execució. L'objectiu objectiu és millorar la xarxa viària i l'accessibilitat al territori. Sergi Vallès és diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona.
2: Hi ha municipis, per exemple, que hi arribaven camins municipals que no estaven ni asfaltats i com a diputació hem pogut transformar-los i a dia d'avui són carretera, no? Per tant, poder seguir teixint el territori, quilòmetres de carretera que nosaltres podem fer manteniment, que puguin connectar un municipi amb l'altre, que connectar no vol dir només que fem carretera, sinó que quan passen a ser titularitat nostra i acaba arribant la fibra, podem posar itineraris ciclables.
25: En la pròxima fase del pla zonal s'avaluaran una setantena d'actuacions possibles amb més de 200 quilòmetres de camins i carreteres de la província de Barcelona, amb una inversió de 84 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció de l'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i que facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
4: Unió de Pagesos reclama més eines per garantir la viabilitat del sector rosser davant l'augment de plagues. El sindicat alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats dificulta el control de plagues i males herbes, fet que posa en risc la producció dels arrossars. Rafael Verdiell és el responsable estatal de l'arròs d'Unió d'Unions.
7: Ens sembla molt bé que la Unió Europea hagi agafat aquesta tendència, perquè estem d'acord que reduiríem productes fitosanitaris sempre i quan tinguéssim alternatives, que avui no les tenim.
4: Entre les preocupacions del sector també hi ha la introducció de noves varietats d'arròs sense prou assajos vinculats als fitosanitaris disponibles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per dues presumptes violacions que va patir la noia.
6: Agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. La primera agressió hauria estat comesa per l'exparella de la jove i la segona hauria passat a Salou, on, segons el relat de la víctima, va ser drogada per un cambrer i posteriorment violada per tres homes. Tres dies després de la segona agressió, la jove del Garraf va intentar suïcidar-se, llançant-se des d'un cinquè pis. Va sobreviure però va quedar paraplègica.
0: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts Caldes, a Valls.
6: Els fets van passar i a la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després els bombers van localitzar el seu vehicle a l'aparcament de la residència de Fonts Caldes i van iniciar la recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona.
0: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys al pavelló, amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
9: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
8: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes al pavelló.
0: I arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
10: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà revalidar el Mundial aconseguit ara fa 4 anys del 2022 al Qatar. Messi, que va donar les dues assistències de gol i va ser escollit com el millor jugador del partit, disputarà la seva tercera final mundialista. El de Rosario es va recordar del Barça abans de jugar una final molt especial contra Espanya.
3: Una selecció enorme, ¿no? con grandíssims jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
10: El Barça és el segon equip que tindrà més jugadors a la final de diumenge, només per darrere de l'Atlètic de Madrid. Luis de la Fuente comptarà amb 8 culers, Lamine Yamal, Olmo, Cubarsí, Pedri, Eric García, Gavi, Ferran i Joan García. El Barça igual al nombre de futbolistes que va portar a la final del Mundial 2010 i cobrarà gairebé 3 milions d'euros de compensació de la FIFA per la convocatòria de futbolistes. Per cert, encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishchuk, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
11: I feel very happy here, first of all, and
12: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot.
11: Coaches, all staff help for me with everything.
12: Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
10: I acabem amb moviments, Marta, a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base Taxà, un Moja Gibón procedent del Fedevita eslové. El base de 28 anys i 1,85 m signa un contracte per dues temporades. Més actualitat, el Manresa ha confirmat la sortida de l'escorta belga Retin Obasohan, que marxa al San Pablo Burgos. Va acreditar 12,3 punts, 2,3 rebots i 1,9 assistències. I el Fiat Girona ja té rivals pel seu debut europeu, que jugarà contra l'Ostende belga, l'Evitz eslovac, el Solnoki hongarès, el Silona Agora polonès i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo Bucarest romanès.
0: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem de seguida. Fins ara.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
26: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
27: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
28: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
29: Ara sentirem un poema d'aquells tan bonics i divertits que dubtarem si és una poesia o un embarbussament.
30: A la quioca, un ànec i una oca damunt d'una roca, embullen la troca i toca qui toca. ni l'Anna que soca, que sembli una lloca, ni l'oca estanoca, que arribi a tanoca.
29: Ens ha agradat moltíssim aquest poema, Àlex. O és un embarbussament? Vosaltres què penseu? Fins al proper Embaladits. Adeu.
30: Adeu, Embaladits.
27: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
13: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrari al dret de la Unió ni afecta els seus interessos financers o la lluita contra el terrorisme. Fins i tot apunten que el text facilita la recuperació i la reconciliació. La decisió obre la porta al retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers i a la fi de la inhabilitació per als condemnats pel procés. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per la sentència.
1: L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia.
5: Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya.
0: Des de la Generalitat, el president Salvador Illa i des de la Moncloa, el ministre Félix Bolaños celebren que ja es pugui aplicar plenament la llei d'amnistia.
16: No hi ha volta de full. Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Queda palès que el temps ens ha donat la raó.
17: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
0: És dijous 16 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures són encara molt elevades. De fet, s'ha activat un avís preventiu de per contaminació de partícules a tot Catalunya que està relacionat amb l'entrada de pols africana. Sònia Kerr.
6: Catalunya ha registrat aquest dimecres el màxim de la demanda elèctrica des de l'inici de l'any, per davant les altes temperatures. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Volem saber, doncs, quines temperatures ens esperen avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent, i la temperatura no té ganes de fluixar gaire. Sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%.
6: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat marca rècord a la baixa, amb 1,08 fills per dona de mitjana. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats al darrer any.
0: Els arquitectes alerten que la construcció de nous habitatges ha caigut un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
6: Una xifra que cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El col·legi també alerta que la producció residencial continua lluny de les necessitats actuals.
0: En cultura, una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua.
6: Plou prou, farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló.
0: Als esports, Toni Castro, l'Argentina serà el rival de la selecció espanyola de cara a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
10: El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona meitat. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc no veu cap delicte de terrorisme en les accions del CDR posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat en la situació dels requerits o condemnats en la causa, però sí que pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Suprem. Lluís Mata, bon dia.
2: Bon dia. El Tribunal de Luxemburg no ha fet cap gir de guió i ha secundat l'opinió favorable a l'amnistia expressada fa uns mesos per l'advocat general del Tribunal, Dean Spielman. En concret, la Cort Europea s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials requerides pel Tribunal de Comptes i ha deixat clar que no hi va haver cap delicte de malversació de fons públics en les despeses vinculades al referèndum d'independència. Precisament aquest delicte és una de les excepcions en la mesura de gràcia de l'amnistia i que el Tribunal Suprem esgrimeix per negar-ne l'aplicació a l'expresident Carles Puigdemont i altres líders com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. El president del Tribunal, Quinn Lennon, exposava així els motius de la sentència.
4: No se opone a una normativa nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
2: Per bé que la sentència de Luxemburg no és directament sobre la causa del procés, té un paper decisiu en el pronunciament del Tribunal Constitucional als recursos d'empara presentats, entre altres, per l'expresident Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana i exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras. La resposta s'espera a la tardor, i si el Tribunal considera que s'han vulnerat drets fonamentals dels afectats, pot requerir al Suprem que apliqui l'amnistia. Pel que fa als suposats delictes de terrorisme inclosos en l'anomenada Operació Judes que afecta el CDR, el TJUE també és taxatiu, no tenen cap encaix en la llei comunitària.
0: Ja tenim tota mena de reaccions a aquesta sentència. Primer, la dels implicats directament, Esquerra i Junts, que la veuen com una victòria de Catalunya i de l'independentisme. Reclamen als jutges que s'apliqui immediatament. Oriol Junqueras obre la porta més a ser candidat, mentre que Carles Puigdemont alerta que la repressió encara no ha acabat. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. A la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona, envoltat de dirigents del partit i en un faristol on es llegia Europa avala l'amnistia, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, visiblement emocionat, ha celebrat la sentència, malgrat que la troba insuficient, i ha reclamat la justícia espanyola que l'apliqui immediatament. Junqueras ha dit que avui s'obre un horitzó nou per l'independentisme i ha obert la porta a presentar-se de candidat.
9: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
7: També a Barcelona, a la seu de Junts, la direcció ha estat connectada per videoconferència amb Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. A la sala de premsa ha comparegut el secretari general Jordi Turull amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull considera la sentència europea una victòria i reclama al govern espanyol que actuï contra els jutges que no l'apliquin.
5: I si hi ha algun jutge que intenta buscar tres peus al gat per no aplicar-la, doncs prendre accions legals, que és el que nosaltres vàrem demanar sempre. És a dir, quan tu saps que has d'aplicar una norma i no l'apliques, estàs prevaricant.
7: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també recela dels tribunals espanyols.
19: Aquí no ha acabat res respecte a la llei d'amnistia, perquè la pilota torna a estar a la taulada dels tribunals espanyols. I l'alineació dels tribunals espanyols doncs no fa esperar res de bo.
7: Per Jessica Albiach, dels Comuns, la sentència és una bufetada a la cara del Tribunal Suprem.
20: El que avui ha fet Europa és donar-li una bofetada en tota la cara al Tribunal Suprem. I li ha recordat que els jutges són poder judicial, no són legisladors i no són polítics.
7: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enviat un article a les xarxes socials. Diu que l'amnistia és europea, la repressió és espanyola i adverteix als jutges del Constitucional i al Suprem que, si no l'apliquen, estaran confrontant-se amb el dret europeu. I afegeix que la sentència blinda l'amnistia que ni Salvador Illa ni el PSOE volien fins que van necessitar els vots de Junts.
0: Des del govern espanyol demanen, com més aviat millor, la plena aplicació de l'amnistia als polítics que van impulsar el procés independentista. Per la seva banda, el Partit Popular s'ha limitat a respectar la sentència. Pere Sanz.
3: En una declaració institucional, el ministre de Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha dit que la sentència demostra que l'amnistia és una llei impecable, constitucional i cenyida al dret europeu. Bolaños considera que la decisió de la justícia europea posa punt i final a un debat que, segons ha dit, no va ser jurídic, sinó visceral. El ministre ha reclamat la plena aplicació de la llei als líders del procés.
17: El horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
3: El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha dit respectar la decisió de la justícia europea i ha relativitzat la sentència, recordant que l'aplicació de l'amnistia està en mans dels tribunals espanyols.
8: Expresamos nuestro respeto absoluto al fallo del tribunal. Los demócratas respetamos las sentencias siempre, las de los tribunales españoles y también las de los tribunales europeos. Sería deseable que el gobierno de Pedro Sánchez y sus aledaños también lo hiciesen, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan directamente al gobierno, al presidente, a su partido o a su família.
3: I des de Sumar s'ha celebrat la decisió del Tribunal Europeu perquè avala, han dit, la política de l'executiu central per Catalunya.
0: També ha reaccionat a la sentència el jutge Llarena, que diu que no aixecarà l'ordre de detenció a Puigdemont perquè creu que la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no l'afecta.
6: Fons del Suprem afirmen que l'ordre de detenció no es va imposar perquè la llei es considerés contrària a la normativa europea, sinó perquè l'amnistia no es podia aplicar als delictes de malversació comesos per aconseguir un benefici personal de naturalesa patrimonial. Aquesta circumstància, apunten, no canvia amb la sentència d'avui. De la seva banda, l'Audiència Nacional afirma que ha d'estudiar-la abans de decidir si arxiva la causa de l'operació Judes contra 12 membres dels CDR.
0: I encara en l'àmbit judicial, un apunt més, l'Audiència de Madrid ha retirat les cautelars a la dona de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. A més, ha decidit el sobreseïment del delicte de corrupció als negocis.
6: L'Audiència ha decidit aixecar les mesures de prohibició de sortir del país, lliurament del passaport i obligació de comparèixer cada 15 dies davant l'autoritat judicial imposades pel jutge Peinado. A més, ha acordat el sobreseïment de delicte de corrupció en els negocis per a tots els investigats de la causa. Gómez serà jutjada igualment per tràfic d'influències i malversació de cabals públics.
13: Notícies en xarxa.
0: Ja hem superat el pic de l'onada de calor, però avui les temperatures encara són molt elevades arreu. De fet, s'ha activat un avís preventiu per contaminació de partícules a tot Catalunya, que està relacionat amb l'entrada de pols africana.
6: Catalunya ha registrat avui el màxim, ahir dimecres, el màxim de demanda elèctrica des de l'inici de l'any. Es tracta de la tercera punta de demanda més alta de la sèrie històrica, només per darrere dels màxims assolits als anys 2006 i 2010.
0: Són dies de calor asfixiant arreu i especialment a les Terres de l'Ebre, amb temperatures mínimes que no baixen dels 24 graus i que poden suposar un perill per la salut. Protecció Civil ens dona consells per suportar millor aquests dies. 21 Ràdio, Albert Calatayud.
11: Protecció Civil demana molta precaució amb l'onada de calor i les altes temperatures, recordant que es pot gaudir de l'estiu, però amb cautela. Segons el cap del servei, a les Terres de l'Ebre, Rafael Prades, en uns dies de possibles activitats a l'aire lliure, s'insisteix que la millor eina per evitar ensurts és informar-se bé, conèixer els riscos i tenir sempre present el telèfon 112.
12: Sobretot intentar evitar les hores de màxima insolació, allí on més ens pot afectar la calor, sobretot intentar, doncs, si no és necessari, no sortir al carrer, quedar-nos a casa, és que s'ha de beure molta aigua, s'ha d'hidratar.
11: Què fem per gestionar millor les elevades temperatures i combatre la calor?
15: Jo ara em poso dins de casa i procuro no sortir.
21: Quedar-nos a casa en l'aire condicionat, perquè no es pot. Sortim de matí, que fa no fa tanta calor, però per la tarda ja ens quedem a casa.
11: A banda dels problemes que pot comportar per a la salut, des del cos d'emergències recorden el risc d'incendi i els incidents a les platges i rius.
0: Doncs justament la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. plau. Entre d'altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar un foc.
6: Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu, que han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc, entre elles el que es va produir a la Serralada de Marina.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Eric García.
1: La Diputació de Barcelona vol que la figura de l'agent cívic sigui fonamental tant per informar la ciutadania en cas d'incidència com per efectuar una revisió de totes les línies elèctriques. De fet, la Diputació ja ha alertat a les companyies que hi ha 5 punts que es troben malmesos a la Serralada de Marina. Així mateix, s'estan instal·lant càmeres de videovigilància i tenen la intenció de protegir els voltants de les urbanitzacions amb punts d'aigua o tallafocs. El diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal de la Diputació de Barcelona, Jordi Fàbrega, ha assenyalat la principal preocupació de l'administració.
16: El que més ens preocupa és que ha crescut l'incivisme en tota la Serra de Marina, d'abocaments incontrolats, de petits abocaments, de deixar llars susceptibles a poder crear un incendi. I l'altra cosa, tots els incendis que tenim i els conats d'incendi que n'hem tingut diverses aquí a la Serra de Marina, doncs són provocats tots ells per l'espècie humana, pels humans.
1: El diputat ha expressat que es necessiten jornades pedagògiques per part d'escoles i ajuntaments

0: si es pot adelantar aquest pagament a compte.
1: Durant la reunió també s'ha posat sobre la taula l'agenda 2020-2030 del Consell Comarcal, una planificació que se centra en els objectius de desenvolupament sostenible.
2: Són 3/4 de 3. Catalunya ha trencat amb 18 anys de descensos de la natalitat al 2025, amb un augment, això sí, modest, del 0,8%.
3: Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord amb un 1,08%. Fills, 1,08 fills, volíem dir, per dona, de mitjana. L'edat mitjana a la maternitat torna a augmentar i és ja de 32,8 anys. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons al 2025. Júlia recupera el liderat entre les nenes 3 anys després i Biel s'imposa entre els nens per primer cop.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya alerta del descens de gairebé un 40% dels nous habitatges visats a Barcelona el primer semestre d'aquest any. La xifra cau prop d'un 3% al conjunt de Catalunya. El Col·legi també denuncia que la producció residencial continua lluny de les necessitats del país, que s'estima hauria de ser de 25.000 habitatges nous per any. Marc Pijuan, bon dia.
5: Bon dia, Marta. El conjunt de Catalunya es van visar prop de 8.000 nous habitatges durant el primer semestre del 2026, lluny de l'objectiu dels 25.000 anuals establerts pel Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. L'entitat atribueix aquesta davallada a la falta de sòl disponible i la reserva del 30% a habitatge protegit. Tot i créixer un 5% respecte a l'any passat, la rehabilitació continua sent l'assignatura pendent. Per tot plegat, Sandra Bestraten, degana de l'entitat, demana un pacte de país.
6: Creiem que cal seguir reforçant i reivindicant la rehabilitació, però sobretot cal seguir reivindicant la necessitat de l'habitatge. I aquí sí que volem seguir insistint en la necessitat d'aquest pacte nacional per l'habitatge. Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
5: Per accelerar la posada en marxa dels nous projectes, el Col·legi reclama reforçar els equips d'arquitectes municipals, agilitzar els processos de concessió de llicències, simplificar normatives i unificar criteris d'interpretació.
2: Anem ara fins al Berguedà, perquè allà els alcaldes i alcaldesses rebutgen el Pla d'Energies Renovables tal com està redactat al Plater. Els 31 municipis hi presentaran al·legacions, però alguns ajuntaments fins i tot proposen ja rebutjar-lo totalment i fer front comú amb d'altres comarques on també l'oposició està molt estesa. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
7: El Consell d'Alcaldies del Berguedà del mes de juliol, celebrat ahir a Santa Maria de Merlès, va tractar el posicionament de la comarca en relació al Plater. Tots els alcaldes i les alcaldesses coincideixen en que no s'ha tingut en compte el territori i que se'ls ha donat molt poc temps per estudiar la documentació. Però hi va haver discrepàncies en el posicionament. Alguns alcaldes van demanar fer front comú amb altres comarques per demanar la retirada del Plater. Altres són més possibilistes i presentaran al·legacions per evitar mals majors. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
8: Nosaltres treballem dos escenaris. Un, que és negar la major, és a dir, comenceu de nou, i si això passa, doncs tot això ho podrem esmenar, i si no, si acaba passant, ostres, doncs que no sigui que no tenim res per treballar, perquè en alguns casos flagrants doncs no ho puguem aturar.
7: Per tal de facilitar la feina als micropobles, des del Consell Comarcal del Berguedà s'ha redactat un plec de 15 al·legacions marc que cada municipi pot adaptar i presentar.
2: I tenim encara més actualitat local. Són notícies que avui ens arriben des d'Ona Malgrat i la Cala Ràdio.
9: La Baixa Tordera ha registrat la primera nidificació de gaig blau al Maresme. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera, està catalogada com a vulnerable i està protegida. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
10: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents per regular l'accés a les cales mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. El sistema, que forma part del Pla de Sostenibilitat Turística l'Ametlla de Mar, la cala més natural, ja s'ha instal·lat als aparcaments de Calavidre, Calaforn i la platja Sant Jordi. Quan entri en funcionament, informarà de l'ocupació dels aparcaments a través de panells informatius i d'una aplicació web, orientant els visitants

0: tants cap a les cales amb disponibilitat. L'objectiu és reduir la saturació, protegir els espais naturals i fomentar una mobilitat més sostenible.
1: I és moment per a la cultura. Una intervenció al pavelló Mies van der Rohe de Barcelona convida a reflexionar sobre el malbaratament de l'aigua en l'actual crisi climàtica. Plou prou farà evident durant dues setmanes la quantitat d'aigua necessària per mantenir els estanys del pavelló. Serà amb l'acompanyament de debats sobre la relació entre l'aigua, l'arquitectura i la ciutat. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. El projecte dels estudis d'arquitectura Cierto Estudio, H3O Arquitectes i Metrònom situa al pavelló Mies van der Rohe 12 dipòsits amb 12.000 litres d'aigua freàtica que, mitjançant una canal, aportaran durant dues setmanes una mica més d'un litre per minut a l'estany naturalitzat de l'edifici. Es tracta de compensar el líquid que s'evapora de forma natural i que de normal es reomple amb aigua de l'aixeta. D'aquesta manera, ha explicat el comissari Miquel Ruiz, es fa evident la necessitat de buscar formes de reaprofitar l'aigua.
3: L'arquitectura, al final, si la imaginem com una cosa que cobreix, funciona com un paraigües. Aleshores, com a paraigües, té la capacitat de captar molta aigua, no? I aquesta aigua què passa? Que normalment s'expulsa, no? Hem de transformar això entenent els cicles naturals, no? La recirculació i el reutilitzament d'aquest recurs.
2: La instal·lació, que forma part de la programació de Barcelona Capital Mundial de l'Arquitectura, s'acompanya de plafons amb textos d'investigadors de diferents àmbits que es revelen quan es mullen. Uns professionals que també participaran en els debats que, al voltant dels reptes hídrics, es faran les properes dues setmanes del pavelló.
1: I encara més dades en clau cultural. El Primavera Sound xifra l'impacte econòmic de l'edició d'enguany, del 2026, amb més de 344 milions d'euros.
4: És una xifra que supera en 5 milions la de l'any passat. Del total de la recent edició, 155 milions corresponen a l'impacte econòmic directe al territori, extret a partir de la despesa dels assistents en qüestions d'allotjament, restaurants, transport i oci.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta avui Toni Castro. Molt bon dia, Toni. L'Argentina serà el rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge.
5: Bon dia, Marta. El conjunt sud-americà, liderat per Leo Messi, va superar Anglaterra amb remuntada per 1-2. El blaugrana Gordon va avançar els anglesos a l'inici de la segona part. Anglaterra ja tocava la final, però Enzo Fernández va empatar el 85 i Lautaro Martínez va fer el gol de la victòria argentina al 92. L'albiceleste intentarà diumenge revalidar el Mundial aconseguit el 2022 al Qatar. Centenars d'argentins van celebrar la classificació de la seva selecció per la final d'aquest Mundial, nit de bogeria, per exemple, a l'Arc de Triomf de Barcelona. Escoltem el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia?
5: Per cert, la final del Mundial tindrà un descans de 30 minuts amb un gran espectacle musical inèdit copiant el model de la Super Bowl. L'esdeveniment reunirà artistes com Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS i Coldplay. Barcelona instal·larà diumenge una pantalla gegant per seguir aquesta final del Mundial. Se situarà al carrer de Martí Franquès, al districte de les Corts. L'Ajuntament ha previst un seguit d'actes per al públic familiar que començaran a les 7 de la tarda, dues hores abans de l'inici del partit. La iniciativa se suma a les altres d'altres municipis, com ja es va poder seguir la semifinal contra França, com Mataró, Sabadell o Terrassa, entre d'altres. Encara en futbol, el Girona ha presentat aquest migdia el davanter ucraïnès de 21 anys, Alex Pishur, que ha valorat l'arribada a Montilivi.
7: I feel very happy here, first of all, and
8: primer de tot, em sento molt feliç aquí i intento donar el màxim de mi mateix. Puc dir que aquesta primera setmana a Girona ha fet molta calor. Però he necessitat uns dies per adaptar-me a tot i els entrenadors i tot el cos tècnic m'han ajudat amb tot. Així que per a mi ha estat fàcil adaptar-me i encara m'he d'adaptar i aprendre tot el que l'entrenador demana de mi, el que els nostres jugadors volen de mi i vull donar-ho tot per l'equip.
5: A Primera Federació, el Sant Andreu ha començat la pretemporada del debut a la Primera Federació. L'equip quadribarrat ha ha fitxat l'extrem barceloní Àlex Bermejo, que arriba procedent del Debrecenic hongarès. Bermejo, que signa per dues temporades, té experiència a segona divisió, on ha jugat amb el Tenerife i el Burgos, acumulant 158 partits i 20 gols. El Nàstic de Tarragona ha incorporat el migcampista internacional gabonès Babanzila Meshack, procedent de l'Europa. De fet, l'equip escapulat també ha anunciat la sortida del porter Flere, que marxa després de dues temporades i 73 partits amb l'Europa. Dia de moviments de la Lliga CB de bàsquet, el Barça ha anunciat el quart fitxatge de l'estiu. Es tracta del base texà Umoja Gibbon, procedent del CD Vita Eslové. El base de 28 anys i 1,85 signa un contracte per dues temporades. Per la seva banda, la 6 de joventut ha fet oficial el retorn de Nico Laprovittola, ex del Barça, que també ha signat un contracte de 3 anys. L'escort torna a l'Olímpic de Badalona, on ja va militar entre el 2017 i el 2019, Marta, aconseguint el títol de millor jugador de la Lliga Endesa, va ser el curs 18-19.
1: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyant en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Doncs convidarem, com és habitual, el nostre company en Joel Gascón perquè ens faci 5 cèntims de l'actualitat referida a la nostra ciutat. Després, avui tindrem la visita de la Colla Morada. Sí, sí, ens acompanyarà doncs, el cap de colla, en Chicho, per parlar-nos fins allà on pugui de què tenen preparats per la festa major d'estiu. Ja sabeu que tot ho porten molt en secret, però, per exemple, la setmana passada, des de la Colla Torrada, ja ens anunciaven quina seria la seva temàtica. Ens ho diran els morats, la Colla Morada ens ho dirà? Bé, ara ho sabrem. Després tindrem a l'espai de música l'estiu a Mollet del Vallès, aquesta música ve marcada per al Mollet Music Week, que s'està celebrant justament aquests dies. El dimarts arrencava amb l'actuació d'en Bauca, ahir Nena de Conte, avui Dorian. Bé, la persona que s'està encarregant d'oferir-nos tota aquesta informació és en Ferran Alfaro, ja el tindrem aquí. Ahir ja està despert, perquè va anar Nena de Conte, però encara té marxa, així que ens posarà el dia de com ha anat aquest concert i també crec que ens porta propostes sobre Dorian i Genestà. Després tindrem l'agenda de tota la setmana, ens la oferirà el nostre company en Josep Casasnovas i a la recta final del programa tindrem l'espai del Va de Lletra, compartit en el dia d'avui per la Biblioteca de Can Mulà i, per tant, doncs amb la nostra companya Carla Ramos. Tot això en aquest esta jornada que comença per nosaltres ja. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge radiofònic.

0: Anem a comentar aquesta actualitat que ve marcada, Joel.
1: Molt bon dia, doncs ve marcat perquè la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar, ha visitat ahir dimecres Mollet en una visita, jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del Museu Abelló. La visita servia per posar en valor la feina de recerca i divulgació que desenvolupa l'equipament, coincidint amb l'exposició Reconstruint les Galeries del MAU. La consellera, de la mà de l'alcaldessa, i la directora del museu, Pepa Ventura, han visitat l'exposició centrada en les galeries del MAU, que és una mostra que recupera la història d'un dels espais més influents a l'art català del segle XX. Després del recorregut, Sònia Hernández qualificava l'exposició de magnífica i assegurava que val molt la pena visitar-la. La consellera destacava especialment la importància de posar en valor el fons que conserva el Museu Abelló, incloent-hi la documentació, sovint menys coneguda pel gran públic. Hernández subratllava que la mostra és el resultat d'una intensa feina de recerca prèvia que ha permès transformar aquest patrimoni documental en una exposició accessible per tots els públics.
2: Molta feina de recerca prèvia per poder fer al final una exposició que pugui ser a l'abast doncs, de tota la ciutadania, però partint d'una recerca, no?, d'un especialista, d'un expert, d'un gran coneixedor que ens acaba explicant a partir d'aquesta documentació doncs, la importància que van tenir les galeries del MAU a la Barcelona, a la Catalunya del seu temps i que conjuntament doncs, amb la Parés i amb les galeries laietanes, no?, van conformar un triangle en el que Dalmau doncs, es revela clarament i en l'exposició es veu com potser doncs, el més trencador i el que va fer propostes més agosarades portant doncs, artistes d'arreu i aquí es veu doncs, moltes de les obres que potser moltes no són conegudes o que pots veure doncs, que van passar per Barcelona i per les seves galeries.
1: La consellera ha assenyalat que el Museu Abelló és una peça clau dins del sistema museístic català i prèviament doncs, ha fet una visita a l'Ajuntament de Mollet, rebuda per la Corporació Municipal. S'ha reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i també la regidora de Cultura, Mercè Pérez, per abordar diferents qüestions relacionades amb la cultura i el patrimoni del municipi.
0: Molt bé, doncs hem d'aprofitar per visitar aquesta mostra de Galeries del MAU, si encara no ho heu fet. I ara, què destaquem també, Joel?
1: Doncs que l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa tres noves convocatòries de subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. Les ajudes volen facilitat en la conservació dels edificis com la seva adaptació als nous reptes de sostenibilitat i confort. Una de les convocatòries s'adreça a la rehabilitació de la inspecció tècnica de l'edifici, l'ITE, en una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels immobles. Aquestes subvencions, segons ha apuntat Carmen Ibar, tècnica de l'Oficina de Rehabilitació i Eficiència Energètica de l'Ajuntament de Mollet, són en espècie, fet que implica que l'Ajuntament assumeix tota la tasca.
3: Una convocatòria de subvencions destinada doncs, a subvencionar en espècie, és a dir, els propietaris d'edificis, d'habitatges o comunitats de propietaris no hauran de contractar a cap tècnic per fer aquesta inspecció, sinó que serà l'Ajuntament que assumirà aquesta tasca. La inspecció tècnica dels edificis és una inspecció que ha de fer un arquitecte o arquitecte tècnic en els edificis que ja tenen més de 45 anys. És obligatòria en aquests casos.
1: Aquestes subvencions són obligatòries per a aquells edificis que tenen més de 45 anys i es poden sol·licitar fins al 27 de juliol. Després hi ha una segona línia d'ajuts destinada a les comunitats i propietaris que vulguin executar obres de conservació i rehabilitació dels edificis i també doncs, en aquest cas amb aquestes convocatòries es reforça doncs, el compromís de l'Ajuntament de Mollet amb aquest parc d'habitatges més segur, accessible, eficient i adaptat.
0: Paga la pena de, doncs, si us trobeu en aquesta situació, no? Que s'han fet obres, a més és d'un període molt ampli, des del gener de 2025 fins al setembre, fins al 30 de setembre de 2026, si s'han realitzat aquestes obres de electrificació, de rehabilitació, doncs es poden sol·licitar aquestes subvencions, teniu tota la informació a la seu electrònica de l'Ajuntament. Joel, ho deixem aquí, tindrem més informació a la una, no?
1: Que sí? Vagi bé, sí.
0: Igualment, anem a saber ara de la previsió Previsió Meteorològica, ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una situació que desperta vent i vent suau a tot el país. Temperatures escandaloses. En el cas de Ponent no hem baixat dels 27-28 graus, al igual que arran de mar, i també amb molta humitat i molta xafogor. Al llarg del dia la temperatura afluixarà poquet respecte a ahir, sobretot una sensació de xafogor molt i molt evident a tot arreu, i amb moments de núvols que aniran deixant algunes gotellades, alguns trons, amb alguna tempesta una mica més important aquest matí al Pirineu de Lleida i aquesta tarda al de Girona, també cap al Prepirineu. Quan més cap al sud, més clarianes aquesta tarda, però ja diem que molta calor i molta xafogor. També compta amb algunes ventades associades a aquests moments de ruixat. N'estem pendents a la xarxa.
5: Les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Us hem dit que avui doncs, ens acompanyaria la colla morada i que millor que fer-ho amb el cap de colla, amb el presi, que és el Chicho, és l'Ismael Martínez. Però si li diem Ismael, doncs jo crec que la gent diria...
1: Ni un giro.
0: Ni et gires. Què tal? Com estem?
1: Bé.
0: Bé, allò molt enfeinat.
1: Estressats,
0: ja.
1: Bueno, ja arriba, ja està. Ara ja està.
0: Hem vist... Bueno, de fet, ara esteu a la barra, no?, del Mollet Music Week.
1: Sí, estem a la barra els 4 dies, més feina a la motxilla, però bueno.
0: I com està funcionant? Bé?
1: Bé, bé. Sí, sí, va increixent, com cada any.
0: Uh-huh. Escolta'm una cosa, Chicho. Hem vist que ja a finals de juny vau fer assemblea, ja en preparatius de festa major. Aquest diumenge, dia 19, teniu novament allò...
1: Sí, aquest diumenge farem l'última assemblea abans d'allà traslladar tot el Montseny, on tenim l'equipament per poder acabar de preparar tota la festa.
0: Ja us han adjudicat escoles?
1: Sí.
0: Sí? Teniu Montseny i Torrats. És que la setmana passada va venir la Valèria Sant Jordi. Molt bé.
1: Sí, sí, agrair a tots els directius dels col·legis que ens cedeixin a l'espai per poder treballar.
0: El Montseny ja heu estat vosaltres, no?
1: Sí, és el tercer any que estem al
0: Montseny. I ja us està bé, sí, per proximitat.
1: Per proximitat dels actes i tot, com tenim tot centralitzat a Pau Casals, llavors ens va, funciona molt bé.
0: Molt bé. L'assemblea, però, la feu aquí a la Masia de Can Borrell.
1: Aquest diumenge, per tema climatològic i ja per poder mantenir-la, la farem aquí.
0: Molt bé. Estupendo. I escolta'm una cosa, ens podràs explicar alguna de les accions que portarà a terme la Colla Morada? Dèiem que la setmana passada ens van sorprendre, perquè ja ho havíem vist per xarxes, que des de Torrat s'havia anunciat ja la temàtica. És la primera vegada que es fa públic. Així a l'avançada ens deien, és que d'aquesta manera doncs ja vas creant, no?, una mica d'ambient. No sé si vosaltres també teniu intenció de...
1: Sí,
0: i si aprofitaràs aquests micròfons.
1: No, no aprofitaré aquests micròfons, encara que m'agradaria. Jo crec que per poder aprofitar-ho s'hauria d'avançar el cartell de festa major. Nosaltres aquest any, també com a la mateixa iniciativa que vam parlar amb Torrats, anunciaré la nostra temàtica al cartell. Considerem que és un lloc emblemàtic, un moment especial on dir la temàtica, i com suposo que ha dit Torrats, és una manera de poder explotar la temàtica, que a la ciutadania li arribi la temàtica de cada colla abans, perquè jo crec que hi ha molts anys que passa la festa major i potser hi ha ciutadans que encara no s'han enterat de què va cada colla.
0: Ara que sabeu la de Torrats, penseu allò a la nostra, perquè ja la teniu decidida, o la canviareu ara?
1: No, nosaltres la tenim decidida des de fa molts mesos. Jo crec que és la primera vegada que l'han decidit tan aviat. Sí. Estem treballant des de fa molts mesos i no canviarem res. I dir a favor de Torrats que la temàtica seva és molt maca, és molt explotable i que ho farà molt bé, segurament.
0: Com el reel, allò, el muntatge que han fet allò per xarxes, és molt xulo. Sí, sí. És a dir, que nosaltres els vàrem felicitar.
1: Sí, sí. A mi, personalment, la temàtica d'ells m'agrada.
0: I penses que la vostra està a l'alçada?
1: La nostra és molt millor. Sincerament, però bueno, què diré? Què diré jo, que no?
0: Home, clar, no. Home, podria ser molt sincer i dir, bé, doncs ara que he descobert la de Torrats...
1: No, té molta feina feta, ja.
0: Molt bé. Deies allò, quan es faci públic el cartell, tenim entès que serà la setmana vinent, tot apunta que el ple municipal serà dilluns i que podria ser que dimarts, és a dir, que l'endemà...
1: Entre el 21 i el 22, jo crec.
0: Aquí estan ballant.
1: Jo crec més que el 22 que el 21.
0: Ah, sí?
1: Jo crec que sí, però no ho sé.
0: No saps.
1: Falta confirmació.
0: Bueno, nosaltres tampoc ho sabem.
1: Ja, ja.
0: Aquí estem a l'espera. Escolta'm una cosa, més enllà d'això que dius, no, fins la setmana vinent, quan es faci públic el cartell i tal, no desvetllarem la temàtica. Alguna cosa que ens puguis explicar?
1: Bueno, sí, alguna cosa sí. Tindrem els clàssics de sempre. Tindrem el tapastur, el tapatxutxes, que d'aquí aprofito per donar les gràcies a tots els patrocinadors i comerços que fan un increïble esforç per poder garantir que fem un acte de qualitat. El tapastur, puc dir que vindrà molt fort aquest any, serà molt especial. I això, que donar les gràcies als patrocinadors i comerços que fan un esforç molt gran.
0: El tapastur, que quantes persones acostumen a participar? No sé si ara quants circuits, perquè l'altre dia parlàvem això, el Torratasques i el tapastur, no? És allò, cada colla té la seva activitat emblemàtica i són aquestes, no?
1: Nosaltres fem 350.
0: Clar,
1: Torrats fa el doble...
0: Perquè fa
1: dos recorreguts amb comerços que vulguin cuinar, doncs és bastant difícil de trobar. I a nivell organitzatiu
0: és més complicat.
1: Complicat.
0: Que el tapastur el fareu quin dia?
1: El divendres 14.
0: El divendres 14. És a dir, que aquelles persones que vulguin allò participar, m'imagino que com cada any, la setmana abans, el dia 10,
1: dia 10
0: serà 11, a la venda, no?
1: Dia 10, 11, i si queda alguna cosa el 12, sempre ho fem així, perquè a vegades...
0: I pels socis de la colla fareu allò una pre-venta?
1: Sí, farem una pre-venta, però garantitzarem una xifra àmplia per al mercat.
0: Uh-huh.
1: Igualment que fem al mercat, que es fan dos tíquets per persona, als socis només li donem un per persona, si el volen.
0: Molt bé. És a dir, que a partir del dia 10, a la tarda, crec, no?, que s'obriran portes,
1: sí,
0: del Mercat 6. Vell.
1: Sí, diria que a les 6.
0: A les 6 de la tarda, bé, si veieu cues, que sapigueu que és que la gent té interès de participar.
1: Sí, que vinguin al 10, perquè sempre arribem al dia 12, que no ens queda...
0: Res. Ja.
1: De tapastur i tapatxutxes, res.
0: De fet, ara que dèiem coses que ens puguis explicar, una de les coses que la darrera vegada que ens vau acompanyar aquí als micròfons de Ràdio Mollet i que ja havíeu fet pública per xarxes és el tema de les andròmines, que ens havíeu dit,
1: sí,
0: allò, no?, que
1: quasi,
0: serà el dia 10.
1: Quasi se'm passa. Sí, sí.
0: No? I que havíeu tingut allò molt bona acollida ja, que ho havíeu fet públic amb tanta antelació, precisament per això, perquè la gent es pogués preparar.
1: Sí, encara tenim a les xarxes les inscripcions obertes, o sigui, es pot entrar a l'Instagram de la Colla Morada i allà es troba el QR, i aporta el formulari d'inscripció i les normes.
0: I ara, en aquests moments, quin nombre te'n recordes dels que teniu apuntats?
1: No, perquè
0: apuntats?
1: Ho porto una comissió i encara
0: no han fet
1: el buidatge.
0: El buidatge,
1: però
0: ja.
1: Que tindrem una logística molt més ben feta que l'any passat, que estarà molt millor, i que jo crec que l'any passat va ser un èxit rotund, i jo crec que aquest any tornarà a venir, perquè mira, ens arriben missatges, no sé si es va com viralitzar la publicació, però ens arribava missatges com de gent que participa en baixades d'andròmines d'altres puestos, d'altres comarques, que et posaven... I quan és? I quin dia és? I això on és?
0: O sigui, clar, que és una cosa que té... Sí, tu en fas una pel teu poble, no? I després tens la possibilitat de participar en d'altres, perquè no? Ja que n'has fet l'esforç.
1: Sí, sí, o sigui, esperem que la participació sigui gran.
0: Serà el dia 10 d'agost, ho diem allò per a aquelles persones que estigueu per aquelles dates a Mollet del Vallès, que no us ho perdeu, és al carrer Portugal, cap a les 7 de la tarda, doncs, i aquesta baixada, doncs cadascú fa la seva estructura, no?
1: Amb les seves normes, però sí.
0: Sí, sí, sí. A més, teniu categoria infantil i d'adults.
1: Sí.
0: Uh-huh. I la inscripció és només allò de 5 euros, hi ha premis, no? Infantil, adult, i també a l'originalitat.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: El más loco.
0: Més coses. La competició seran allò... Les proves habituals...
1: Sí, com sempre, sí. Les proves no pateixen gaire variació.
0: Sí, allò estirada de camió, de cotxe...
1: Hi ha algun canvi de reglament, però bueno, matisos, que és un reglament que té molts anys, llavors cada any que te'l mires doncs trobes algunes cosetes que s'han d'acabar de polir i de revisar la falta perquè està escrit que...
0: Bueno, jo és que comentava que sempre que te n'adones allò de que són molt estrictes, no?
1: Sí, sí, és l'edició 15, si no m'equivoco, del reglament de modificació.
0: Uh-huh.
1: Imagina't.
0: Les proves començaran a partir de les 6 de la tarda. Recordo això, que es van endarrerir per causa del temps. Aquest any es mantindran
1: sí,
0: més o menys els horaris.
1: Sí, es mantindran entre les 6 i les 7. Si hi ha alguna alerta o alguna cosa que faci començar tan més tard, doncs ens anirem fins la nit.
0: Aigua hi haurà.
1: Aigua hi haurà, com sempre.
0: Hi haurà, com
1: nosaltres
0: sempre.
1: Nosaltres sempre al col·le tenim dos i tres neveres plenes d'aigua petites.
0: Uh-huh.
1: Per tenir tots
0: no,
1: els dies.
0: No, dic allò de proves d'aigua, que també,
1: ah, sí,
0: no?
1: Bueno,
0: sí,
1: corregot
0: sí.
1: El
0: corregot
1: i la garrinada.
0: I la garrinada, clar. Sí, sí, sí, sí.
1: Em tocarà vestir-me de garrí aquest any.
0: Ja has mirat allò que sí.
1: Bueno, és la mateixa disfressa per tothom, eh? Tinguis el cos que tinguis, és la mateixa disfressa.
0: Disfressa.
1: Així que ja veurem com en queda.
0: Molt bé. Tu també et disfressaràs. Torrats amb el Rubén van entrar en la dinàmica de que el cap de colla, doncs, en funció de la temàtica, no sé si Morats...
1: No ho faré.
0: Per la temàtica que heu triat.
1: Anirem al guapo, però no ho faré.
0: Molt
1: perquè
0: bé.
1: Crec que s'ho mereix el prego.
0: Uh-huh.
1: Una miqueta mudat i... És un moment bonic per viure.
0: Sí?
1: Sí, tinc molta ganes de viure aquest moment.
0: Sí, moltíssimes. Això de... A dalt sí que has estat, però...
1: A dalt està com a junta,
0: sí.
1: Però no al cotxe ni al balcó.
0: I això, doncs, et fa especial il·lusió?
1: Fa molta il·lusió.
0: Sí?
1: Jo puc dir que és una de les coses, personalment, que em fa més il·lusió.
0: Bueno, de fet, jo us estreneu tots no? Els precis de les colles, que la Valèria, per cert, porta un mes escàs. No sé, sí. Vosaltres com vau rebre aquest canvi?
1: Bé, a jo a la Valèria la coneixia d'abans, i llavors això pues, facilita molt la relació. O sigui, és una relació molt positiva entre els dos.
0: Aquest any teniu oportunitat d'empatar. No sé si aneu a part totes
1: no,
0: amb aquesta...
1: Jo no volia dir avui, perquè això ja és fer el gafe, jo no volia dir, no volia treure el tema de l'empat, però sí, clar, clar.
0: Clar és, que...
1: és una motivació extra, clar.
0: Clar, és que jo a Torratxa els deia, dic, bé, vosaltres o bé de passeu més distància o heu d'assumir l'empat, allò morats porteu, no? La colla morada porta uns anyets que sí que aneu...
1: Allò... Jo he de dir que tinc preparat el discurs del veredicte, tant com si guanyem, com si perdem, com si s'anul·la la festa major per algun tema.
0: No
1: si jo tinc els tres discurs, els tinc al cap ja preparats. Alguna variació i ja està.
0: Quina previsió, no?
1: Home, t'estàs posant els dos pàndols de la situació.
0: Sí.
1: Per tu i per la teva colla, que és la teva responsabilitat.
0: Jo pensava que només et prepararies el de triomf.
1: No.
0: L'altre ja dir, doncs, no ha pogut ser, nois.
1: I que no passa res, perquè ja sabem que aquesta competició, que els punts subjectius no compten tants com les proves, i les proves et fan guanyar a festa major, és una mica imprevisible. I llavors has de fer un treball de moralització de les persones, que tota la feinada que fas de decoració, de preparar els actes, de tematització, després et va emborronada per perdre la festa major, les proves. Llavors hi ha un treball de fons per mantenir la colla a dalt i que no pateixi un baixón.
0: Xixó, ara en aquests moments quina massa social té la colla morada?
1: Bueno, massa social de socis inscrits són 415, 430, si no m'equivoco, i d'actius no crec que arribem al centenar. Hem tingut moltes sortides amb la Teca, en fet, jo crec que són més d'11 sortides amb la Teca aquest any fora de Mollet. O sigui, la Teca està en fire, tenim preparades 6 actuacions més fora de casa pel 2027.
0: Sí, sí, no. La Teca, que ara quants anyets té la Teca?
1: Fa 15 anys, si no m'equivoco.
0: 15 anys, la vau retocar, no? Ara fa poc.
1: Bueno,
0: no?
1: Vam portar a fer un...
0: Allò, un retoque, un lifting.
1: Un lifting. Sí, perquè tant trote a vegades.
0: Ja, pobra. Però, bueno...
1: Estarà bé.
0: Ens has dit, per mi, allò, el moment més especial, que em fa molta il·lusió, com apreci, és el tema del pregó, de pujar el cotxe, anar
1: fins al balcó.
0: Això a nivell personal. I a nivell de colla, hi ha alguna de les proves que penseu? És que aquesta és la nostra.
1: Bé, és la fartada, la tenim molt assolida. L'any passat que vam guanyar el camió, que jo tenia moltes ganes de tornar-ho a guanyar el camió adult, es va guanyar. Després la corregut se'ns adona una miqueta pitjor, però bueno, que mai se sap, que això va com va.
0: I a banda de preparar tot el que és la decoració, no? que comentaves tota la feina no? prèvia, jo no sé si feu... Escolta'm, anem a fer proves, no? A preparar-nos, doncs això, de la fartada o de...
1: No, nosaltres normalment no les preparem. El que volem és la participació de la ciutadania de Mollet. No busquem preparar les proves perquè bueno, tenim molta feina com per perdre el temps amb això. Sí que si vas a un casal, per exemple, et queda un casal, et queda una escola, però sí que amb els nens simules una miqueta les proves de festa major, perquè és el que tenim. Però com a colla, de fer uns entrenos de les proves no ho fem perquè no té cap casuística les proves. Llavors, que surti el que hagi de sortir. Important és passar-ho bé. Per mi la festa major és tota la setmana abans, sempre ho diem, i ho tornarem a dir. Per mi quan comença la festa major oficial, que és dissabte, per mi la festa major està acabant. O sigui, és el final. O sigui, per mi quan comença el pregó és el final de la festa major. Queden 3 dies i s'acaba.
0: Clar, jo començava el dia 10, fareu les andròmines, 11, 12, 13, 14... Que teniu alguna cosa
1: tenim,
0: que és...
1: Tenim una festa major per totes les edats, tenim una festa major solidària, tenim una festa major associativa, o sigui que tenim una molt bona festa major, oferirem cultura, música, a què estem acostumats a fer cada any.
0: I no ens diràs res?
1: No podem, només ho esperem la setmaneta, no queda tant.
0: Bueno,
1: el que hem de fer és avançar el cartell per poder venir aquí l'últim dia al programa a explicar-vos tot bé.
0: Molt bé. Doncs, Xixó, nosaltres també hi serem a la presentació del cartell i, per tant, estarem millor amatents a tot allò que ens expliqueu d'aquestes novetats que portarà la colla morada per aquest 2026, amb aquesta rivalitat sana que sempre dieu,
1: sí,
0: no?
1: Tant,
0: els caps
1: tant,
0: de colla.
1: I tant.
0: Que dieu, escolta'm, el que... És que sempre dieu això, el que es tracta és que la gent s'ho passi bé.
1: Sí.
0: Fins i tot a les proves, jo recordo que dieu, si hi ha infants que vulguin allò participar i no són socis, és igual.
1: No, no, totes les proves, no? Totes les proves estan obertes a tota la població de Mollet.
0: Uh-huh.
1: O sigui, és igual, no cal ni que portis mocador ni que portis samarreta, pots participar a qualsevol prova.
0: Però si després dius, ja m'ha agradat, doncs escolta'm.
1: Sí, no? Se poden fer socis.
0: Fer-vos socis, que és una manera...
1: De qualsevol entitat de Mollet, però si és de Murats, doncs molt millor.
0: Xitxo, que vagi molt bé.
1: Moltes
0: Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I bon estiu, molta feina a fer, això ja ho sabem. I bona festa major, ens veurem a la festa major.
1: Sí, tant.
0: Que vagi bé. Gràcies. Adéu-siau.

0: Anem a parlar de música, i que millor que fer-ho amb una persona jove que li agrada, doncs, la música, i que a més està, doncs, assistint als concerts del Mollet Music Week que s'estan celebrant aquests dies. És en Ferran. Molt bon dia, Ferran.
1: Molt bon dia.
0: Que ahir vas anar, nena de compte, ja vas dir allò, quan van començar aquest espai, vas dir que dels grups que actuaven, la teva debilitat era nena de compte.
1: Sí, no? Sí, ahir a la nit vaig poder gaudir del concert de nena de compte al Parc de Calestrada, la segona nit d'aquest Mollet Music Week, i el concert, la veritat, que em va agradar molt. Va ser una festa constant, on es repensava amb tots els èxits d'aquest grup, on, òbviament, no podien faltar els temes principals, com són Tenia tanto que darte o En qué estrella estará, que sí que els va deixar per al final, no per acabar en gran.
0: Hi havia molta gent?
1: Sí, estava ple, i gent de diferents públics, i la veritat que l'actitud de la Mai va fer que el públic de Mollet gaudís més del concert. Ella sempre està tota l'estona demanant els braços cap endamunt, ballant, demanant al públic que ballés, i fent missatges de missatges inspiradors al públic que l'estava escoltant.
0: I en l'escenari hi havia algun muntatge especial?
1: Estava a la banda i una pantalla que, depenent de quina cançó cantés, mostrava les lletres. Llavors així era més fàcil seguir la cançó, i uns visuals bastant atractius, la veritat, que donaven, que acabaven d'omplir tot l'espectacle.
0: Vas ser-hi tot el concert?
1: Sí, sí, el sencer. Vaig arribar a meitat de primera cançó, però vaig ser sencer, sí, sí.
0: Uh-huh. I que va tenir una durada de...
1: hora i mitja, així, va estar molt bé, la veritat.
0: Perquè van haver-hi visos, allò la gent va dir...
1: Va cantar En qué estrella estará, va marxar, i després ràpidament sí que va tornar, ja va cantar Tenia tanto que darte, i sí, ja va acabar.
0: I amb aquesta va acabar.
1: Sí.
0: Molt rebé. Avui toca Dorian.
1: Sí. Avui tenim el concert de la banda indie Dorian, i amb qui hem pogut parlar ha sigut amb la veu principal d'aquesta formació, en Marc. Així que ho escoltem, no?
0: Doncs sí, anem a escoltar aquesta conversa.
2: Bon dia, avui estem amb en Marc, el part de la banda Dorian, que entrarà aquesta nit al Parc de Calestrada, part de Mollet Music Week. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
3: Moltes gràcies a vosaltres, amb ganes.
2: Per començar així, que la gent que no et conegui, quin és el teu rol dins de la banda Dorian?
3: Doncs canto i composo bona part de les cançons que toquem. I bé, som 5 persones en el grup, i ara mateix estem celebrant 20 anys de trajectòria de Dorian, així que molt contents amb el que està passant aquest estiu.
2: Com va néixer el grup, la idea de Dorian?
3: Doncs mira, vam començar a principis mitjans dels 2000 amb la idea de mesclar música electrònica i new wave o indie. Teníem al cap la influència de bandes com The Cure, Radio Futura, Natcha Pop, Depeche Mode, però volíem actualitzar tot allò amb els sons de l'electrònica de finals dels 90 i principis dels 2000, i així és com va començar Dorian, amb aquesta idea, que no era... En aquell moment anava una mica a la contra del que es portava, que era més un rock indie de guitarres expressat en anglès. I bé, vam començar amb aquesta idea de mesclar la música de club amb les guitarres, i fins ara hem estat desenvolupant aquesta carrera.
2: I el nom Dorian, d'on el vau treure?
3: El vam treure del retrat de Dorian Gray, el famós personatge d'Oscar Wilde, perquè bé, és un personatge que, com molta gent sap, a través del llibre i de la pel·lícula, doncs, està obsessionat amb moltes de les patologies de la nostra època, no? L'eterna joventut, la mirada de l'altre, la fama, és un narcisista en tota regla, i en aquests temps d'Instagram i de TikTok que estem, doncs és un nom molt bo per una banda de música, no? Quan vam començar, que encara no existien les xarxes socials, ja ho era un bon nom pels nostres temps, però ara ja ni t'explico.
2: Sí.
3: Així que bé, d'aquí ve Dorian.
2: Porteu, o sigui, esteu de la celebració dels 20 anys, has comentat.
3: Uh-huh.
2: Tu, com has viscut el creixement del grup des dels vostres inicis fins a convertir-vos en una de les bandes de referència de l'escena índia estatal?
3: Bé, mira, nosaltres mai hem estat en una multinacional, llavors la nostra trajectòria ha sigut sempre molt artesanal. Des del principi, doncs, vam ser molt a fer-lo tu mismo, però vam tenir molt de... Bueno, vam tenir la valentia de fer aquest camí amb molta professionalitat, pocs mitjans econòmics al principi, però posant tota l'energia en les cançons i en desenvolupar un so personal. De tal manera que després d'uns inicis bastant durs i difícils, molts anys de picar pedra en el desert, sí que vam començar a tenir un èxit popular bastant notable que s'ha anat mantenint fins ara, no? I també vam tenir una mica la visió d'exportar la banda cap a altres països, en particular Amèrica, i en això també Dorian ha sigut bastant pioner en la idea de girar per Mèxic, Argentina, Xile, que no era... i molts altres països de l'altra banda del xarco, que no era algo tan habitual en grups de música independent quan nosaltres ho vam començar a fer. Llavors, bé, ha sigut una trajectòria molt bonica, en la qual doncs, la música sempre ha sigut per nosaltres la prioritat. Mai hem fet cançons pensant en sonant al ràdio o en agradar-li a tal mitjà de comunicació, sinó que sempre hem fet el que ens ha donat la gana i, afortunadament, el públic ens ha anat acompanyant i cada vegada de forma més popular, no? Llavors, és molt bonic tirar la vista enrere i dir i comprovar que amb els teus companys has fet una carrera honesta basada en el compromís amb la música i que, a més, doncs, has pogut fer-ho des de la professionalitat. Jo crec que aquesta és la definició de l'èxit, no? Aixecar-te al matí i fer amb la teva vida el que has somiat. I afortunadament ho hem aconseguit.
2: I ara, fa 2 anys, bueno, dintre de poc farà 2 anys que vau publicar Futuros Impossibles, l'últim projecte. En quin moment es troba ara Dorian? Esteu centrats només en girar o treballant en nova música?
3: Ara estem centrats en els darrers mesos de la gira de presentació d'aquest àlbum. Estarem tocant en festivals per Espanya fins al mes d'octubre. Després acabarem a Mèxic i Argentina fent unes dates més a finals d'aquest any i després en l'any que ve ens tancarem a preparar un nou àlbum. Hi haurà pocs concerts de Dorian en el 2027. Llavors, ara comencem la traca final de concerts, que seran uns 20 concerts d'aquí a que s'acabi l'any, i ens despedirem del públic durant una temporada.
2: I bueno, no sé si la gent té curiositat, a mi sí, al ser una banda, com és el procés creatiu i de composició? Abans has comentat que tu composaves les cançons, només ho fas tu o ho feu també de manera col·lectiva?
3: En els primers àlbums de Dorian era jo el que composava quasi totes les cançons. A partir d'un àlbum nostre de 2018 que es diu Justícia Universal, van entrar a ser compositors també la Belly de Dorian, que dintre de l'escena és molt coneguda, molt apreciada. Pianista i especialista en sintetitzadors, i el Lisandro, que a més de guitarrista i teclista de Dorian és productor també de la banda. Llavors, ara mateix som 3 compositors. Com ho fem? Doncs depèn, hi ha moltes maneres. Hi ha cançons que surten simplement d'una guitarra o d'un piano i una veu, altres les muntem a partir de samplers o d'arranjaments de cinte, altres sorgeixen d'idees col·lectives en el local d'assaig. O sigui, tenim moltes tècniques diferents de composició, no només una. Però diguéssim que en aquests moments és interessant tenir 3 compositors a la banda perquè enriqueixen molt la paleta de sons i de dinàmiques de notes i de melodies que tenen els àlbums, perquè no hi ha 2 persones que toquin exactament igual el mateix arranjament. Llavors, cada persona expressa l'art a la seva manera i això fa que la banda estigui en un moment creatiu molt bo perquè tenim, doncs, això, un ventall de compositors que enriqueixen molt els àlbums. Jo crec que estic molt content del resultat de Futuros Impossibles i també d'aquell Justícia Universal del que et parlava.
2: I ara ja, parlant una mica més del concert d'aquesta nit, què poden esperar tant els vostres fans? Que no sé si saps que l'alcaldessa d'aquí de Mollet, ella va dir que ella mateixa havia pagat entrades de concert per anar a veure-us i que ja es fan d'abans.
3: Ah, doncs no sabia i m'alegro molt.
2: Què poden doncs, esperar tant els fans, perdona, com les persones que es descobriran per primera vegada avui al nostre parc de Cala Estrada?
3: Farem un repertori centrat en els nostres àlbums La ciutat subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, amb algunes gotes d'altres discos també, electrònica, sintes, Moments per ballar, moments per emocionar-se. Tenim també a Dorian no només un repertori molt ballable, sinó també cançons de mig temps molt emocionals i emotives, que la gent disfruta molt. També cantarem algun tema en català, com Universal, que és un tema que vam publicar fa uns anys cantant amb la Su. I, bueno, crec que, sincerament, crec que val molt la pena venir a veure Dorian en directe. La gent... Ho gaudeix moltíssim, és un viatge musical molt intens, molt maco, emocionalment parlant.
2: I de tot el concert, alguna, això més personal, alguna cançó que sigui especial per a tu?
3: Bueno, en el cas d'aquest concert, a mi m'agrada molt que en els darrers temps hem recuperat una cançó que es diu El Temblor, que és una de les preferides del nostre públic i portàvem un temps sense tocar-la i és molt maca, molt maca, molt maca. També toquem cançons que també recuperem per aquests concerts d'estiu, altres cançons que també portàvem un temps sense tocar, com una que es diu Vicios y Defectos, o una que es diu Arrecife, que és molt estimada també pel nostre públic. O sigui, estem fent un reper diferent dels darrers anys, que també, òbviament, inclou els grans hits de la banda, però que pels nostres fans és molt disfrutable, perquè bé, quan un grup ja té una trajectòria una mica llarga, és bonic variar el repertori, no estar tocant sempre les mateixes peces, sinó rescatar altres que són apreciades pel teu públic, i això és el que estem fent en aquests concerts d'estiu.
2: Sí, tornar cap enrere, que segur que la gent que estigui al concert ho disfrutarà molt. I ja per acabar, després de tants anys de carrera, què és el que encara us motiva a pujar a un escenari i continuar fent música?
3: Mira, hi ha una qüestió energètica, que és que... bueno, primer que continuem tenint tots una energia vital en el pla personal molt, molt forta. És a dir, tu, si ens veus, ja veuràs que... Vaja, ens juntem mogollon amb la gent jove, ens encanta estar al carrer amb la penya, sempre estem intentant escoltar el que fan la gent més joveneta, com comencen les seves carreres, no ens hem apoltronat mai, ni aburgesat mai, i això fa que també la música del grup continuï sent propositiva, no? És a dir, estem fent discos que la gent destaca que tenen rellevància i que tenen coses a dir, perquè la banda té una actitud vital molt potent. I llavors això es tradueix molt positivament en els concerts. La banda surt a tocar com quan, amb la mateixa energia que quan teníem 22 anys. I això és brutal. Ja no passa sempre. Així que bé, mentre tinguem aquestes ganes de viure i d'estar connectats amb la gent i amb l'essència de les coses importants de la vida, crec que continuarem fent bones cançons.
2: Molt bé, Marc. Digues sí, ja sempre amb moltes ganes de fer les coses. Doncs, moltes gràcies i ja ens veiem aquesta nit al concert, que amb el que has dit estic segur que disfrutarem molt.
3: Doncs a vosaltres, moltes ganes i a por todas. I gràcies a tots.
2: Moltes gràcies.

0: Avui Dorian, és a 10:45, no?
1: Sí.
0: Al igual que Nena de Conte. Demà, però...
1: Demà acabem ja aquesta cinquena edició de Music Week a les 11,
0: sí,
1: mitja hora més tard. I, bueno, els encarregats són el grup Ginestar.
0: Aquest és el que vaig dir jo que m'agradava més. És a dir, aquí cadascú té el seu preferit, sí. El Ferran va dir la Nena de Conte, l'alcaldessa Dorian, doncs jo Ginestar.
1: I, bueno, vam poder parlar amb en Pau.
0: Ah, també?
1: Que, sí, que és part de... Són dos germans i n'estar, i doncs vam poder parlar una mica amb en Pau d'aquest concert que... Últim concert de Moviment Music Week.
0: Molt bé. Que... Sí, anem a escoltar, clar, i tant.
1: Bon dia, Pau. Estem aquí a Ràdio Mollet per fer-vos una entrevista de cara al vostre concert del Moviment Music Week demà.
2: Bon dia, un plaer.
1: Bon dia. Doncs primer comencem per als inicis. Com vau decidir formar Ginestar?
2: Doncs bé, la Júlia i jo fèiem cançons a casa, elles, mes germanes, elles dues tenien un grup de música, i quan jo em vaig posar a fer cançons li vaig dir a la Júlia que si volia començar a cantar-les, i així va ser. Com a poc vam anar fent cançons junts i tocant-les a casa, i la cosa es va anar fent gran a poc a poc.
1: I això de treballar amb la teva germana, té més avantatges o més inconvenients a l'hora de les idees?
2: Doncs més avantatges, sobretot ara que la cosa ja s'ha fet més gran i bueno, som una empresa que hi vivim d'això, doncs és millor tenir un projecte com aquest amb algú amb qui confiïs, així que sempre avantatges.
1: I al ser dues persones, com és el vostre procés de composició?
2: No, això la majoria de dies ho faig jo, excepte quan fem sessions de composició conjuntes amb altres artistes, llavors sí que estem els dos, però això, aquesta és feina meva.
1: Ah, la composició t'encarregues tu?
2: Sí.
1: I la Júlia, de quina part s'encarrega?
2: Doncs, bueno, ella és cantant i després doncs, moltes gestions del dia a dia també les fa ella.
1: Ah, vale. Bueno, vosaltres formeu part d'aquesta nova onada, la nova generació d'artistes que fa música en català, aquesta que dels últims anys. Mm. Amb quins altres grups o cantants teniu més relació d'aquests nous que han del panorama?
2: Relació personal, vols dir?
1: Sí.
2: Doncs amb tots ens portem molt bé. Amb els Figaflaues, amb la Guixa, amb Moques, amb la Fúmiga, sobretot, som molt col·legues. Sí. Amb tots tenim bona relació, la veritat.
1: I d'aquests que dius, ja teniu alguna col·laboració feta?
2: Amb la Fúmiga en tenim una feta i publicada, i no, amb la resta, la veritat és que fem poques col·laboracions i les triem molt bé, llavors... Són coses que van passant quan es van donant amb el pas del temps, i quan tens una cançó que te l'imagines amb algú, doncs li proposes. És tan senzill com això.
1: I heu parlat de fer alguna cosa d'aquí a futur?
2: No, la veritat és que no tenim res pendent així amb ningú ara mateix. Vam treure un disco fa molt poc i ara no estem en aquestes.
1: Vale. No sé quants anys porteu de carrera?
2: Uns 8.
1: Uns 8. I d'aquests 8 anys, si haguessis de triar una sola cançó de tot del vostre repertori, quina seria i per què?
2: Doncs jo diria que la que més resumeix la nostra carrera és Estimar-te com la Terra, que és una de les cançons més antigues que tenim i la primera que ens va fer treure el cap en tot això de la música i l'indústria musical de Catalunya.
1: Quin va ser el moment que... tu i la teva germana us vau donar compte de que sí que us podria dedicar a això i que això de Ginestar era un projecte futur?
2: Doncs fa 4 anys o 3 i pico, 4, quan vam fer una gira en la que vam tenir breus concerts i prou ben pagats com perquè jo pogués deixar la feina, doncs jo crec que aquest va ser el moment que ens va fer veure que a part de que ens ocupàvem molt temps i que ens ho passàvem molt bé, que també podia ser la nostra manera de viure.
1: Parles de concerts i ara aquí esteu de gira. Com s'us presenta l'estiu en termes de gira?
2: Doncs bé, farem molts concerts. Jo crec que n'acabarem fent gairebé 50 aquest any, entre maig i novembre, i bé, descansant en aquests dies que tenim descans i també preparant-nos per lo que ve, que l'estiu serà duret.
1: I ara, parlant més per la gent del poble, demà divendres...

0: sisqueu a la cinquena edició del Mollet Music Week. Què podem esperar d'aquest concert?
1: Doncs molta canya. Jo crec que aquest directe que hem preparat no deixarà indiferent a la gent de Mollet. L'hem preparat amb la idea de que sigui una gran festa, molt energètic i també amb algun moment així més relaxat en el que poder abraçar que tinguis al costat i poder cantar junts les cançons més tendres i més emocionals.
0: Això que dius de les cançons més tendres i moments més energètics, a banda de la música, com és el vostre espectacle? Porteu algun muntatge especial que veurem al Parc de Calestrada?
1: Sí, portem una escenografia nova. Jo crec que és millor que la gent ho vegi en directe. No sé si ho he d'explicar així. Crec que l'impacte és més gran quan ho veus en directe. Però sí, portem una escenografia nova que hem fet especialment per aquesta gira.
0: Bueno, ho deixem millor per sorpresa, per
1: clar,
0: quan la gent
1: clar
0: arribi a Calestrada.
1: Millor.
0: Sí. I ara ja per acabar, no sé si teniu, quines inspiracions teniu vosaltres a l'hora de composar, tu, a l'hora de composar les cançons.
1: Cada disco i cada cançó és un món. Depèn, hi ha cops que saps que vols parlar d'alguna cosa i et trenques el cap perquè et surti a la millor manera possible, i en cops que la inspiració et baixa del cel com si hi hagués Déu i et diu, ostres, ara toca això. I sempre, simplement és com si la cançó arribés a tu. Però parlem de mil temes diferents i de mil maneres diferents. És molt complicat de resumir com es crea la inspiració, com funciona.
0: Que escolti la gent les cançons i decideixin per ells mateixos.
1: Exacte.
0: Bé, doncs, moltes gràcies per aquesta estona, Pau, i ens veiem demà al Parc de Calestrada, a les 11, que ningú s'oblidi.
1: Molt bé, fins demà, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: No donaràs a l'abast, Ferran, avui Dorian i demà Ginestà. Escolta, m'ha estat tot un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest estiu.
0: A vosaltres.
2: I ja et contractem cara al curs vinent. Per parlar del Mollet Music Week.
0: Sí.
2: Que vagi molt bé, Ferran. Ens veurem per Festa Major.
0: Esclar, molt bé. Vinga. Adéu.
2: Adéu-siau.

0: I com el Posa't les piles acaba justament en el dia de demà, tal qual Ginestà, doncs que tanca el Mollet Music Week, doncs el que fem és oferir-vos l'agenda fins divendres de la setmana vinent. Ens l'ofereix el nostre company en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Una setmana més us portem un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins divendres de la setmana vinent. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar des de la nostra contemporaneïtat el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Continuem amb els actes si ens arriba la xarxa al parc. Beto el Pallasso. L'espectacle Beto és l'essència del pallasso propi d'Albert Vinyes, un recull de números que han passejat per diversos escenaris, des de petits menjadors fins a grans teatres. Dijous 16 de juliol a 8:15 de la tarda al Parc de les Pruneres. Organitza la xarxa. Festival Mollet Music Week 2026. El Festival de Mollet Music Week torna al Parc de Cal Estrada. El certamen arriba amb actuacions de grups punters del panorama musical. Per avui tenim l'actuació de Dorian a 11:15 de la nit al Parc de Cal Estrada. I per demà, divendres 17, actuació de Ginestà. Serà a 11:15 al Parc de Cal Estrada. Seguim amb el dissabte 18 de juliol amb el Mercadillo de segona mà. De 9 a 2 del migdia a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També per dissabte 18 tenim la macrotabalada del Vall de Diables de Mollet. Es faran 4 recorreguts de cercaviles diferents, arribant tots a la plaça Prat de la Riba i fent lluïments finals per colles i un de conjunt. Davant de cada cercavila aniran malabars de foc. Per finalitzar es farà un petit lluïment de tabals de pirotècnia a la plaça Prat de la Riba. Serà de 8 a 1 de la matinada. Organitza el Vall de Diables de Mollet. Ja per diumenge 19 de juliol, amb el Ball de la Gent Gran, a 6:15 de la tarda, a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. Continuem amb els dimecres torrats, activitat per a totes les edats. Jocs d'aigua, manualitats, pintacares, marxandatge i molt més. Dimecres 22 de juliol a 6:45 de la tarda a la plaça Pau Casals. Organitza la colla dels torrats. Del 23 al 26 de juliol, de 9 del matí a 1 de la matinada, tenim el Mercat Vell a l'Open de Villar Americà. Organitza Amova. Estiu jove, vespre gastronòmic, tas i elaboració de cervesa artesana. Endinsa't en el món de la cervesa amb aquest taller pràctic i vivencial. Descobrirem com s'elabora la cervesa i coneixerem tots els seus secrets. Dijous 23 de juliol a 7:00 de la tarda al Museu Abelló. Organitza la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Mollet. Per acabar l'agenda tenim l'espectacle Emboscadura, a càrrec del col·lectivo Ameno Crab. Dijous 23 de juliol a 8:15 de la tarda al Parc de les Pruneres. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I fins aquí l'agenda per aquesta setmana. Que tingueu un molt bon estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un nou incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda a la zona del Camp Gran de la Quadra i ara mateix es troba a l'àrea de l'ermita de Santa Eugènia. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris i 109 efectius dels bombers. Segons fonts del cos, l'incendi avança en direcció nord, el cap es propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret hi ha ha acaranat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. I un altre dels temes destacats avui, el Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei de l'amnistia. En dues sentències, el Tribunal dictamina que no és contrària al dret de la Unió ni afecta els interessos financers o a la lluita contra el terrorisme. Des d'Esquerra i Junts, Oriol Junqueras i Jordi Turull se senten legitimats per aquestes sentències. Escoltem.
2: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
3: Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
1: I a Tarragona baixen els banyistes imprudents que salten des de les roques o que accedeixen al mar des de punts no vigilats. Ara ve la Guàrdia Urbana i la Creu Roja no abaixa la guàrdia. Tot plegat a les portes de complir-se un mes de la tràgica mort de 3 menors a la platja de la Rabassada. Des del 15 de juny, 11 persones han mort a les platges catalanes. 9 de les víctimes s'han registrat a la Costa Daurada quan l'any passat, al mateix període, només hi va haver una persona morta al litoral tarragoní. I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està desplegant un projecte de platges intel·ligents que permetrà regular l'accés a les cales del municipi mitjançant la sensorització dels aparcaments i una plataforma d'informació en temps real. La iniciativa busca reduir la saturació durant la temporada alta i avançar cap a un model de turisme més sostenible.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Hola, sóc en Pele Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 del migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
6: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
7: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
8: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula BAIXA. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: del Va de Lletra, i avui des de la Biblioteca Can Bolà Jordi Soletura es troba la nostra companya Carla Ramos. Bon dia, Carla.
1: Molt bon dia, Emma. Com cada 15 dies tornem a venir fins aquí a la Biblioteca Municipal, la Biblioteca de Can Bolà Jordi Soletura, per oferir-vos tot un seguit de recomanacions literàries que podeu trobar aquí mateix a la biblioteca. I avui fem aquest darrer espai amb l'Héctor Calvet, que n'és el director. Molt bon dia, Héctor.
2: Molt bon dia, Carla.
1: Déu-n'hi-do, s'ha passat ràpid el curs, eh?
2: Déu-n'hi-do, sí, t'hi poses i de cop fas un programa a l'altre i sí. És,
1: hem parlat de molts llibres.
2: De molts llibres, sí.
1: Hem fet moltes recomanacions. Però
2: ja,
1: encara...
2: ja portem un temps fent-ho, eh?
1: Portem uns anys fent aquestes recomanacions, però per tancar curs, Héctor, quin és el tema amb el que has volgut tancar aquest Va de Lletra?
2: Pues hem buscat un tema relativament d'estiu, no? Volíem agafar, acabar una mica d'aquesta idea, una mica de l'aire, no? De l'exterior, i ens hem anat cap al mar, no? Perquè bueno, en aquesta època que fa més... ens agafa tanta calorada, no? Tanta escalfor...
1: Ens hem de refrescar,
2: tantes...
1: no?
2: Exacte, ens hem de refrescar una mica i tenim les zones mediterranis, no? I tenim el mar al costat, és part de la nostra cultura, i hem agafat una sèrie de recomanacions, de llibres, que parlen on el mar té una certa importància, no? És veritat que molts són clàssics, ho parlàvem una miqueta, perquè, és, no sé, per alguna raó, potser és un tema que és un ambient que es tractava més abans, però espero pensar que bueno, era una bona idea per acabar aquest curs agafar una cosa més refrescant, no? Com pot ser l'aigua, d'alguna forma.
1: És misteriós, el mar, molt desconegut, així que potser doncs, incita que hi hagi totes aquestes històries.
2: Sí, incita, ja veurem que passen històries. Coses al mar, no? A vegades bones, no, a vegades no tant. Sí. Per tant, tindrem una mica de tot a l'oferta, no? D'avui.
1: Doncs, Héctor, si et sembla, comencem, com ens refrescarem? Primer, quina és la primera?
2: Primer, fem un clàssic clàssic, eh? Vinga. Anem a l'Odissea d'Homer, perquè aquesta és una aventura, aventura al mar, per illes gregues, vull dir, realment ho té tot, d'aquest clàssic d'aventures, d'alguna forma, no? És veritat que és un llibre pues, escrit en grec antic, per tant, té, un, té la seva dificultat, però és aquesta idea d'una mica de, la, de les novel·les... paradigmàtiques del marítimes i d'aventures, no? Aquí parla, òbviament, de les aventures d'Ulisses, després de venir de la Guerra de Troia, vale? Ara mateix, a més, tenim una mica relacionat amb les pel·lícules, no? Perquè tenim aquesta pel·lícula de la Ilíada, no? De la, que s'estrenarà un dia d'aquests, i per tant, bueno, està bé recuperar aquestes novel·les, aquestes primigènies, no? Aquesta grega sobre les aventures, no? I aquí el mar és important, perquè parlen per porta Ulisses molts mesos i anys al mar fins que torna a casa, per tant, fa tota una visió de la grega mediterrània antiga que està molt bé, no? I hi ha més mites, no? Tenim el cíclop, les sirenes, vull dir, tenim totes aquestes aventurilles, que a part de... que pot ser una bona lectura d'estiu, no? De fer a part de l'aventura també aquesta idea de revisar pues, mites, no? Mitologia.
1: Avui perquè la temàtica gira entorn de l'aigua, però ben bé que a l'estiu també podria ser un moment de llegir doncs, de lectura d'aquests clàssics que potser durant l'any doncs, no trobem aquest temps, doncs dir, mira, doncs, ara que tinc més mesos, aprofito.
2: Efectivament, no? Una part de la gràcia d'aquests llibres també d'avui és, efectivament, és una d'aquests llibres que a vegades potser et trigues en trobar el moment per fer-ho, no? per llegir-ho. Tenim aquest, o per exemple, tenim l'Odissea, també podria ser la Ilíada, no? Per exemple, però potser aquest, que és un clàssic d'aquest estil de lectures, no? Tenim Moby Dick, de Herman Melville, un d'aquells clàssics de les aventures marítimes, que s'ha venut moltes vegades com una mena de llibre pseudo-infantil, però no té res a veure, no? És un llibre d'adults, molt filosòfic, que parla una mica de l'obsessió, no? De la recerca, de les obsessions de la gent, en aquest cas de la Hub, no? Del capità, que està buscant aquesta balena, no? I efectivament, com deies, no? És aquests llibres que tothom té, jo el tinc, a una pila, esperant el seu moment. I segurament l'estiu és d'aquells moments que és factible que l'encaris, no? Perquè tens aquell temps per invertir, i aquesta vegada tranquil·litat que aquest llibre, per exemple, ho mereix, no? L'Odissea també, però m'ho vull dir que és un d'aquests llibres que té una molta càrrega existencial, per tant, òbviament, té un punt d'aventuria, però el llibre és una altra cosa, i és veritat que pues segurament l'estiu és un bon moment per agafar aquests llibres, no? que tenen aquesta càrrega emocional sobre l'obsessió, sobre els objectius, no? I com acaba de malament, a més, també. No?
1: En aquest cas, per tant, estaria recomanat per un públic que potser més adult, no?, aquest llibre.
2: Aquest, després tindrem una mica de tot, eh? També inclús estil best-seller, però és veritat que aquests llibres, en principi, sí que és tenen una certa exigència, per tant, és veritat que necessites algun lector que estigui preparat mentalment per començar, perquè no seran llibres fàcils, segurament, i que a més sigui constant, i que tingui un cert interès. S'ha d'estar curiós, ha de tenir curiositat per aquests llibres. No? El Herman Melville és un d'aquests autors que a vegades, dèiem, juga una mica per semblar l'engany, perquè semblen històries una mica més fàcils, però no, perquè tenen una càrrega moral moltes vegades important, no?
1: Què més tenim, Héctor? Seguim amb clàssics?
2: Sí, seguim amb clàssics i, per exemple, però ens anem amb un clàssic més modern, no? Alberto Vázquez Figueroa, amb un llibre que es diu Pirates. Més que res, me volia parlar de l'autor, no? L'autor és un autor espanyol que va fer molta carrera, va perdut una mica, ja va estar molt de moda, últimament no tant, no? Però és veritat que va fer molta carrera amb llibres d'aventures. I aquest, per exemple, va fer una subsecció del que és la vida del mar, que són els pirates, no? Aquest llibre es diu així, Pirates, i parla d'això, no? D'una història, és una novel·la històrica molt breu, de que parla d'un pirata, no? Jacaré, que és un... de la mar de les Antilles, ¿vale? Per exemple, de veiem fa 300 anys, però ja veiem on situa l'acció, no? Però, bueno, aquí ja passem a aquesta idea una mica més lúdica dels llibres, no? Va fer Figueroa, tenia llibres com Tuareg, per exemple, que va ser un clàssic tremendo, que abans es demanava molt, últimament no tanto, però és veritat que és aquells autors que estava molt, molt especialitzat amb el tema de l'aventura, i aquí, per exemple, el tema del mar està molt present en els seus llibres, no?
1: Veiem que repeteix una mica la temàtica, a aventures, també ens remuntem com a molts anys enrere.
2: Sí, per això deia, no? Que els ser clàssics a vegades sembla que és com d'èpoques molt concretes, no? El mar era altra cosa, segurament. Era un espai que molt misteriós que donava molt marge a fer aventures, no? I era un espai ampli, desconegut, ple de perills, també d'aventures, i per tant, segurament donava més joc. Ara que estem en un món que sembla una mica més petit, no? Perquè arribem a tots els llocs amb tot tipus de mitjans, no? Vull dir, si drons o avions o que sigui, radars, satèl·lits, doncs segurament aquesta idea s'ha perdut una miqueta, no? És veritat, trobarem algun més modern, però és veritat que abans érem com molt... eren molts desconeguts, no?
1: Sí, llavors... més enllà de l'aigua, no? No veies, no sabies que hi havia, ara sí que ho coneixem, tot i que tampoc molt, però sí que potser ha donat tant a la imaginació d'aquestes aventures.
2: Seguint una mica molt semblant, per exemple, tenim el Patrick O'Brien, no? Que era un autor anglès, que aquest tenia tot una col·lecció sencera de llibres escrits sobre, en aquest cas, l'armada anglesa, ¿vale? Sempre té, totes les llibres pràcticament són d'aventures al mar, més militar, és veritat que són aventures més de guerres, de batalles, amb francesos, amb espanyols, vull dir que també...
1: També ho té això, sí. Els oceans...
2: Sí, sí, han parlat moltes coses i sempre ha estat com, a vegades com un terreny molt de disputa, no? Sí. Realment. I a més és veritat que podien passar coses en llocs molt llunyans que a vegades passava i no se'ns aventava la gent, no?
1: Sí.
2: I aquest es va especialitzar, Patrick O'Brien, en aquestes històries, no?, de batalles en el mar, no? Aquest es diu Capitán de Mar i Guerra, ja veiem aquest llibre, i justament parla d'això, no? És veritat que és molt anglès, per tant sempre heu de pensar que els anglesos tenen el seu punt de vista de les coses, per tant, si penseu que va ser neutral, jo diria que no, ¿vale? Per tant, si li teniu... tenen una història molt particular i molt d'ells, ¿vale? A part d'això són llibres molt entretinguts, això sí, molt ben documentats, i el que vulguem, per tant, es poden recomanar, però sempre pensant que els anglesos tenen una visió molt personal de les coses, molt seva, molt de potència colonial, no? Vull dir que realment...
1: Favoreix els seus interessos.
2: I millor que els altres, efectivament, no?
1: En què seguim ara, Héctor?
2: I ara passem a un llibre una mica diferents, no? Per exemple, tenim aquí el Terror, del Dan Simmons. Aquí parlem una mica del oceà, del mar, com un lloc de... d'exploració, ¿vale? Aquí parla una història real, ¿vale? Que són dos vaixells, estem parlant del segle XIX, que són el Terror i l'Erebus, ¿vale? El vaixell es diu Terror, vull dir que tal qual, ¿vale?
1: Sí.
2: Que van fer un viatge, volien fer un pas, és una història real, és una expedició que va passar al Pol Nord i volien fer un pas per Canadà, amb la mala sort que l'hivern va ser molt dur i els vaixells van quedar aturats. És una història molt curiosa perquè els vaixells van desaparèixer, la gent va suposar que va morir, ¿vale? Amb el temps van veure que hi havia uns supervivents que van deixar proves, no? I se suposava que algun potser va viure amb el seu nuit, però van desaparèixer. ¿Vale? Els vaixells van aparegut no fa tant al mar, intactes pel fred, vull dir que realment és una història molt interessant. I aquí el Dan Simmons, que és un autor de ciència-ficció molt, molt recomanable, perquè va morir fa uns mesos, fa tota una història com una mica de més d'aventura, al Pol Nord, al mar, i per tant està bé perquè el que es demostra és la perillositat del mar, no? Realment aquesta idea de l'aventura que dèiem abans, òbviament de buscar nous camins, però també té el seu punt perillós, no? El tema aquesta idea molt, molt humana, no? D'arribar a les fronteres, de poder on puc passar, podien passar aquest tipus de coses. Aquí el Simon sí que fa una proposta una mica més fantàstica, més de terror, no? amb alguna criatura així sobrenatural, però la història en si mateix del naufragi d'aquests vaixells està molt ben narrada. La veritat és que i a més, si algú ha vist la sèrie, també és molt recomanable. Vull dir, aquesta és una sèrie i la veritat és que està molt ben feta. És una de Cesc, que a mi m'ha agradat els últims anys.
1: És a dir, que es basa en una història real, no? Després aquí jo ens hi afegeixo d'aquests elements, perquè de fet en el llom del llibre està etiquetat amb un fantasma que entenc que és de gènere de terror.
2: Sí. La veritat és que el llibre, tant el llibre com la sèrie, són bastant impressionants. Vull dir, no són de... Els estómacs que siguin una mica febles, millor no la mirin. ¿Vale? Perquè realment explica el que passa amb la gent que queda parada al Pol Nord, allò a la neu, que segurament han de potser agafar mesures dràstiques per menjar, vull dir, coses d'aquestes, vull dir que realment ho explica d'una forma molt realista i molt terrorífica. I a part d'aquí, posa algunes coses relacionades amb el folklore inuit, per tant, bueno, és un llibre que funciona a molts nivells, no?
1: Això potser ens recorda una mica la Societat de la Neu, no?
2: Sí. Va per ahí. També, es veu que la història real és que es veu que es van intoxicar, a més a més, amb plom de les llaunes. I llavors aquesta gent va morir molt malalta, però alguns van poder fugir, però també va haver canibalisme, vull dir que realment va ser tota una desgràcia, no?, per aquelles dues tripulacions.
1: Déu-n'hi-do, si algú té ganes de patir una mica,
2: sí,
1: no?
2: Canvia una mica, no?, aquesta de l'aventura del Patrick O'Brien, això, no?
1: Què més tenim, Héctor?
2: Pues una altra història real, en aquest cas del Javier Moro, que és La flor de piel. Aquesta és una història bastant curiosa, eh? És una història real d'un que es deia... Com funcionava, per exemple, aquí parla del 1903, no? A veure, 1803, no? Una corbeta que viatja de la Coruña a Amèrica, però viatja per portar una vacuna, ¿vale? Una vacuna a Amèrica, ¿vale? Però en aquella època no hi havia forma de portar vacunes, el que porten és gent que fa de vacuna, ¿vale? És una història real que va passar i era una forma de fer-ho. Tenia gent infectada d'alguna forma amb la malaltia, viatjaven al vaixell i el que explica la història és això. El llibre és aquesta història del vaixell amb gent real que va portar la cura per una plaga a Amèrica. No? I és un fet mèdic molt reconegut, ¿vale? Aquí el Javier Moro, ¿vale? Si us recordeu, bueno, aquí dice, los acompaña Isabel Zendal, si us recordeu de l'Hospital Zendal de Madrid, pues ve d'aquí l'assumpte, també. ¿Vale? I és un fet mèdic molt curiós perquè és real, aquesta idea de fer servir gent com a eina per combatre, no per portar la malaltia, sinó per portar la vacuna cap a un altre lloc. No?
1: Sí, sí, molt interessant. Qui s'hagués pensat, no, que el colonialisme tenia...
2: Sí, és aquestes històries que a vegades queden com una mica perdudes i després van recuperant. I el Javier Moro, que és un escriptor que ha fet diversos llibres sobre històries reals, doncs aquí va recuperar aquesta història curiosa. No? Sabem que, per exemple, el tema del mar, no? Aquesta de les distàncies, no? Que sembla bastant impossible poder fer aquest tipus de coses, perquè t'estigues 2 o 3 mesos en arribar a l'altre continent, doncs és una història real, no? Aquesta idea de fer servir el vaixell i la gent per portar una salvació, no?, mèdica.
1: Déu-n'hi-do, també les condicions amb les quals viatjaven tampoc serien les més òptimes, segurament.
2: No, i que arribés, suposo que és com una idea una mica desesperada, però va funcionar, no? Van arribar a fer-ho i està bé, no? Perquè realment, fins a quin punt, a vegades has de buscar-te camins alternatius, no?
1: Doncs sí. Seguim parlant d'històries reals o cap a on anem?
2: Anem ja cap a... una mica cap al desastre, també. Ara tornem, perquè el mar està bé, però què pot passar si naufragues? Pues justament aquí tenim dues històries de naufragis, no?
1: Vinga.
2: Òbviament, la més clàssica, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que és el clàssic de tota la vida sobre els naufragis. Tenim aquí el personatge, no? Aquest llibre va marcar molt com es narra moltes vegades els naufragis, no? Aquesta idea també de l'aventura, de com sobrevius, que coneixes a un indígena, no? En aquest cas el famós Divendres, no? Que coneix allà, d'alguna tribu, no? És veritat que el llibre ha estat bastant, bueno, després ha estat una mica més qüestionat, perquè és una visió molt europea de l'època, per tant, òbviament, és una visió a vegades molt innocentrista, molt europea, molt blanca, però d'alguna forma va ser un dels llibres que va marcar, no?, aquesta idea de l'aventura, no?, en el mar, en aquest cas del naufragi, no?, que molts hem vist o llegit històries de naufragis, no? També és cert que al llibre li passa una mica com al Moby Dick, que aquí s'han arribat moltes versions. El llibre original és bastant més filosòfic o més dur que no l'aventurilla que tothom recorda de Robinson Crusoe en la isla, sinó que realment allí ofereix altres coses, no? Vull dir que realment, a part, sempre llegint-ho amb aquesta distància que et dona el temps, no?, de la teva experiència i l'evolució de la humanitat, sí que és veritat que s'havia de citar perquè saca el llibre dels naufragis, no?
1: De fet, ara que parlem de naufragis, ja, jo crec que tots en algun punt ens hem preguntat si sobreviuríem a un naufragi o no. Així que no sé si aquests llibres potser ens donen alguna pista de...
2: Sí, no? Perquè estem acostumats a aquesta idea com los Robinsones, no? Aquesta idea de que tu arribes a l'illa i mira, amb quatre cocos i un cany...
1: A veure què faig.
2: Exacte, faig alguna cosa.
1: No faríem gaire cosa,
2: no, jo
1: crec.
2: Que no. Primer, a veure si hi ha aigua, no? Aquests llibres moltes vegades sí que tornen sí. Aquest punt més realista, no? I és veritat que ara parlem d'una altra, no? Que és que té aquest punt aquesta una mica més de desesperació, no? Més de recursos limitats, no? Que en realitat és com és, no? Però és veritat que ens ha arribat aquesta idea de l'aventurilla un poc buenista, no? D'estar en una illa i tens recursos, l'únic que has de fer és fer-ho servir, no?
1: Sí, però jo crec que no sortiríem gaire endavant, no? Que seria molt idíl·lica.
2: Potser sembla més a prop del nàufrago del Tom Hanks de la película que no, no?
1: Sí, que no l'altra, no? Sí. Què més tenim, Héctor?
2: Pues, per exemple, tenim un relativament modern, no? La història de Pi, del Jean Martel, que justament parla d'això, no? D'aquesta idea del naufragi, en aquest cas és un noi que va amb un naufragi, va amb la seva família, el vaixell ben naufraga, queda ell i un tigre a la barca, i és la seva convivència, la seva supervivència també, els mesos que passa al mar amb el tigre, no? Comença amb altres personatges, al final només queda el tigre i ell, no? Però és veritat que el llibre, si agafes la història del naufragi, està molt ben feta, però òbviament el final és el que canvia tot el llibre. Has d'esperar fins al final per veure realment com ha anat el naufragi. La història que estàs veient, que t'explica el personatge, és des del seu punt de vista, però després quan arriba al final t'adones que és una altra cosa que ha passat, no? Per tant, el llibre té un punt de misteri, està molt ben fet, la veritat és que és molt interessant, perquè més té un punt original, té aquest punt de fàbula, però és una fàbula que d'alguna forma oculta una realitat bastant més dura, no? I el llibre funciona molt bé en aquest sentit. Però és veritat que és una història relativament moderna, no?, del naufragi, no?, d'aquesta idea una mica més d'amb altres recursos, altre tipus de vaixells, vull dir que realment actualitza d'alguna forma per fer-ho servir com aquesta fàbula, no?, però actualitzar la idea del subgènere aquest de naufragis, no?
1: Sí, de fet, la versió cinematogràfica va tenir molt bona acollida, així que segur que el llibre encara és millor.
2: Sí. No diem com acaba, perquè està bé que... Sembla per quan comences que és un llibre una mica fantàstic i després potser ja veuràs quan arribes al final que no tant, no? Que realment hi ha altres coses allà darrere, no?
1: Ens queda una darrera recomanació i ara sí que alimentem ara ja... el rei del mar anem.
2: Ara anem a aquest punt que va passar fa molts anys amb el tauró, el tiburón del Steven Spielberg, aquesta idea de la por als animals, en aquesta dels taurons, i tenim un best-seller total del Megalodon, del Steve Alten, no? Que parla d'això, no? Aquí es va passar també la pel·lícula, però el llibre ja s'havia publicat fa temps, no? I juga aquesta idea una mica de la por al tauró, però a la bèstia, no? Ja fa un tauró prehistòric,
1: sí,
2: serà enorme.
1: Comparat molt aquesta figura, del megalodon.
2: Sí, és aquesta idea que sempre encara d'alguna vegada apareix, no? Puja a la superfície aquesta idea que pot existir encara un supertauró enorme, que se ve que no, perquè si diu que hauria de menjar tant que és impossible que pogués sobreviure, no? Però sempre ens agrada aquesta fantasia.
1: Sempre
2: ens agrada pensar que el món té cada misteri i per què no un megalodon encara allà pels mars, no? Pels oceans, allò navegant, allò nedant. Però, bueno, és una curiositat, no? Aquesta idea de com fer servir el mar també com els best-sellers, no? Aquesta idea d'aventurilla i terror un poco del megalodon de Steve Alten, no?
1: Doncs amb aquesta darrera recomanació ara sí que posem punt i final al programa d'avui i també a la temporada. Ara seran uns mesos de descans, segurament anirem a la platja, esperem doncs que no tinguem els resultats tan fatídics, no? Dels llibres que hem comentat, que no ens farem cap megalodon i tampoc haguem de desenvolupar les nostres habilitats, no? Per saber...
2: Si la gent m'encreués...
1: Això depèn. Espero que ens tornem a trobar al setembre, Héctor, per seguir comentant doncs totes aquestes recomanacions. Molt bon estiu i ens trobem a la propera, Héctor, que vagi molt bé.
2: Igualment, Carla. Fins la propera.

d'aquesta manera arribem a la fi del programa pel dia d'avui. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció i companyia. Penseu que això s'acaba, demà serà el darrer Posa't les piles d'aquesta temporada radiofònica que començàvem al setembre i que acabarem demà, però amb ganes ja de tornar al setembre de 2026 amb noves propostes. Però això serà demà, així que us hi esperem a les 9 en punt aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar, ha visitat aquest dimecres Mollet del Vallès en una jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del Museu Abelló. La visita ha servit per posar en valor la feina de recerca i divulgació que desenvolupa l'equipament coincidint amb l'exposició Reconstruir les Galeries del MAU. Després del recorregut, Sònia Hernández ha qualificat l'exposició de magnífica i ha assegurat que val molt la pena visitar-la. Hernández ha subratllat que la mostra és el resultat d'una intensa feina de recerca prèvia que ha permès transformar aquest patrimoni documental en una exposició accessible per a tots els públics.
1: Molta feina de recerca prèvia per poder fer al final una exposició que pugui ser a l'abast doncs, de tota la ciutadania, però partint d'una recerca no?, d'un especialista, d'un expert, d'un gran coneixedor que ens acaba explicant a partir d'aquesta documentació doncs, la importància que mantenir les galeries del MAU a la Barcelona, a la Catalunya del seu temps i que conjuntament doncs, amb la Parés i amb les galeries laietanes no?, van conformar un triangle en el que del MAU doncs, es revela clarament i en l'exposició es veu com potser doncs, el més trencador i el que va fer propostes més agosarades portant doncs, artistes d'arreu i aquí es veu doncs, moltes de les obres que potser moltes no són conegudes o que pots veure doncs, que van passar per Barcelona i per les seves galeries.
0: Durant la visita, la consellera ha aprofitat per reivindicar la fortalesa del sistema museístic català. En aquest context, Hernández ha assenyalat que el Museu Abelló és una peça clau dins d'aquest sistema. Ha explicat que el treball en xarxa permet desenvolupar projectes conjunts, compartir coneixement i garantir que el patrimoni cultural estigui repartit arreu del territori. I també us informem que agents dels Mossos d'Esquadra, la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Horta-Guinardó, han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys per delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de documents públics i pertinença a un grup criminal. Les detencions es van practicar el passat 8 de juliol a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i també Montcada i Reixac. Les persones detingudes estarien presumptament vinculades a un grup criminal especialitzat en la suplantació d'identitat i l'estafa financera. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Roura Jou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
3: Ferro que tens, que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em lio el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em diu també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tant i tan bé junts, ens entenem tan currant i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
2: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el gremi de la ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys ja fins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. l'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai
4: i després
3: va aparèixer el projecte. No, això ha ajudat molt.
4: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de forja o ja se l'havia començat a crear. L'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el cabatro, i ha sigut no haver de fer una esquitxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir molts de diners, doncs això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. Quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato, i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
2: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per tres.
3: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels tres a mi em dona molta confiança i motivació també de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els tres, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
4: O que si t'encalles, no? A vegades que
3: correcte.
4: Estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
3: Hi ha dos ulls més... Més dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho això.
2: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sorts i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
4: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un
3: puja. El soroll el fem nosaltres.
4: Correcte. I clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tot el
2: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
4: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure, vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. Per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar
3: a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar, perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro, a mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin? Ah, no ho sé. Tio, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
2: I ara que portem una estona xerrant, el Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix d'una forma el metall.
5: Ja és ficar amb ferro calent per canviar-li la forma.
3: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
5: Les refor, modificar l'estructura que té, com estovar-lo, per poder-lo muntejar.
2: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que ara que s'apropa a Sant Jordi estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
3: I ara estem, pues ara a través de la,

0: merda.
1: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent el seu un ofici no, artesanal o així, però és bastant físic. A mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar amb bicicleta. Un cop aprens a anar amb bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta
0: simbiosi.
1: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
2: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat. I mentrestant, van provant, entenent els processos.
3: Si comença des de un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et dius si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas realitat i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa més.
1: Com que no surt de la primera...
3: Correcte.
1: És l'aprenentatge aquest de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
2: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
3: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. Jo he vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
1: Aquesta és la part política. Que no...
3: Sí.
1: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
3: I...
1: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit... De la creació. No, ningú ens marca...
3: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molts de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. Bueno, com...
1: Una mica autosuficients de les necessitats més materials.
2: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu.

0: i la Forja creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
1: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser el farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu que necessito, com és el cas dels cistellaires, que necessito una eina...
2: Una rèplica d'aquesta eina.
1: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una... amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè canal. És el primer del canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire molt de la família també, que està molt amb nosaltres, que ens apoia, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap, o que no sé que ningú en fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot. I clar, doncs vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que a la Forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un marger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Doncs pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar content, el que ens fa motivar o el que ens fa tirar endavant.
0: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa, amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells, és una forma de vida, i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Unir-se en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen en un incendi, un de nou declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. S'han activat 30 dotacions, de les quals 10 són mitjans aeris, i hi ha 109 efectius dels bombers treballant-hi. Segons fons del cos, l'incendi avança en direcció nord i es propaga cap a una zona de vinyes. El flanc dret ja ha carenat un turó i avança en descendent. És el 5è incendi originat en aquesta zona. Des de diumenge se sospita que tots ells han estat provocats. De fet, la Diputació de Barcelona aposta per un pla de vigilància contra incendis amb els agents cívics com a figura clau. Entre altres mesures, informaran a la població de les males praxis que poden provocar foc. Catalunya ha patit més de 150 incendis aquest estiu que hi han afectat unes 4.000 hectàrees de bosc. I recordem, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i aplana el retorn de Carles Puigdemont i la resta d'exconsellers. La sentència dictamina que l'organització del referèndum de l'1 d'octubre no ha perjudicat les finances de la institució comunitària. A més, tampoc veu cap delicte de terrorisme en les accions dels CDRs posteriors a la sentència dels líders del procés. Aquesta resolució no implica cap canvi immediat, això sí, la situació dels requerits o condemnats en la causa, però pot influir en els pronunciaments del Tribunal Constitucional i el Suprem. Des de la Moncloa, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, diu que la sentència aplana el camí per una plena aplicació de la llei.
2: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: I el ple del Consell de Seguretat Nuclear ha donat llum verd a la pròrroga de l'explotació de la central nuclear del Maraf fins al 2030. La planta atòmica extremenya tenia permís per operar un reactor fins al 2027 i un altre fins al 2028, sent la primera que havia de tancar l'Estat. L'organisme ha emès un informe favorable en condicions, això sí, sobre la renovació de l'autorització d'explotació de la central de Càceres. I la mare de la jove del Garraf, que va rebre l'eutanàsia al març, presenta dues denúncies per presumptes violacions que va patir la noia, agressions que van desencadenar l'intent de suïcidi que la va deixar paraplègica.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
5: I al igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
6: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
8: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
9: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
10: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una toalla amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. Mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts un dilluns més al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual coneixem a les persones que han format part, però també que continuen formant part de la nostra ciutat i que, en definitiva, han ajudat a construir el Mollet que coneixem actualment. Avui compartim aquest espai de Veus de Ciutat amb en Josep Cot, a qui saludem. Molt bon dia, Josep.
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Gràcies per ser amb nosaltres, per compartir aquesta estoneta, per deixar-nos conèixer també una mica més.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Josep, per començar, per les persones que no et coneguin, qui és en Josep Cot? Com et definiries a tu mateix?
2: Bé, en Josep Cot és un ciutadà de Mollet, senzillament, ni més ni menys. També és aquell professor de Ciències Naturals, aquell professor de Química, aquell professor de Mates, en fi, aquell catifaire de Mollet, aquell enamorat del teatre infantil i juvenil, aquell enamorat de la cultura de Mollet.
1: De fet, ara fora de micròfons, ja l'avisàvem al Josep que de les primeres preguntes seria què és el que has fet tu per la ciutat i, de fet, ens deies, ostres, no sé si podries resumir-ho tot, però no sé si això, doncs, Josep, podem comentar una mica què és el que has aportat tu per Mollet, en quines branques doncs, t'hi has implicat de la ciutat.
2: Bé, la meva implicació és sobretot amb la branca de la cultura. He gestionat el Casal Cultural durant molts anys, i a partir d'aquí doncs, hem creat, recuperat les catifes de flors per Corpus, vam recuperar els tres toms en el seu temps, els tres toms de cavalls, el concurs de paelles d'arròs per Sant Joan, la flama del Canigó, aquí amb el Club Muntanyenc, la xarxa de teatre, que era primer Rialles i després la xarxa, en fi, moltes iniciatives culturals.
1: Més enllà de la cultura, no sé si hi ha algun altre aspecte també en el qual hagis contribuït.
2: A veure, en la vessant política he estat regidor de l'Ajuntament de Mollet. Per tant, alguna cosa deuria fer aquí.
1: No sé si sempre has tingut aquesta vocació per aportar a la ciutat.
2: Sí, sí, sí. En aquest aspecte sí que sempre he estat aportador. O sigui, si mirem quin dèficit té la ciutat en mi, sempre guanyo jo.
1: I per què? Què és el que t'ha portat a dedicar-t'hi?
2: Bé, cadascú és com és. I aleshores, en fi, jo m'il·lusiono molt sovint amb una idea i a partir d'aquí, si podem fer el Mollet millor, doncs molt millor. Mollet és un poble que té... jo dic un poble perquè crec que és un poble que ciutadeja, ara hi ha més ciutat, però, en fi, que no voldria que fos una ciutat dormitori. I aleshores, en fi, voldria que la gent s'arrelés aquí, amb les tradicions de la cultura d'aquí, etc. I, per tant, quan hi ha una iniciativa cultural, jo m'hi apunto.
1: Poses molt l'accent en aquest vessant cultural i això ja ens dona pistes doncs, de què és el que realment t'agrada de la ciutat. Com has aportat tu culturalment? Abans ens feies unes petites pinzellades, però aprofundim una mica. Què és el que has fet en aquest sentit per Mollet?
2: Bé, això us ho comentava abans. En aspecte de teatre infantil, ens vam apuntar a Rialles, el moviment Rialles de Catalunya, que després va esdevenir la xarxa de teatre infantil i juvenil.
1: Sí.
2: Per tant, vam portar el teatre aquí a Mollet, a través de Rialles. Hem recuperat les catifes i, per tant, hem portat les catifes aquí a Mollet. No és que sigui tot mèrit meu, però sí que la proposta, doncs, és meva. I, per tant, doncs, les catifes, això, els tres toms es van recuperar, es va fer a partir del casal cultural, problemes n'hi van haver-hi i a partir d'aquí no es va gestionar bé el problema i es van deixar de fer. Hi va haver-hi un cavall que es va encabritar i, bueno, en fi. La celebració de Sant Joan com a festa nacional dels Països Catalans ha tirat endavant, doncs, també amb això, amb aquest aspecte.
1: Sí.
2: Amb el concurs de paelles al jardinet. No sé.
1: I del teu, de la teva vessant més política, que queda una mica potser més, més arraconada, perquè doncs, sabem que tardar més els temes culturals, però també volem comentar d'aquesta vessant política, que és el que has aportat tu per la ciutat.
2: Bé, jo he portat el meu granet de sorra de fer que la ciutat funcioni millor. La meva contrincant va ser la Montserrat Tura, jo la considero una gran política, i, en fi, des del cantó de les esquerres, crec que Mollet hagués pogut anar d'una manera molt diferent si haguessin pogut implantar les idees que defensàvem nosaltres. Però, en fi...
1: Es van donar així les circumstàncies. Sí. Ara hem conegut la teva faceta doncs, professional, però també volem començar els inicis de Josep Cot. Parlem de la infància. Com recordes com eres de petit?
2: Josep Cot era un noi petit que vivia al barri dels Col·legis Nous i que va anar a estudiar als Col·legis Nous. El Divino Maestro, que en diuen ara. Que en deien. Posteriorment m'hi van destinar com a mestre interí i també hi vaig anar-hi a fer-hi classes de català. I jo els deia als mestres d'allà, escolta'm, jo sóc més antic que tu. La meva mare ja havia anat als Col·legis Nous, vull dir que en aquest aspecte jo era el més antic. Però vaja, ells no, els divinos no m'havien fet mai cas.
1: O sigui que has vist tu tota aquesta evolució també de Mollet, no? Perquè ens comentaves doncs, que vivies en aquesta zona potser més del centre.
2: Sí, abans, més del centre, relativament. Perquè abans per anar de casa meva als Col·legis Nous s'havien de passar per Camps, s'havia d'anar per el safreig de Can Lledó, i abans es anaven a buscar capgrossos i granotes allà, vull dir que era tot un altre món.
1: Com recordes aquesta infància teva aquí a Mollet?
2: Doncs la recordo molt feliç. Jugar al carrer, jugar a bales, jugar a flèndid, jugar a les guerres a cop de pedres, d'un barri contra un altre, de jugar a futbol amb una pilota, de jugar... En fi.
1: Una infància feliç, una infància corrent.
2: Completament. D'anar a fer la travessa del riu Caganell, de la riera del Caganell per sota, sortint allà les monges, en fi.
1: Recordes alguna anècdota concreta de quan eres petit que dius, ostres, de tant en tant encara em ve aquest record d'aquest dia o d'aquest moment?
2: No especialment, no especialment. En fi.
1: Te'n recordes de què volies ser quan eres petit? Si volies estar, si tenies ja com aquesta vocació de ciutat, potser, o això va venir més tard?
2: No. A veure... De petit no vols ser amb vocació de ciutat. Això sí que no.
1: Recordes el que volies ser per això?
2: No tenia res especialment. Vull dir, jo el que tenia clar és que volia estudiar. I aleshores ho vaig aconseguir-ho, vaig tenir aquesta sort i vaig poder-me'n sortir doncs, prou bé, amb una llicenciatura.
1: Què vas poder estudiar, Josep?
2: Ciències químiques. Ciències físiques i químiques.
1: Per tant, ja et cridaven potser aquesta part més científica quan eres petit o no tenies potser alguna matèria així que t'agradés
2: no
1: més?
2: No específicament. No específicament.
1: Hi ha alguna cosa d'aquell Josep petit que encara quedi en el Josep actual, que encara t'acompanyi?
2: A veure, d'aquell Josep petit queda... els ulls de veure Mollet com s'ha anat transformant. De ser crític, de ser solidari amb la gent i, per tant, impulsar la cultura en aquest aspecte.
1: Aprofitant que parlaves de cultura, Josep, i de fet doncs, que també hi has estat molt implicat en la cultura de la ciutat, encetem ara aquest bloc més cultural de la conversa. No sé si darrerament estàs llegint algun llibre que t'agradi o potser no ets més a llegir, sinó que t'agraden més les pel·lis o les sèries.
2: No, en principi... El que passa és que no tinc gaire temps.
1: Sol passar. I aleshores
2: no en llegeixo cap, ara actualment.
1: Hi ha algun així que t'hagis llegit, que t'hagi marcat, que diguis...
2: Molts. Des d'un El Mundo Feliz de l'Aldous Huxley fins jo que sé.
1: Quin tipus de llibres t'agrada llegir normalment?
2: Doncs de ciència-ficció, de novel·la.
1: Coses potser que no facin pensar o que sigui per un moment de distracció.
2: Que et distreguin, sobretot.
1: I també parlem de pel·lícules o de sèries. No sé si recomanaries alguna pel·li que hagis vist darrerament o alguna pel·lícula que t'hagi marcat en general.
2: No recomanaria, a veure, en fi. M'agraden les comèdies i que em facin riure, però vull dir que no...
1: Tot molt per desconnectar, eh? Veiem,
2: sí,
1: Josep, que t'ajudi a evair-te una mica potser del dia a dia. També, abans de començar aquesta conversa, doncs com amb tots els convidats, hem dit al Josep, recomana'ns una cançó que t'agradi per doncs, conèixer-te una mica millor, i ens ha proposat aquesta Qualsevol nit pot sortir al sol. L'escoltem i després la comentem, Josep.
2: Perfecte.

0: senyor King Kong.
1: Doncs com dèiem, aquesta és la cançó que ha escollit el nostre convidat d'avui, en Josep Cot. Explica'ns per què has decidit dir-nos aquesta cançó.
2: Doncs perquè és una cançó que toca el terra i també toca el cel. És a dir, té un xic de bogeria i un xic d'il·lusió, sobretot d'il·lusió. I per tant, doncs, és una cançó que penso que m'agrada molt i que escolto sovint.
1: T'acompanya en el teu dia a dia aquesta cançó?
2: Bé, no cada dia, però doncs sí. És una cançó molt potent.
1: I ja que parlem de música, no sé si tens això, algun artista, alguna cançó que sí que t'acompanyi sovint o que dius, mira, no sé què posar, doncs escolto aquesta que sé que m'anima.
2: A veure, l'Andrea Motis em té el cor robat. I per tant, qualsevol cosa de l'Andrea Motis i del Joan Chamorro, que a vegades l'acompanya, de la Big Band de Sant Andreu, em té el cor robat.
1: I tens alguna cançó que et sàpigues de memòria, de dir aquesta és per cantar-la?
2: No específicament. No específicament.
1: Josep, entrem ara en l'apartat de preguntes ràpides. Tindràs dues opcions per escollir en moltes d'elles. Algunes és pregunta oberta. Si et vols justificar, endavant. Comencem amb preguntes gastronòmiques. La primera pregunta és truita de patates amb o sense ceba?
2: Sempre amb ceba.
1: Aquí hi ha molta divisió, però tots els convidats esteu coincidint de moment que amb ceba, eh? O sigui que tenim aquí un quòrum.
2: Però la ceba la fa més melosa i la fa més bona, evidentment.
1: Jo coincideixo amb aquesta opinió. Tens un plat preferit, Josep, que t'agradi menjar?
2: No específicament, però m'agrada molt les mongetes del ganxet i, evidentment, la botifarra. Mongetes amb botifarra seria un bon plat.
1: Hi ha algun que a tu t'agradi cuinar? O potser no ets gaire cuinetes.
2: Sí. Ui. A veure, el cap i pota, per exemple, no sé.
1: Plats de xup-xup, eh?
2: Sí.
1: Ara que estem a l'estiu, com és una gelateria, quin és el gelat que dius, sempre demano aquest, o és el que més m'agrada?
2: Doncs, a veure, són el de biscuit. Gelat de biscuit.
1: I per seguir una mica amb la temàtica de gastronomia, no sé si t'agrada el cafè, Josep.
2: Sí.
1: Amb llet, sense llet, llarg, curt...
2: Llarg, si pot ser llarg, perquè doncs no em posa tan nerviós.
1: No sé si ara el cafè a partir d'una hora ja no es pot prendre, per això que comentes, de nerviositat.
2: El descafeinat l'han aconseguit prou bé, o sigui que...
1: Tirem d'aquest. Que ets més una persona de dia o una persona de nit? Quan t'entra més la inspiració, les ganes de fer coses?
2: De dia. La nit és per dormir i...
1: Descansar. Si has de parlar amb una persona, què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
2: A veure, prefereixo fer una trucada i parlar amb ella personalment, però moltes vegades, tal com està la vida avui, doncs un WhatsApp comença obrint camí. Vull dir que...
1: Potser d'una manera més directa, no d'adreçar-te, però potser per una petita cosa que vols comunicar.
2: De fet, a veure, millor per amb WhatsApp o millor d'altra manera, vull dir...
1: Com surti. Si poguessis tenir un superpoder, quin t'agradaria tenir?
2: Superpoder. Doncs el superpoder de la cultura, el superpoder de aconseguir que la cultura entri en els barris de Mollet, la cultura del país, la cultura catalana. Això seria molt bo.
1: Que costa que entri, Josep?
2: Costa molt.
1: Per què?
2: Doncs perquè hi ha gent que, en fi, li costa... La televisió és un gran focus que atreu a molta gent, i aleshores doncs no coneixen ni el ball de gitanes ni les sardanes ni, en fi, ni la cultura del país, i per tant això costa. Costa.
1: I tu creus que és important que es conegui?
2: Molt, perquè doncs la gent cal que s'arrelin al lloc on te viu.
1: Parlàvem del superpoder, no sé si tinguessis l'opció de canviar alguna cosa de tu mateix, canviaries algun aspecte?
2: No. Sóc com sóc i, en fi.
1: Si et donessin l'opció de poder viatjar al passat o en el futur, què preferiries?
2: Viatjar al futur, evidentment.
1: Per què?
2: Doncs perquè el futur no el conec i el passat sí.
1: Uh-huh. Després aquest futur fa també una mica de por, no? Aquesta incertesa o no?
2: No. S'ha d'encarar i, per tant, doncs, si és el futur, ha de venir i en fi, s'ha de conèixer.
1: Uh-huh. Parlem de Mollet, de la ciutat que t'ha vist créixer, en la qual doncs, a tu també hi has format part. Quin és el lloc de la ciutat que més t'agrada o que més t'emociona?
2: Més que agradar-me, a veure, és un lloc on es passa més, la plaça de l'Ajuntament, plaça de l'Ajuntament Antic.
1: Uh-huh.
2: És un lloc on, en fi, on hi ha el cor de la ciutat.
1: Hi ha molta vida a la plaça, sí. A Prat de la Riba. I un lloc que evitaries d'aquí de la ciutat o que no t'agradi tant passar-hi? No sé si tens algun lloc.
2: No específicament.
1: Josep, ja per anar acabant aquesta conversa que estem compartint, hem parlat molt del Mollet que has construït, que has vist, que t'ha acompanyat. Ens deies també que t'agradaria anar al futur, per tant, la pregunta va una mica encaminada en aquest sentit. Com t'imagines el Mollet del futur o com t'agradaria que fos la teva ciutat?
2: Doncs me l'imagino com una ciutat neta, ordenada, amb els barris, amb tots els serveis i sobretot amb una educació molt potent i que escolaritzi tota la canalla de la ciutat.
1: Mm-hmm. Creus que són mancances que té actualment la ciutat o simplement que es podria potenciar?
2: No, a veure, segurament es pot potenciar i es pot millorar. I per tant, doncs, endavant amb aquest aspecte.
1: Mm-hmm. I com t'agradaria, que et recordessin aquí a la ciutat?
2: Ai, en fi, no m'agradaria ni que em recordessin, cadascú pot recordar-me com vulgui, com li plagui. Mm-hmm. No d'una manera especial.
1: Doncs amb això, Josep, posem punt i final a aquest programa de Veus de Ciutat. Agrair-te que ens hagis acompanyat avui doncs, per conèixer-te una mica millor. Ens seguirem trobant pels carrers de la ciutat,
2: evidentment.
1: Ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Josep. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. Avui dijous el Mollet Music Week arriba a l'Equador i el tercer dia de concerts el protagonista és el grup Dorian. La banda indie barcelonina arriba al festival en plena gira d'estiu, una sèrie de concerts molt especials en què estarà recuperant algunes de les cançons més estimades pels seus seguidors. El repertori estarà centrat principalment en els temes dels seus darrers treballs, Ciudad Subterránea, Justícia Universal i Futuros Impossibles, tres àlbums que han consolidat l'evolució sonora del grup sense perdre l'essència que els ha convertit en una de les formacions imprescindibles del panorama indie estatal. A més dels èxits més recents, en Marc Gili, guitarrista de la banda, ha afirmat que el concert inclourà altres cançons emblemàtiques.
1: Farem un repertori centrat en els nostres àlbums La Ciutat Subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, amb algunes gotes d'altres discos també, electrònica, sintes, moments per ballar, moments per emocionar-se. Tenim també a Dorian no només un repertori molt ballable, sinó també cançons de mig temps molt emocionals i emotives que la gent disfruta molt. També cantarem algun tema en català, com Universal, que és un tema que vam publicar fa uns anys cantant amb la Su.
0: Amb una posada en escena intensa, una col·lecció de cançons que han marcat diverses generacions i l'energia característica dels seus directes, Dorian permet oferir un dels concerts més destacats d'aquesta edició del Mollet Music Week. I també us informem que l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha posat en marxa tres noves convocatòries de subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. Una de les convocatòries s'adreça a la rehabilitació de la inspecció tècnica de l'edifici, una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels immobles i detectar possibles deficiències estructurals. La segona línia d'ajuts està destinada a la conservació, la rehabilitació, la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica en edificis d'habitatges situats a Mollet del Vallès. La tercera de les línies se centra en la millora de l'accessibilitat i el foment de l'electrificació en habitatges unifamiliars o integrats en edificis plurifamiliars de la nostra ciutat. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: En Pol, de 8 anys, està fent els deures de matemàtiques. Hi ha un problema que se li ha travessat. No hi ha manera. No l'entén i no sap ni per on començar. En Marc, el pare, li ha explicat unes 5 vegades el mateix. Ell ho troba molt senzill i comença a perdre els nervis fins que deixa anar. Què és el que no entens? Sempre estem igual, és que no t'esforces gens. El nen abaixa la mirada, no respon i s'allunya. Ni mama ni moma. Tots hem dit alguna vegada coses que després ens pesen. Avui a Ni mama ni momo no parlarem de judicis, ni de problemes, ni de culpes, sinó que posarem solucions. Cindy, què ens passa a vegades que nosaltres volem ajudar a les nostres criatures, però al final el que fem és bloquejar-los?
1: Bueno, el que ens passa a tots, no? Les presses, el voler que el nostre fill doncs, no quedi malament a la classe per fer els deures, que els porti bé, però moltes vegades fem totalment el contrari del que pretenem. I això s'entén molt bé entenent com funciona el nostre cervell una vegada més. És important entendre que el nostre cervell identifica si estem en una situació confiable o si estem davant d'una persona confiable en 7 segons. No? Quan tu coneixes una persona nova i apareix per la porta, el nostre cervell triga 7 segons en saber si aquesta persona o interpretar si aquesta persona és confiable. Què passa si és confiable? Que aquí el cervell s'obre a aprendre. Vol dir que aquesta persona pot ser competent, també. Llavors estem tranquils, perquè no ens hem de defensar ni hem de fugir. Estic tranquil·la, segura i puc començar a aprendre. Si, en canvi, la situació o la persona no és confiable, per tant, no és segura, el meu cervell es bloqueja, apareix tota aquesta... s'altera tota aquesta part del límbic, del cervell límbic, que és el que... interacciona davant d'una amenaça i, per tant, aquí no podré aprendre perquè la meva part prefrontal, que és la que analitza la part del llenguatge, està desconnectada. I només el meu cos estarà amb aquests nervis, no?, de saber si em vaig aixecar i fugir, si m'haig de bloquejar, si m'haig de defensar. Això és inconscient. Llavors, què podem fer nosaltres com a adults? Primer de tot, i com sempre diem, analitzar com estàs en el moment en què, en el cas de l'exemple que has posat, quan vull acompanyar els meus fills a fer els deures. En quin estat estic? Perquè si estic en un estat d'atacar, no? De dir és que sempre fas el mateix, o és que mira l'hora que és que sembla mentida que no ho sàpigues, no aconseguirem connectar. I es crearà una situació doncs, molt tensa on el fruit serà... baralla segur, i els dos acabareu malament, o plorant, o mira, et deixo aquí, me'n vaig a fer el sopar, perquè hi diem frases després que fan molt mal, que és perquè amb tu és impossible, és que no vols aprendre, és que ets un desastre, és que no sé per què et costa tant.
0: Hauries de tornar a P5 o...
1: Exacte, no? Sembla mentida amb l'edat que tens, no? I això a les escoles també passa. Vés-te'n a I3, vés-te'n amb els petits, sí, quan castiguem. Es fa encara. Sembla mentida, però encara es fa.
0: Sí, sí. Per tant, entenc que això funciona, aquests 100 segons, tant quan coneixem una persona nova com quan s'acosta una persona.
1: Sí, no la situació, identificant quina situació estic, doncs allà al cervell el primer que fa és un escàner de saber si estic segur o no. La importància de crear espais segurs. I que no vol dir, perdona, crear... reptes o aprenentatges en el meu fill, eh? No vol dir me quedo en la zona de confort, no aprendo nada perquè así estoy seguro. No, no. Vol dir en que encara que estàs davant d'un repte, hi ha una persona confiable que et respecta davant de qualsevol escenari, llavors aquí puc assumir aquest repte, perquè hi ha una mirada amable al meu costat. Els nens han de tenir un estrès sostingut.
0: Mm-hmm. Posaves un exemple abans de començar la gravació, que a vegades que tots ho hem fet i jo he dit, ostres, doncs jo ho he fet.
1: I jo també.
0: Totalment inconscient, no? Estàs en una botiga i allò que diuen, hem d'aplicar les assignatures en el teu dia a dia perquè així no farem deures. Vinga, va, anem a comprar dues ampolles d'aigua, si cada una val 1,50 €. Quant em costarà? Mentre estàs a la cua, fent la cua en el súper, on sigui, no? Que vagi fent aquest càlcul mental i tu ho fas. Per què ho fas? Per engrescar-lo, per retar-lo, no? Perquè tingui un repte i perquè aprengui.
1: Total.
0: El nen es bloqueja.
1: Clar.
0: O 1,50 €, 1,50 €, no, posem-ho més fàcil. Comprem una ampolla que val 1 € i l'altra val 1 €. Són dues ampolles. Quan hem de pagar? I el nen no respon. Però home, 1 € i 1 €, 1 més 1... com és que no ho sap?
1: Com és que no ho saps, no? Si ho saps, no? Si jo sé que ho saps, com és que no? I de sobte a la tenda hi ha molta gent, tothom ens mira, llavors tu aquí comences a jutjar-te, a pensar, m'estan jutjant com a pare, a l'escola que porto els meus fills, sembla mentida, llavors...
0: Desmunta tot.
1: Se't desmunta i apareix aquest servei també, no?, de supervivència, i comences a pressionar. Què fa el teu fill? Es bloqueja. Allò que... Però tal qual, és el seu cervell que es bloqueja. Em sento observat, jutjat, haig de respondre ràpid, però no puc connectar amb la part de l'aprenentatge o de la resposta. Fatal.
0: Drama.
1: Drama.
0: Jo et deia que a mi m'havia passat,
1: sí.
0: Jo ho vaig fer amb la meva filla, no sé quin, però era matemàtiques també, i al cap de molta estona em va dir resultat.
1: Clar.
0: I jo vaig dir, què m'estàs dient? Ah, allò que m'has demanat. Però en aquell moment no podia respondre, perquè estava sobreestressada, no?
1: Clar.
0: Llavors, molt bé, parlem massa, una vegada més.
1: Ja. Una vegada més, i sempre... Que és meravellós, eh? Sí. Utilitzar la vida quotidiana per a això. Però jo el que motivaria més és a fer-ho en moments on no hi ha mirada externa, no hi ha judici, no hi ha
0: per
1: sensació...
0: Per part de dos, és a dir, no et sentiràs ni tu...
1: Clar, jutjant, ni... i llavors anar pel carrer... Això ho feia molt el meu avi. Jo crec que els avis feien molt de les matrícules, de sumar matrícules,
0: sí,
1: no? Que sempre
0: sí.
1: Ho diem. Doncs si tu vas des de realment voler acompanyar i fer una activitat lúdica amb el teu fill, on a més aprèn matemàtiques, doncs fantàstic, i no jutjar el resultat. Simplement la pregunta, i si veus què falla, doncs pensar com ho pots acompanyar d'una altra manera, no?
0: Ja està.
1: Sí.
0: Molt bé. Anem a veure exactament què és el que li passa al cervell d'un infant quan se sent així observat, quan se sent jutjat.
1: Clar, aquí passen diverses coses. Primer, el que dèiem del bloqueig, no? Quan jo estic en una situació on no tinc algú que m'acompanya i sento judici o amenaça, hi ha el bloqueig. Però passa algo molt més greu, que és l'autoimatge, l'autoestima, que tant ens preocupa dels nostres fills. Si jo estic constantment rebent etiquetes, no?, de ets un desastre, això ja ho hauries de saber, sembla mentida, aquesta mirada de l'adult, aquesta veu de l'adult es convertirà en la nostra veu quan siguem adults nosaltres. Llavors, és molt important no etiquetar a l'infant, sinó la situació, observar-la i veure quina necessitat hi ha en el nen, no? O què està passant aquí, com se sent. Llavors, és molt important acompanyar des d'una mirada de trobar la resposta real i saber que tot aprenentatge és un procés.
0: Uh-huh.
1: Que si no tenim la resposta ara, vol dir que és una gran oportunitat acompanyar a diferents maneres d'entendre-ho.
0: I com canviem aquesta mirada? Perquè això pesa molt, ja ho sabem.
1: Clar.
0: És la mirada que hem rebut nosaltres, no? I a vegades que ens surt de forma natural i instintiva. Com ho fem? Com treballem aquest canvi de mirada?
1: Amb l'autorrevisió, com sempre, no? Identificar quina és la veu que tens tu. Què et passa, què penses sobre tu quan ho vols fer tot perfecte, si és el cas, d'on ve aquesta veu? O sigui, sempre dic que per acompanyar hem d'estar ben revisades, perquè al final la nostra veu de quan érem petites aprenem a ser pares sent fills.
0: Uh-huh.
1: I això és important, revisar què ens hem portat a la nostra motxileta i són les eines que utilitzem en els nostres fills.
0: Clar.
1: Llavors, sempre, consciència, autorrevisió, veure què realment se'm mou dintre de mi, perquè el que més et molesta del teu fill té més a veure amb tu que amb ell.
0: Totalment.
1: Llavors, aquest judici, què et desperta a tu? Què passa, no? T'estàs qüestionant com a mare, estàs comparant el teu fill amb altres nens i penses que hauria de ser, no? A l'entendre, calma molt. No? Conèixer com evoluciona el cervell d'un infant i què és un infant calma moltíssim. Llavors, primer de tot, això, veure què se't desperta a tu, intentar no ser perfecte, que això també crea molta culpa i molta vergonya amb les mares, sobretot. No? Parlàvem en una societat on sembla que hem de poder cobrir-ho tot, la feina, ser una bona dona, una bona mare, una bona mare, estar guapíssim... Bueno, clar, llavors, les expectatives que tenim, també revisar-les. Realment, què és l'important a la meva vida? Aquesta frase tan bonica que diu que lo más importante en tu vida sea realmente lo más importante. A què li dones? Dediques temps? Dones valor?
0: Uh-huh. I si ja hem fet mal amb aquesta mirada? Què podem fer?
1: Fem mal sempre. Vull dir, no, farem mal, ens han fet mal i això serà sempre així perquè som humanes. I això no és sentenciador. Si hem fet mal i ens adonem que hem respost o que hem etiquetat o que hem dit coses que no volíem dir, reparem. De vegades la reparació té molt més aprenentatge que l'error en si. Llavors, demanar perdó no et treu autoritat, t'humanitza. I humanitza les relacions. Que el teu fill aprengui a demanar disculpes perquè el seu referent ho ha fet té un valor incalculable. I també reparar mostra la vulnerabilitat humana, el no tengo que ser perfecto. No hi ha res que a mi em faci més, que em preocupi més a sessions quan els fills em diuen és que no soy tan perfecto como mis padres. Aquí l'expectativa és brutal. Yeah. Llavors, reparar i demanar perdó humanitza i crea un vincle. Et veig i em preocupa el que he causat sobre tu. Llavors, perdon, això no era el que jo volia fer, no? M'he descontrolat, verbalitzar coses que ens passen dintre perquè donem un llenguatge emocional també als nostres fills i els ensenyem que passen coses dintre nostre i que a vegades fem coses que no volem fer i reflexionar molt sobre, i la propera vegada, com ho podríem fer. Allò que deies al principi, de no quedar-nos en la culpa, això amb l'educació ho fem molt. Ens quedem amb l'error, amb el que ha passat, amb allò que està malament, però no busquem l'alternativa de com si ho podem fer, no? Doncs parlar amb els nostres fills quan estem ben integradetes, no? Ben calmades, poder dir, i això, la propera vegada, com ho podríem fer? No? Què necessites? Què necessito jo? Aquí sí hem de parlar més, però parlar no des del dogma, no? El des de t'ensenyaré jo, sinó la curiositat. La curiositat és una eina brutal en les relacions.
0: I això a qualsevol edat d'infants?
1: Quan som més petits, nosaltres haurem de donar les solucions, no? Quan un nen té 3, 4 anys, potser tu li preguntes 2 anys, no? Li preguntes i com ho podríem fer d'una altra manera.
0: I es quedarà
1: igual. O potser, clar, es quedarà igual o potser et diu alguna cosa, no? Jo me'n recordo quan parlo amb una família que és l'hora de rentar-se les dents i jo sempre dic, no? Menys ordres i més preguntes. Què hem de fer per tenir les dents netes, no? Mm. I me'n recordo que la nena deia, menjar més xutxes.
0: Molt
1: no?
0: Bé. Fantàstic.
1: Clar, llavors aquí l'humor també ha d'entrar amb sí. La criança. Llavors pots riure i dir, ostres, això seria molt xulo, no? Imagina't que si mengessin xutxes en rentar... Però llavors aquí posem nosaltres aquesta part, no, del cervell que encara no està desenvolupada i diem, saps el que realment fa que les gens estiguin netes? Que ens rentem cada nit. Si vols, jo t'acompanyo. Llavors, donar veu, fer d'aquesta, a més de corregulació, d'aquest cervell pensant que pot arribar doncs, on encara ells no arriben. Quan som més grans, però això ho hem de fer des de ben petits, eh? Perquè els hi estem entrenant a que arribarà l'edat en què ells començaran a aportar. Uh-huh. I que les seves, i no ridiculitzar les seves aportacions. Jo puc riure'm amb tu i dir, quina bona idea has tingut, sí, però això original. Desgraciadament encara no és així, no? Llavors, mira, si vols jo et dic com sí. I d'aquí ja entres en un micro, no et ridiculitzo, miro el que dius, aportes, no? Llavors, quan som més grans, sí escoltar el que diuen.
0: Molt bé. Mm. Quan els pares ja ens hem desbordat, ja hem tingut aquesta mirada i ens sentim tan malament, què fem amb aquesta vergonya de l'adult?
1: Després de reparar, identificar, doncs això, mirar què ens passa i entendre que hi ha dos tipus de culpa, no? A mi m'agrada parlar de la culpa neuròtica i la culpa sana. La culpa... deixant de banda la culpa cristiana, catòlica, apostòlica, no? Que és por mi culpa... Bueno, si algú ens fa sentir malament del que hem fet, si l'agafem, ho mirem i serveix com a trampolí, com a responsabilitat, és culpa sana. És a dir, vale, rabia,

0: xutxes quan no podemos, o...
1: Perquè et sents tan malament que clar, ho vols compensar.
0: Exacte. I no es compensa amb coses externes.
1: L'estàs atabalant. Bueno, és a dir, no estàs sent coherent.
0: No hi ha cap relació. Realment, quan fem una cosa, la reparació ha de tenir un sentit. No hi ha cap relació en donar-te xutxes, deixar-te veure la tele no sé quantes hores perquè t'he cridat. La reparació ve des de la persona i des de el connecto amb tu, em sap greu, no? Llavors, veure què passa quan hi ha un error, com reacciono, què penso sobre l'error. És que al final tot té molt poc a veure amb els nens i té molt a veure amb els adults.
1: Totalment.
0: Com identifiquem l'error, què vol dir per nosaltres equivocar-nos, com em parlo jo quan jo m'equivoco. Doncs quan arribin aquestes sensacions de culpa, de malestar, parar un moment i revisar.
1: Així com abans comentàvem d'incorporar la seva opinió o les seves idees respecte a com podem reaccionar davant d'una situació que ens ha desbordat, en el cas de la nostra reacció com a adults, també els hauríem d'incorporar... Escolta, la mare o el pare a vegades també es desborda. Com t'agradaria que et tractés? Com t'agradaria que reaccionés? O això és un error?
0: Més de com t'agradaria que jo fes les coses, preguntar com et sents quan jo he fet això, no? O què t'ajudaria a tu en aquesta situació, per exemple, amb el tema del bloqueig, no?, dels deures o quan estic a la tenda que vull que sumis, quan això ja ha passat, arriba a casa i pregunta com t'has sentit. I en aquest cas, què t'hagués ajudat que jo fes? No? Preguntar-li des de la seva responsabilitat, des de la seva parcel·la de poder o des de la seva emocionalitat, però que ells no ens han de dir com ho hem de fer. Nosaltres som els adults... Uh-huh. Més que res perquè nosaltres tenim aquesta responsabilitat, tota responsabilitat, no, com és, tot gran poder comporta una gran responsabilitat.
1: Exacte.
0: Llavors, els nens no ens han de dir com nosaltres hem d'actuar, però evidentment hem de saber com es senten quan nosaltres actuem d'aquesta manera i saber que, i ells han de saber que a nosaltres ens importa com es senten. Llavors, evidentment, sí, preguntar sempre al com t'has sentit, què haguessis necessitat. I aquí ens donen una informació valiosíssima. També et diria de l'exercici de preguntar-te a tu quan eres petita, quan eres adolescent, quan pensa en un error de la teva vida i què t'hagués ajudat per part d'un referent adult, quina actitud, què t'hagués agradat que et diguessin, com t'hagués agradat que t'acompanyessin. I aquí també ens dona molta informació. No?
1: La clau, molt bé. I en situacions que ja ho veus venir, que hi ha situacions que ja ho veus venir, i que tu ja saps que com passi allò que estàs preveient que passarà i que acaba passant, posàvem abans el cas d'un gerro, estàs saltant, no saltis aquí perquè això li donaràs un cop i caurà, li donaràs un cop i caurà, i passa, no? Li dona un cop, cau. I tu explotes.
0: Explosió,
1: perquè t'ho he dit 5 vegades que
0: passaria.
1: I la
0: tarda ja gira, ens enfadem, plorem, crits... Important l'anticipació. Si tu ja estàs veient que hi ha alguna cosa que pot passar i es pot prevenir, no? Doncs fes-ho. Si tens un nen de 3-4 anys, estàs saltant a casa i hi ha un gerro que t'agrada molt, o que és molt car o el que sigui, doncs treu-lo d'allà. Treu el gerro, no? I ja està, i treu-lo d'allà. A vegades no podem treure tot a la casa, no? I també volem que els nens aprenguin a relacionar-se amb l'entorn perquè siguin curosos. Bueno, jo et diria que les indicacions en positiu, diguem el que sí que pot fer. Per exemple, si jo no vull que saltis al costat del gerro i aquest gerro no es pot moure, doncs et dic, recorda que juguem d'aquest lloc a aquest lloc, no? I jo t'estic posant un límit, te l'estic marcat. No t'estic dient el que no vull que facis, perquè quan tu dius no vull que facis això, el cervell el no ho identifica. No pienses en un elefante rosa. Claro, pum, no saltis al costat del gerro. Pues el nen de seguida es veu amb ell saltant i els químics que genera el cervell són tots aquells que tenen relació amb saltar al costat d'un gerro. Doncs jo aquí et donaré les indicacions de hem de jugar d'aquesta part del menjador fins a la tauleta, m'invento. Vale. Si jo ho dic i això no es fa, llavors revisarem. Què has entès del límit? Preguntarem, no diem, ho has entès i que ens diguin sí o no, sinó, què has entès d'això que t'he dit? I deixem que el nen ens ho digui. Vale. I després ho podem dir, la conseqüència o l'enfoc en solucions serà, i què farem si això no passa? Doncs potser hem de deixar de jugar al menjador i hem de fer una altra cosa. El problema és que parlem massa, repetim, explotem, però mai hi ha el com si ho hauríem de fer. I això és importantíssim, perquè recordem que educar és acompanyar i donar eines de vida. I si jo només dic això no, això no, això no, i mai dic com si, no hi ha aprenentatge.
1: L'altre dia veia per xarxes una noia que explicava el cauràs, no vagis per dir que cauràs, que si tu li estàs donant

0: constantment el missatge de cauràs, és evident que caurà.
1: Clar. I si és perillós, no li deixis fer. I, caurà, i no saps si caurà. Tu pots informar. Escolta, si puges per aquí, podries caure i potser et podries fer mal. Però si jo crec que és molt perillós, és la teva... quan parlàvem dels límits, no? La seguretat física era un.
0: Total.
1: Llavors, tu no saps si caure o no caure. No ho saps. Potser no cau, no? Llavors és, aquí podries caure. Ves amb compte. O camina lent, no? Indicacions dels que si volem. I si cau, el que no hem de fer és apel·lar a l'ego,
0: si
1: no?
0: Si t'ho havia dit.
1: Claro.
0: No veus que t'ho
1: havia dit? I a més és que hi ha com una petita satisfacció. Ha passat el que jo sabia que iba a passar, saps? Una persona de 40 anys dient-li a un nen de 2 anys, ves que jo sabia més que tu? Clar, això tiene todo menos educar ni acompanyar. Ja, sí. Llavors, si hi ha algú perillós, no li deixem fer. Si hi ha algú que pot tenir una conseqüència i és un aprenentatge de vida, pues quan ho passi, li diem, primer de tot, com estàs? T'has fet mal? No?
0: Sí.
1: I després dir, vale, vols tornar-ho a provar? O vols fer-ho d'una altra manera? O sigui, al final, donar-li la seguretat, donar confiança, no és dir-li, crec en tu. Donar confiança és permetre-li que faci coses per ell sol. I més val un genoll rascat que una autoestima lesionada.
0: No, no, al final és això, és aquest diàleg i aquest donar-los l'oportunitat dintre del que els hi pertoca, a
1: clar,
0: nivell de responsabilitat.
1: Tu com a adult saps.
0: Clar.
1: Si és perillós, no. Si tu pots sostenir-ho i la conseqüència de que això no acabi de sortir del tot bé és que al final aprendràs un procés i quantes... Quan, no? I això es diu sempre, quants descobriments científics han sido la vez 1539.
0: Sí, clar.
1: I sempre hi ha hagut error. O potser un gran descobriment ve d'un gran error. De, la meva expectativa era una altra, però mira, durant el procés he descobert això. O sigui, els errors són grans aprenentatges. El problema és la mirada de l'adult cap a l'error.
0: Mm.
1: Què pensem sobre l'error? Per què no els podem sostenir?
0: O intentar, això, preveure... L'altre també mirava, veia un cas fa molt de temps d'una mare que li havia dit diverses vegades a la seva filla treu la bossa de natació. Que avui has tingut natació, treu la bossa. Doncs ja no va dir-ho més, i a la setmana següent la bossa se'n va anar tal qual a natació. Clar, quan aquella nena va obrir la bossa, va veure el panorama, l'ecosistema que hi havia allà dins de la bossa,
1: clar.
0: Que ella mateixa va fer el raonament. Ningú va haver de venir i dir-li, és que com que no has tret la bossa, no has estès, no has posat a rentar, etcètera, etcètera, ara això no ho pots fer servir, o t'has de posar el banyador moll, que és de tot menys agradable.
1: Clar.
0: Llavors, segurament, aquell dia, quan va tornar, el primer que va fer va ser posar la rentadora.
1: Va haver un gran aprenentatge.
0: Exacte.
1: Jo això, mira, em fa recordar molt amb una pauta que tenim a casa, que és que jo només poso rentadora de la roba que està dintre del cistell de la roba bruta. El meu fill té 14 anys i juga a futbol.
0: Sort.
1: La combinació perfecta, no? Que allà hi ha un ambientillo que lo flipes. I jo li dic sempre, si tu vols anar a entrenar amb la samarreta neta, ha d'estar dintre del cistell. Pues jo me'n recordo, mira, això que deies, és que molt semblant. Me'n recordo que una vegada el meu germà va haver de portar-lo a entreno i el meu germà em va trucar i em va dir, vaya pesta. Claro, que li farà vergonya. I li vaig dir, és que això és crear autoresponsabilitat. Saber que les coses, bueno, pues passen unes coses, això és una conseqüència natural.
0: Sí.
1: Llavors, evidentment, jo no aniré humillant-lo ni vull que passi vergonya, però ell ha d'aprendre que no ha nacido para ser servido, no?
0: Correcte.
1: Llavors, les meves coses tindran conseqüències.
0: Totes les accions tenen conseqüències.
1: Clar, i si, quan més naturals siguin, doncs molt millor. I aquí, quan ella em va dir, hòstia, he passat vergonya, jo, em sap greu.
0: Clar.
1: Jo no vull que tu passis vergonya. Jo vull que la vida vagis aprenent a què has de fer per sentir-te cada vegada millor. Llavors, no riurem, no? Perquè això ho fem molt, ridiculitzem molt.
0: Sí.
1: Pues ja t'ho havia dit jo, no? I no? No, em sap molt de greu, o sigui, no és agradable passar vergonya. Què has après de tot això? Doncs pues mira, ell no, és que no em va dir res, no em va dir, he après, mami. No, clar que no, i jo no vull que m'ho digui, jo vull que ho aprengui.
0: Sí.
1: No és alimentar el nostre ego.
0: Total.
1: És acompanyar-los, i el meu fill no em va dir res, de fet em va fer com una cara, que pesada. Vale, doncs... Pues,
0: ja està.
1: Ja està.
0: Em dono per assabentada que ho has entès.
1: Perfecte,
0: i ja
1: i si necessites res més, estic aquí.
0: I ja està.
1: I ja està, i si hem de revisar la pauta, que això ho hem de fer moltes vegades, no cal només una vegada dir-ho. A vegades necessiten que els hi recordem, que els acompanyem, necessites que fem alguna cosa perquè tu puguis recordar-te.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, és amb ells, no és contra ells. A vegades convertim les coses en una lluita, i com que els seus errors són petites victòries nostres. I ens hem d'allunyar una miqueta d'això. amb compassió cap a nosaltres també, eh? Simplement revisió i reflexionar per què està passant tot això.
0: Moment de reflexió, moment d'exercici.
1: Vinga.
0: Cindy, què ens planteja?
1: Bueno, a més d'aquest que ha sortit espontani, sí, no?, d'identificar com has viscut l'error a la teva vida, porto una altra.
0: Vinga.
1: Que és pensar una situació en la que tu hagis jutjat o criticat, doncs, el teu fill, pot servir també la teva parella o algú, és igual, no?, i canviar... Bueno, primer respira, no?, i torna-hi mentalment a aquella situació. Pots veure't a tu fent allò que estaves fent, que després no et sents orgullosa, i substitueix el que has fet per dues preguntes, que és què t'està passant, no?, què està passant en tu perquè hagis fet això, per què ho fa i què et passa. Per què ho fa i què et passa. Observa si canvia alguna cosa quan et fas aquesta pregunta, si pots veure alguna altra cosa, i pregunta't la propera vegada que passi això, com ho faries ara, no? Quan reflexionem sobre algú, creem noves redes neuronals. Marquem el camí de com ho volem fer d'una altra manera. Les coses passen almenys dues vegades per la nostra ment, quan les pensem i quan les fem. Quan reflexionem sobre les coses que no volem tornar a fer i ens quedem aquí, no hi ha alternativa. Quan pensem com ho faria diferent, ja creem aquesta nova carretera, aquesta porta per la que podem entrar la propera vegada. Llavors, l'exercici seria una miqueta aquest.
0: No, no tinc res més a afegir. Que ens veiem en el proper capítol d'Animam, Animo, Bob.
1: Que vagi molt bé.
0: Aprenent.
1: Sí. Que bé.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El CMT 150 persones amb afeccions relacionades amb la calor en la que està la tercera onada de calor d'aquest estiu, segons Protecció Civil. El 62% han requerit l'activació d'una ambulància i s'ha traslladat la persona a un centre sanitari. El 38% restant els atès al servei del 061 Salut Respon. L'organisme de gestió d'emergències ha desactivat aquest dijous al matí la fase d'alerta del PROSICAT per calor intensa, tot i que es mantenen els avisos de calor nocturna en alguns sectors del país. En paral·lel, es manté activada l'alerta del Pla Infocat per l'elevat perill d'incendi després de 40 dies amb valors superiors als habituals per l'època. De fet, hi ha 107 municipis de 17 comarques que estan en nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi i 214 localitats de 24 comarques a nivell 3. I Unió de Pagesos alerta que la manca de productes fitosanitaris autoritzats posa en risc la producció d'arròs. El sindicat reclama a les administracions que impulsin noves eines de control i facilitin l'autorització de matèries actives per assegurar la viabilitat de les explotacions agràries. Reclama més eines. El sindicat alerta que la manca de productes autoritzats dificulta també el control de plagues. Rafael Verdiel és responsable estatal de l'arròs d'Unió.
3: Tot no repetim, ens veiem obligats a produir una sèrie de varietats d'arrossos que no tenim provades aquí al Delta de l'Ebre, no les tenim testades, en uns rendiments baixos, en unes varietats que no sabem si s'adaptaran.
2: I mor un home de 63 anys mentre feia una ruta de senderisme a Fonts de Caldes, a Valls. Els fets van passar i la tarda la seva parella va avisar el 112 en veure que no tornava a casa a l'hora prevista. Poc després, els bombers el van localitzar al seu vehicle a l'aparcament de la residència i van iniciar una recerca. Va ser un corredor qui va alertar de la presència d'un cos en un camí de la zona. Catalunya trenca amb 18 anys de descensos de la natalitat el 2025 amb un augment del 0,8%. Un repunt que s'explica sobretot per l'augment de dones en edat fèrtil, ja que l'índex de fecunditat es manté a la baixa i marca un rècord de 1,08 fills per dona de mitjana. L'edat de la maternitat torna a augmentar i és de 32,8. Júlia, Sofia, Biel i Nil són els noms més posats als nadons el passat any 2025.
1: Notícies en xarxa.
4: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Molt bona hora a tothom, com anem? Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès. Ja sabeu, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. I en aquest cas marxem fins un mega èxit dels anys 90, que és el Moving On Up, de la gent del M People. La vaig triar una bona cançó per començar el programa. Sabeu quin és, no? Moving On Up, Moving On Up. Vinga, va, comencem. Hola, Mollet.

Moving On Up, de la M People. No em diràs que aquesta cançó és una cançó molt elegant, sobretot de primera hora de discoteca. Jo que la gent va entrar i va sonar aquesta cançó, que és elegant. Com elegant és també la propera, que és el Baby Baby de Corona.

Stay together, baby, baby. Corona, miras que esta no l'havies ballat alguna vegada. Algun puesto d'aquí al Vallès. Ai, que xula. Vinga, va, amb una cançó que a mi m'encanta, de Paradiso, que és el Bailando, Bailando. Aquesta, finals dels 90, ben bons.

El silencio loco. Que consti que això és una versió, que van fer aquests del Paradiso del Bailando. L'original, no me'n recordo el grup com era, però recordo que hi havia dos pavios allà cantant el Bailando, Bailando, molt serios allà. Ai, aquesta també l'havien ballat molt, igual que la que ve ara, de la Kylie Minogue, Love at First Sight. Mira, és que aquesta cançó no és elegant, i que la Kylie Minogue no fan temazos.

Love at First Sight, amor a primera vista, ens deia la Kylie Minogue. Aquesta feia dies que no l'escoltaves, eh? Segur que sí. Perquè jo feia dies també que no l'escoltava. I quan la vaig veure vaig dir, oh, que bona, la Kylie Minogue. Love at First Sight. I com bona és aquesta que ve ara de carnavalera de Amana Delirio. Vinga, vinga, salsa, guia, no hi ha rumba.

con mi trompeta. Carnavalera, tu, dels Habana Delirio. Aquesta és bailonga, bailonga, eh? A mi m'agrada molt. Com també m'agrada molt la que ve ara, que és un mega hit del senyor Michael Jackson, del seu primer àlbum solitari, Off the Wall, i la cançó es diu Off the Wall. Mira quin temazo, tu.

enjoy yourself. Quin mega temazo, eh? Come on, groove. Let the madness and the music get to you. Off the Wall, de Michael Jackson. La trobo una cançó brutal, però brutal, elegant i tot. Per cert, l'heu vist la pel·li de Michael Jackson? Espero que hi haurà una segona part, eh? Ojo, ojo, ojo. Vinga, va, anem amb la Jennifer López i amb el seu Waiting for Tonight. Aquesta jo me'n recordo haver-la ballat a la discoteca, eh? Allò un diumenge a la tarda...

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
1: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
2: Dos quarts. Notícies.

0: Bona tarda, són 2:15, us parla Carla Ramos. Comencem parlant d'esports, si és que el Club Futbol Femení Mollet City, un projecte íntegrament de futbol femení, continua prenent forma. Aquests dies el nou club està immers en la confecció de les plantilles i la confecció de l'estructura esportiva, tot amb l'objectiu de començar a jugar la temporada vinent. De fet, el club neix de la mà del Club Futbol Mollet, Unió Esportiva, que ha decidit reforçar el seu compromís amb el futbol femení mitjançant la creació d'una estructura pròpia i exclusivament femenina. La Núria Pérez, presidenta del Club Futbol Femení Mollet City, ha comentat que han absorbit els equips femenins del Mollet per crear un projecte femení atractiu a la nostra ciutat.
1: El que hem fet és absorbir tot el femení del Mollet, al qual volem agrair la seva ajuda. I bàsicament és això, agafem tot el gruix, més tota la gent interessada, perquè és un projecte molt, molt atractiu, perquè bàsicament perquè és únic, és un club estructuralment només femení, som independents de qualsevol estructura masculina i això doncs era una mancança que hi havia a Mollet del Vallès, no? Fer una estructura femenina potent.
0: Amb 100 jugadores, el club femení es va dibuixant per competir la temporada vinent en totes les categories i consolidar-se com un projecte sòlid i únic a la ciutat, ja que l'estructura serà pensada només per la formació de noies. I també us informem que la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández Almodóvar, ha visitat aquest dimecres Mollet del Vallès en una jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del museu Abelló. La visita ha servit per posar en valor la feina de recerca i divulgació que desenvolupa l'equipament coincidint amb l'exposició titulada Reconstruint les galeries del MAU. La consellera ha iniciat la seva visita a l'Ajuntament de Mollet, on ha estat rebuda per la Corporació Municipal. Durant aquest acte ha signat el llibre d'honor i s'ha reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio Calem i també la regidora de Cultura, Mercè Pérez, per abordar diferents qüestions relacionades amb la cultura i el patrimoni del municipi. Això és tot. Més informació de caire local a l'informació. Formatiu de les 8.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
3: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs molt bé, seguim una miqueta més des de Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Guai, eh? Ojo, que la que ve ara fa dies que no l'escoltes. Jo feia dies que no l'escoltava. Es diu Short Dick Man, del Gillette i els 20 Fingers. Short Dick Man. Ponte a brincar, ponte a brincar. Saps quina cançó vull dir?

0: Don't want a short dick man, ens deien el Gillette i els 20 Fingers. Aquesta feia idees que no escoltaves, eh? Te'n recordes, no? Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, Winnie, short dick man. Jo recordo com va sortir aquesta cançó. I també recordo com va sortir aquesta, que és If I Ever Feel Better, des de França, amb els Phoenix. Ah, aquesta és molt xula, molt elegant, molt tot. They say connect can be a star. Comença així, oi?
1: They say an end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

If I Ever Feel Better, de Fènix. Aquesta és molt elegant, no trobes? Des de França, directament amb els Fènix. On l'havies ballat, aquesta cançó? Un dia hauríem de muntar d'alguna manera que els espectadors, perdó, els espectadors, no, els oients de Ràdio Mollet puguin dir-me, mira, podries posar aquesta cançó? Jo aquesta cançó la vaig ballar a tal lloc, aquesta cançó la vaig ballar a un altre lloc. Seria guai, no? Vinga, va, anem amb la Rihanna i el seu We Found Love in a Hopeless Place. We Found Love in a Hopeless Place.

Pim-pam, pim-pam, com es reparteix la Rihanna, eh? We found love in a hopeless place. Trobem l'amor en el lloc més inesperat. Molt canyera, aquesta cançó. I la que ve ara la trobo superelegant. És una cantant que m'encanta. És la Sophie Ellis-Bextor, amb el seu Get Over You. Na-na-na-na.

Get over you, get over you, de la Sofia Elix Baxter. Aquesta noia, tot el que canta, ho canta perfecte. Són cançons elegants, ben cantades. A mi m'encanta. Va, anem fins l'any 1989. La lambada, tu, dels Kaoma. Que ara aquesta cançó s'ha posat una mica de moda, perquè n'han fet una versió, que surt, em sembla que és la Jennifer López i el Pitbull, amb aquesta, la lambada de l'any 1989. Un temazo, tu.

Gustando lambada. No em diràs que això no és un temazo, la lambada, eh? Recordeu que va haver una pel·li, una mica rara la pel·li aquella. Jo quan la vaig veure era molt jove, però la recordo. Ai, la lambada, però la cançó aquesta m'encanta. Ja estic mai no la posen als puestos, perquè la posa i diran, ai, treu això, que és molt antic. Però és un mega temazo. Com mega temazo també és aquest, el Suddenly de la Gala, des de l'any 1997. Suddenly.

Suddenly. No em diràs que això no és un temazo, eh? De la gala. La gala d'anar fet el Free From Desire, el Suddenly. Oh, és que m'encanta. The Sound of Your Fear. Oh, jugarem amb un mite del programa. Sí, senyor. Tito Rick Astley amb el seu Together Forever. Aquesta feia dies que me la posava, eh? Quin bon rotllo d'anar aquest tenso. Oh, per favor, Rick Astley, Together Forever.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
4: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Oh. Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sense, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu, i cridar ben fort "Kikiriki!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina. I mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix:
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Van a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral.
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que encegaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa't i fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar, es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pagar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: i de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens! Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa i he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cervo. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervetor mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi. Va menjar part del cervetó i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervetó que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. El foc Només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la Roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la Roca i demanar que l'ajudés. La Roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí, va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de polls! Només m'ha picat un mosquit!
5: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No, no, no t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin del metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
9: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
10: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
10: Sense antena, me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
10: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
10: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill!

0: I un cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran Damaris Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu, què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Oi, sí, totalment d'acord. Una bona llesca de síndria o un bon plat de tomàquet.
1: Que bo.
0: És una dieta ben saludable, ideal per pair totes les emocions d'avui. Des del gall de la bosseta de les monedes d'or, passant per la lliçó de l'indi, fins a l'empatia del nostre amic Miquel.
1: Nosaltres marxem a preparar el cistell de la fruita, però tornarem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local d'arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. No falteu a la cita.
0: Doncs no, no hi falteu. I gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la IT en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: De desembre. Com cada any, la veu dels nens de Sant Ildefons omple les cases. La gent mira la televisió, escolta la ràdio, creua els dits. Alguns passen el dècim per la panxa d'una embarassada. Altres pel cap d'un calb o pel nas de la Bruixa d'Or. També n'hi ha que no el toquen fins al dia del sorteig per no trencar la màgia. Però algú s'ho ha preguntat de debò? Quina és la probabilitat de guanyar el premi gros de la Loteria de Nadal?
4: Bon dia, Laura. Bon dia, Albert.
5: Bon dia.
6: Aviam, aquí el que tots volem saber és: el coneixement de l'estadística ens ajudarà a fer-nos rics?
4: Laura, d'aquest podcast ens sortirem millors.
5: A veure, rics no ho sé, però us puc prometre que descobrireu coses molt sorprenents, perquè avui ens fixem en una pregunta molt concreta. Quina és la probabilitat real de guanyar el primer premi de la Loteria de Nadal? És a dir, el que molts diuen el gordo.
4: Mira, jo no ho sé, però sí que et puc dir una cosa que trencarà els esquemes i les estadístiques, que és que els meus avis van guanyar el gordo dues vegades a la vida amb el mateix número.
5: Uau, això és tenir molt de sort, eh? Això sí, realment sí. No se sustenta en cap de les meves teories. Doncs ara avui anirem per una altra banda, eh? Ja veuràs, ja.
7: A veure, doncs, comencem pel principi. Quants números hi ha a la loteria?
4: Aviam, del 0 al 99.999, no? O sigui, 100.000 números possibles. Si compres un dècim, tens una possibilitat entre 100.000.
5: Exacte. I què vol dir això d'1 entre 100.000? M'arrisco a comprar-me'l perquè pot ser que em toqui o buah, no m'arrisco ni de conya?
7: Bueno, llavors, Laura, com sempre dius, perquè ja ens tens acostumats, hem de buscar alguna referència coneguda per poder comparar, no?
5: Ah, doncs mira, hi ha un problema molt típic que moltes vegades fem a classe, que és estimar quants grans d'arròs hi ha en un paquet d'un quilo. Ja veureu que no és tan fàcil. Vosaltres quants diríeu?
7: Uf, aviam, fem que cada granet pesa un gram.
4: 2 mil·ligrams, no?
7: Podria ser, sí, no ho sé.
4: Un gram és molt.
5: Un gram és molt per un gra d'arròs?
4: Sí, home, un gram.
5: Ah, no sé, sou vosaltres els que heu de fer les estimacions. O sigui, fem una cosa, si fos un gram, voldria dir que en un paquet hi hauria 1.000 grans d'arròs.
7: Correcte, sí.
5: Això és com l'estimació tirant baix. Tu dius que cada gra pesa...
4: No ho sé, mil·ligrams.
5: Vale, tipus, tu has dit 2 mil·ligrams?
4: 2, 3, no ho sé, més o menys.
5: Vale, llavors, si són 2 o 3 mil·ligrams, o sigui, voldria dir que n'hi ha molts més que 1.000. Vale, però llavors tenim una cota inferior que és 1.000 grans d'arròs.
7: No, em semblen pocs. Ara em...
5: És veritat, no? Hi haurà més. Què tens que pesa un gram? Un ibuprofeno?
4: Clar.
5: És de...
7: Sí.
4: Són mil·ligrams, 600 mil·ligrams.
5: 0,6 grams.
7: Clar, un gram.
5: Clar, aquesta la podem utilitzar. Un gra d'arròs és més petit que un ibuprofeno. Bueno, podem preguntar a la gent del carrer, a veure què pensa.
8: Jo, Sergi, dic que hi ha mínim 10.000.
9: Jo, a lo loco, sin pensarlo, 1.000 granos de arroz. Pero viendo lo que pesa un grano, deben de haber 50.000.
10: Jo digo que ha d'haver-hi uns al voltant, no sé si hem de dir un número exacte o un número així redondo. Si fos un número redondo, diria 50.000.
11: Creiem que hi ha 29.327. Vale, el nostre sac d'arròs posa que hi ha un quilo d'arròs i posa que per 100 gramos hi ha 348 calories. I hem pensat que més o menys seria el triple, perquè són unes 1.000 calories d'arròs. Llavors, per això hem dit 300.
12: Hem anat comptant els grans un a un amb un got petit que teníem de 25, val? Llavors hem agafat el got de 25 i l'hem anat posant en un got més gran, i llavors hem anat abocant tot l'arròs i llavors després hem fet la multiplicació fàcil.
13: Jo crec que hi ha 5.000 grans d'arròs.
14: Jo crec que en un quilo d'arròs hi ha 4.500 grans d'arròs.
15: Vale, pues hi ha 20.000. No sé, és que n'hi ha molts, no? Són molt petitons. 20.000.
14: Jo crec que en un paquet d'arròs hi ha 50.000 grans d'arròs.
16: Des d'aquí, Sartit, creiem que un gram no pesa ni d'euro, 0,05. Jo crec que pesa menys, 0,01, calcularia. I, bueno, calculant, dividint 1.000 grams, no? Partit 0,01 són uns, què, 100.000 grams. Ai, 100.000 grans d'arròs, que seria el meu càlcul aproximat.
17: Jo diria que si és basmati, que és més llarg, potser n'hi ha menys de 50.000. I si és rodó, més.
18: Jo diria que hi ha 15.000. L'explicació seria, crec que hi són uns 30 grams per cada culleradeta i que amb 30 culleradetes omples una tassa mitjana, petitona mitjana. I jo diria que una tassa d'aquestes petitona mitjanes són uns 100 grams. Llavors, si fossin més, doncs a mi serien uns 150 grams. Llavors calculo que 30 per 30, 1.500. I llavors 10 tasses, doncs això, serien uns 15.000. Si de tasses n'hi haguessin menys, doncs m'imagino que entre 10.000 i 15.000.
7: Uf, aviam, llavors quan quedem? Perquè aquí ha sortit de tot. Com podem fer-ho, això, de saber per on va la gent? Una manera per estar segurs, jo crec que seria obrir un paquet i comptar-los tots.
5: Sí, clar, o sigui, pots estar tot el dia fent això. De fet, una bona manera seria aquesta, però, com sempre, l'important, a part de saber els resultats, en matemàtiques també és superimportant ser eficient. Per tant, aquest mètode, per exemple, estaria bé. O sigui, si no tens cap altra opció, doncs ho pots fer, però anem a buscar com coses que puguem anar més al gra, no? Llavors, de fet, quan vam anar preguntant, ja va sortir que una bona manera, hi havia gent que deia, pesaria 50 granets d'arròs, miraria a veure quant pesen 50 granets, perquè molta gent et diu que pesaria un, però llavors tens una limitació física, que és que la bàscula, si tu li poses un granet d'arròs, es queda al zero,
4: clar,
5: perquè no pesa, vull dir, no té tanta precisió. Per tant, dius, vale, doncs agafa un grapadet de 50. Vale, i llavors mires...
4: Divideixes entre 50.
5: Exacte, i llavors després ja veuràs quant val un i llavors faràs proporcionalitat per saber quants hi ha en un quilo. Això seria una bona manera.
7: I n'hi ha d'altres, no? Perquè tota aquesta gent que hem sentit del carrer n'ha dit diverses estratègies.
5: Sí, de fet, hi ha una noia que ha dit que posaria... granets d'arròs com fent una línia igual de llarga que el paquet i que llavors multiplicaria els granets d'arròs que li cabien a lo llarg, a lo ample i a lo alt. Llavors faria com el volum del paquet d'arròs, però en comptes d'en centímetres, que li quedarien centímetres cúbics, doncs amb granets d'arròs. Llavors, o sigui, era una bona idea, realment.
4: Vinga, doncs som-hi, no? Estem preparats. Sabíem, aquí tenim una bàscula a la ràdio, justament. Sabíem que venia la Laura i que podia passar qualsevol cosa. Què us sembla si mesurem, aviam, quant pesen 50 granets?
7: Vinga, fem la prova.
5: A veure, tu compta'ls bé,
7: Sí, això sembla quirúrgic, És com tu, 47, 48, 49, 50. Vale. Vinga, ja tinc 50. Cap a la bàscula.
4: Vale, mira, marca un gram i escaig, per 50 granets.
5: Vale, perfecte, fem la proporció. Si 50 granets pesen aproximadament un gram, arrodonim una mica, vol dir que un granet pesa 0,02 grams, que és el que tu havies dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Ara, si el paquet fa un quilo, és a dir, 1.000 grams, vol dir que si... Per exemple, dividim 1.000 entre 0,02. A veure, ajuda'm amb això.
7: Ho he fet amb la calculadora. Vull dir, 50.000, 50.000 més o menys.
5: Vale.
7: 50.000 granets d'arròs per paquet. Encara que, bueno, hi ha petites variacions, però 50.000. Posem 50.000.
5: Perfecte. Vale. Recordeu que tot això ho estàvem fent perquè volíem entendre...
4: Que ens toqués la loteria.
5: Volíem que ens toqués la loteria i volíem entendre si tenir la probabilitat de 1 entre 100.000 era molt o poc. Llavors, si en un paquet d'un quilo més o menys tenim 50.000 granets d'arròs, anem a situar-nos. Anem a fer com si agaféssim dos paquets d'arròs d'un quilo, els buidéssim en un bol i ara així ja tindríem 100.000 grans d'arròs. ¿Vale? Llavors, imagina't que tu tens aquesta muntanya de granets d'arròs, que tens 100.000, imagina't que pintem un gra vermell i el fiquem dins la palangana o el bol on hem buidat els dos paquets d'un quilo, perquè allà tindrem 100.000 grans d'arròs.
4: Uh-huh.
5: I llavors ara, sense mirar, fiques, remenes i agafes un gra a l'atzar. Si el treus vermell, has guanyat el gordo.
7: Uau!
4: Sí, només... O sigui, ara entenc que és 1 entre 100.000.
5: Exacte.
7: Jo aquí veig molt arròs, vull dir, és, és dificilíssim. Jo ara entenc perquè mai em toca, vull dir...
5: Clar, sí, de fet, per això diem que les matemàtiques, quan les fem tangibles, s'entenen millor. Però això no només és probabilitat, és la visualització de que aquella mesura de l'atzar el que voldrà dir, com diguéssim, no?
4: Sí, és un entre 100.000 que et toqui la grossa, però hi ha altres premis.
5: Vale, clar, ara podríem dir...
4: A mi no fareu que deixi de jugar a la loteria, ja us ho aviso, us ho avanço. Amb els antecedents familiars, escolta.
7: Sí, però espera, perquè entenc que hi ha segons premis, tercer premis...
5: Clar, de fet, això justament és la clau de per què la gent juga, perquè si et toca la grossa, molt millor. Però si no, dius, bueno... Algú em tocarà i si no
4: aviam,
5: em tornaran
4: si rasques
5: diners...
4: més, exacte.
5: Exacte.
4: Si et quedes igual o rasques més, ja has guanyat.
5: Clar, l'únic que ara aquí, per exemple, podríem fer un altre, o sigui, no que et toqui qualsevol cosa, sinó podríem dir, vale, el que deies tu ara, Albert, de que et toquin un premi gros, i hauríem de definir què vol dir.
4: El 5, no?
5: Els 5 primers.
7: Sí. Jo, els premis de la loteria, mai ho he entès.
5: Ja, és molt complicat, eh? De fet, podríem parlar amb algú que sí que domini de com va tot això i que ens expliqui quins tipus de premi hi ha i com va allò del dècim, allò de les participacions i tot això.
4: Vinga, som-hi.
19: Som aquí davant del Fanalet del Monjo, és un dels establiments més emblemàtics de venda de loteria de Sant Cugat del Vallès i ens acompanya el César, que fa una pila d'anys que hi treballa. Sabries dir-nos quan fa que és obert aquest establiment?
20: Doncs més de 40 anys, o sigui, jo no et sé, ara no et sabria dir perquè no retinc aquesta informació en el cap, però sí que fa un temps van celebrar l'aniversari i ja fa més de 40 anys que estem.
19: I quan fa que hi treballes?
20: Doncs jo aquí, entre l'estanc que estava aquí a la cantonada i la loteria, doncs porto 26 anys aquí treballant.
19: Déu-n'hi-do, o sigui que les has vist de tots els colors, no? Algun premi gros que hagis repartit?
20: Bueno, no hem repartit allò primers premis i tal, però sí que hem tingut premis d'aquests de pagar hipoteques, que aquí es queda un bastant tranquil.
19: Que no està gens malament, no?
20: No, i tant.
19: Molt bé. Ens agradaria que ens expliquessis una mica com funciona la loteria de Nadal.
20: Vale, doncs...
19: Quants premis grossos hi ha?
20: Premis grossos des del primer fins al cinquè premi, vale? I el repartiment de premis doncs, ve des d'un únic primer premi fins a 8 cinquens premis. Vale? Aleshores, doncs, bueno, en aquesta escala n'hi ha dos premis de segona categoria, n'hi ha els premis de tercera, els de quarta, vale? I després bueno, n'hi ha les conegudes pedrees, que són aquelles del nen que diu 1.000 euros. Vale? Aleshores, doncs, després el reintegrament, que és el primer premi, com acaba, és el reintegrament de tots els altres, i aquí acaba el repartiment.
19: I tampoc està malament això de les pedrees. Per això diuen que toca més la loteria de Nadal, no? Però quantes probabilitats creus que hi ha de que toqui el gordo?
20: És complicat. Les probabilitats són complicades. És una cosa que n'hi ha qui ho estudia i fa càlculs i tal, i diu que això de que és més fàcil que caigui un llamp i aquestes coses, però és complicat. No ens ho posen fàcil, això de canviar la vida tan fàcilment amb un sorteig, però sí que, afortunadament, n'hi ha guanyadors cada any, o sigui que...
19: I veneu il·lusió.
20: Sí, i tant. Això...
19: Ens podries explicar com funcionen les sèries al dècim?
20: Vale, o sigui, els números, els 99.999 números que n'hi ha que entren al sorteig, van expressats per sèries o fulles. Aquestes fulles porten 10 dècims, per això es diuen dècims, perquè són dècimes parts, o sigui, d'aquesta fulla, vale? I aleshores, pues, bueno, tots els premis després estan expressats, quan diuen 4 milions d'euros, realment és 4 milions d'euros per a aquella persona que tingui una fulla sencera, o sigui, 10 dècims. I cada dècim s'emportarà 400.000 euros, que és el premi que li pertany.
19: I quant em costaria a mi comprar una fulla sencera?
20: Una fulla, doncs clar, els dècims es venen a 20 euros, la fulla porta 10, doncs són 200 euros.
19: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, César.
20: Vale.
19: Que vagi molt bé el dia.
20: Gràcies a vosaltres.
5: Vale, llavors, després de tota aquesta explicació, que ja veurem lo sofisticat que és tot, ens quedem amb els 5 premis importants. Anem a simplificar una mica el problema perquè així també entendrem. Per tant, anem a comptar que tenim ara 5 opcions de guanyar d'entre les 100.000 possibles, perquè seguim tenint 100.000 números, però ara n'hi ha 5 que em poden donar premi. I això és el mateix que 1 de 20.000, no? Si simplifico. Per tant, ara és una mica millor, ja he millorat les meves probabilitats, però encara segueix sent poc probable.
7: I Laura, com podem imaginar-nos la diferència entre aquestes dues probabilitats?
5: Vale, doncs mira, tinc una altra manera. Podríem ara fer-ho amb 20.000 grans d'arròs, però que ja hem utilitzat aquesta estratègia abans. Una altra manera, que de fet me la va explicar l'Anton Aubanell, un dels millors professors de didàctica de les matemàtiques que existeix, em va dir, mira, imagina't una població que tingui 20.000 habitants. Clar, ara volem 1 entre 20.000, no?, de la probabilitat. Per tant, anem a pensar en una població que tingui 20.000. I aquí aprofitem per fer un altre problema d'estimació. Què diríeu?
4: Aviam, Sant Cugat ara mateix en té gairebé 100.000. L'està en debat. Si ja hem arribat als 100.000 o no.
5: Vale.
7: Una cinquena part de Sant Cugat.
5: Exacte.
7: Anem a buscar. No sé, hi ha pobles petits...
4: Vale, aviam, ho busco a Idescat, els primers que em surten. Amposta, Esparreguera, Manlleu, Vilassar de Mar, Sant Just d'Esvern, Banyoles, Franqueses, Roses, Sant Quirze o Calella.
5: Vale, doncs mira, Calella mateix. Ara us imagineu, agafem que Calella té 20.000 habitants, més o menys, eh? I doncs imagineu-vos que jo tinc un amic de Calella que un dia em va deixar un llibre i li he de tornar. I jo què sé, sé que tu, Albert, aniràs aquest cap de setmana i et dic, ostres, ja acabes a Calella, espera't, que li he de tornar un llibre a un amic, té, et dono el llibre i quan aparquis, el primer que trobis pel carrer, dona-li el llibre, que serà el meu amic i així li tornes.
4: Vale.
5: Què, creus que serà el meu amic realment o no?
4: Oh, depèn de l'aparquis,

0: potent això de convertir la probabilitat en una imatge que podem entendre, i així li donem sentit, doncs, aquests 1 partit 100.000 o 1 partit 20.000 i les probabilitats de que toqui o deixi de tocar.
1: Exacte, fer aquestes analogies visuals, al final buscar experiències properes amb lo de l'arròs, les poblacions o concerts o el que sigui, tot ajuda a posar cosa a la probabilitat. I al final, com sempre, a donar sentit numèric. I ara és un sentit numèric d'una probabilitat, que no deixa de ser la mesura de l'atzar. Vull dir que no és trivial, eh? És complicat. Resumint una mica, o sigui, aquí cal diferenciar entre saber calcular la probabilitat d'una cosa i diferenciar el fet de donar sentit numèric a l'atzar per entendre aquesta probabilitat. O sigui, tu la calcules, però després l'has d'entendre què et vol dir això. Després, també, una segona cosa és que és important comparar amb altres contextos de probabilitats anàlogues, potser més quotidianes o significatives, per fomentar la comprensió. I un altre cop, o sigui, has d'anar creant aquestes referències. I després a l'aula, o amb els vostres fills o amb els familiars, o sigui, treballar l'atzar en un context que fa que els alumnes no només aprenguin, sinó que comprenguin el que estan fent. I això són com tres coses que ens podem endur del capítol d'avui.
2: I el millor, que les mates i la il·lusió poden conviure en temps nadalencs.
0: Exacte. Les mates, un cop més, ens ajuden a posar llum sobre la sort i entendre que potser la millor inversió nadalenca no és la loteria.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
0: l'Albert Saumell
1: i la Laura Morera, qui et recorda que la sort és cega, però les matemàtiques obren els ulls.
3: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom, benvinguts al Pals i botes número 710, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. La setmana passada vàrem deixar en Wimper Abreil, recuperant-se de la caiguda que havia patit en el seu intent de fer l'escalada del Servient Solidari. Allà va rebre la inesperada visita d'en Carrel, qui, malgrat el seu caràcter agre, va mostrar una gran preocupació per l'estat del jove anglès. Tan aviat com en Wimper es va recuperar, en Carrel va estar d'acord en unir-se a ell per tal de fer una nova tentativa. Aquell cop arribaren més enllà de la Gran Torre, però altre cop es van veure envoltats per una sobtada tempesta i van haver d'abandonar. Quan el temps va millorar, en Carrel va acceptar intentar-ho de nou, però el dia que havien quedat, sense avisar, en Carrel es va unir a una partida de caça. Val a dir que en Wimper es va emprenyar moltíssim per aquella manca de formalitat i va contractar els serveis d'un camperol japerut anomenat Luc Mainet, a qui altres cops havia donat feina com a portador. En Mainet era un home lleial, no coneixia la por i sentia un gran amor per les muntanyes, però malgrat les seves qualitats no estava a l'alçada de la tasca que se li demanava. I tot i que varen assolir la

0: cota més alta del punt on havia arribat abans en Whymper de nou varen haver d'abandonar. De tornada a Brehil, en Whymper va veure, desanimat, que el professor Tyndall acabava d'arribar amb en Benen i un altre guia suís. I a sobre, en Tyndall havia contractat els serveis d'en Carrel. Per tal de fer un nou intent d'escalar el Matterhorn, malgrat el desencís, en Whymper va convidar el grup d'en Tyndall a que utilitzessin la tenda que havia deixat plantada de la muntanya. Estava convençut que tindrien èxit. El temps era bo i formaven l'equip més fort i més ben equipat que fins al moment havia atacat la muntanya. I comptaven amb l'únic home que, a part d'ell, no solament estava familiaritzat amb la ruta, sinó que, a més, estava convençut que l'ascensió era possible. Whymper havia de tornar a Londres, però no podia marxar sense saber el resultat de l'intent. Va passar un dia i una nit en estat d'extrema inquietud, que va descriure com el d'un neci amant que ronda l'objecte del seu amor fins i tot després d'haver estat menyspreat. Cap al migdia va córrer el rumor de que algú havia vist una bandera dalt del cim. Tot i això va esperar. Al final, el grup d'en Tyndall va ser vist al capvespre baixant pels prats. El seu pas no era alegre. També havien estat derrotats. Havien forçat el darrer contrafort i assolit el peu de la torre fins a tan sols 245 metres del cim. Però d'allà no varen passar. Molt possiblement el seu fracàs es va deure, més que res, a la diferència de caràcters d'en Benen i en Carrel, el qual es va negar a acceptar un paper secundari i quan va ser el moment d'atacar la torre final no va donar tot el que s'esperava d'ell. I en aquell moment, Tyndall i Benen van comprendre que no arribarien al cim i amb tan sonat fracàs es va acabar la temporada d'escalada de 1862. La primera setmana explicaré què va passar durant les temporades 1863, 64 i 65 i l'entrada en joc del guia de Chamonix, en Michel Croz.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Bé, per aquesta setmana tenim el dissabte 18 la sortida fotogràfica. Serà una matinal per la Serralada Marina des del Coll de la Vallençana. I el diumenge 19, una matinal al Castell de Sant Miquel. Aquesta sortida està portada per en Joan Planes i serà doncs, una sortida senzilla amb la qual hi pot participar tothom. Tots aquells que vulgueu participar en aquestes activitats ho podeu fer adreçant-vos directament al club o bé entrant a la pàgina web on trobareu tota la informació i els formularis per apuntar-vos.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 16 de juliol. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. La consellera de Cultura visita Mollet i reivindica el paper del Museu Abelló. Sònia Hernández ha visitat l'exposició Reconstruint les galeries del Mau i ha destacat la feina que es fa al Museu Abelló. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa tres subvencions destinades a ajudar la ciutadania i a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. I després del concert d'ahir de Nena de Conte, el Mollet Music Week, avui és el torn de Dorian. Parlarem amb el guitarrista de la banda sobre com encaren el concert a la nostra ciutat. I el club de futbol Mollet City, un projecte íntegrament femení, ja compta amb 100 jugadores per afrontar la temporada 2026-2027. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Jaume Montsant, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, ha visitat aquest dimecres Mollet en una jornada institucional centrada en el patrimoni cultural i la tasca del Museu Abelló. La visita ha servit per posar en valor la feina de recerca i divulgació que desenvolupa l'equipament, coincidint amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. La consellera, de la mà de l'alcaldessa Mireia Dionisia i la directora del museu, Pepa Ventura, han visitat l'exposició centrada en les galeries del Mau, una mostra que recupera la història d'un dels espais més influents de l'art català del segle XX a partir del fons documental i artístic que conserva el museu. Després del recorregut, Sònia Hernández ha qualificat l'exposició de magnífica i ha assegurat que val molt la pena visitar-la. La consellera ha destacat especialment la importància de posar en valor el fons que conserva el Museu Abelló, incloent-hi la documentació, sovint menys coneguda pel gran públic. Hernández ha subratllat que la mostra és el resultat d'una intensa feina de recerca prèvia que ha permès transformar aquest patrimoni documental en una exposició accessible per a tots els públics.
2: Molta feina de recerca prèvia per poder fer al final una exposició que pugui ser a l'abast doncs, de tota la ciutadania, però partint d'una recerca no?, d'un especialista, d'un expert, d'un gran coneixedor que ens acaba explicant a partir d'aquesta documentació doncs, la importància que van tenir les galeries del Mau a la Barcelona, a la Catalunya del seu temps i que conjuntament doncs, amb la Parés i amb les galeries laietanes no, van conformar un triangle en el que Dalmau doncs, es revela clarament i en l'exposició es veu com potser doncs, el més trencador i el que va fer propostes més agosarades portant doncs, artistes d'arreu i aquí es veu doncs, moltes de les obres que potser moltes no són conegudes o que pots veure doncs, que van passar per Barcelona i per les seves galeries.
1: Durant la visita, la consellera ha aprofitat per reivindicar la fortalesa del sistema museístic català. En aquest sentit, ha afirmat que Catalunya compta amb una gran riquesa de museus i amb un model robust i ben organitzat que treballa de manera coordinada a través de diferents xarxes de cooperació. En aquest context, Hernández ha assenyalat que el Museu Abelló és una peça clau dins d'aquest sistema. Ha explicat que el treball en xarxa permet desenvolupar projectes conjunts, compartir coneixement i garantir que el patrimoni cultural estigui repartit arreu del territori. Finalment, la consellera ha destacat que aquest model també contribueix a enriquir els museus locals, que no només conserven els seus propis fons, sinó que també esdevenen dipositaris de peces de valor nacional.
2: Això ens permet doncs, que es faci treball en conjunt, que el patrimoni estigui doncs, arreu del país, a la vegada fa aquests museus més forts i realment doncs, permet fins i tot doncs, que aquest museu sigui dipositari de peces de la col·lecció nacional. És a dir, la Generalitat té una política d'adquisicions, d'anar conformant una col·lecció nacional que expliqui un relat de país a través de les manifestacions artístiques, però sempre comprem amb la idea de fer dipòsits a museus doncs, a tot el país que doncs, també amb allò que anem comprant van completant també els relats propis.
1: La consellera inicia la seva visita a l'Ajuntament de Mollet, on ha estat rebuda per la Corporació Municipal. Durant l'acte institucional ha signat el llibre d'honor i s'ha reunit amb l'alcaldessa Mireia Dionisio i la regidora de Cultura, Mercè Pérez, per abordar diferents qüestions relacionades amb la cultura i el patrimoni del municipi. L'alcaldessa ha afirmat que és tot un honor rebre la visita de la consellera.
3: Per Mollet és un honor que la consellera de Cultura hagi volgut venir al nostre museu, que ja sabeu que és una joia que tenim a la ciutat, a conèixer en aquest cas doncs, aquesta exposició de reconstruint les galeries del MAU que tindrem a la nostra ciutat i al nostre museu fins al mes de novembre. I evidentment doncs, hem fet tal i com correspon la recepció institucional, on l'ha rebut gran part de la corporació municipal i l'hem fet també entrega de la font modernista, que és la nostra font no, emblemàtica de ciutat. I per tant, com deia, un honor i un orgull per la ciutat de Mollet que avui la consellera de Cultura doncs, hagi vingut al museu i que posi en valor la gran feina que s'està fent en el nostre museu, en el Museu Abelló, i en tot cas doncs, també posar en valor tota la feina doncs, que fa la regidora de Cultura i la directora del museu, la Pepa Ventura.
1: En definitiva, la jornada ha servit per reforçar la col·laboració entre la Generalitat i l'Ajuntament de Mollet i per posar en valor la projecció cultural de la ciutat.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Horta-Guinardó han detingut 5 persones d'entre 22 i 54 anys per delictes d'estafa, usurpació de l'estat civil, falsificació de document públic i pertinença a grup criminal. Les detencions es van practicar el passat 8 de juliol a Cerdanyola, Mollet, Ripollet i Montcada. Les persones detingudes estarien presumptament vinculades a un grup criminal especialitzat en la suplantació d'identitat i l'estafa financera. La investigació, iniciada arran de diverses denúncies per suplantació d'identitat i contractació fraudulenta de productes financers, va culminar amb una entrada en un domicili de Cerdanyola, on els agents van intervenir 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu de l'Estat, documentació bancària, telèfons mòbils, targetes SIM i 13.500 euros en efectiu. Els investigadors han acreditat que, en un període de tan sols 12 dies, el grup criminal va obtenir un benefici il·lícit superior a 131.000 euros. La investigació continua oberta i no es descarta la localització de noves víctimes, atesa la gran quantitat de documentació intervinguda que està encara pendent d'anàlisi. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa 3 noves convocatòries de subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar-ne l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. Les ajudes volen facilitar tant la conservació dels edificis com la seva adaptació als nous reptes de sostenibilitat i confort. Una de les convocatòries s'adreça a la rehabilitació de la inspecció tècnica de l'edifici LITE, una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels immobles i detectar possibles deficiències estructurals, problemes d'accessibilitat o mancances en matèria d'eficiència energètica. Aquestes subvencions, segons ha apuntat Carmen Ibáñez, tècnica de l'Oficina de Rehabilitació i Eficiència Energètica, són una espècie fet que són en espècie, fet que implica que l'Ajuntament assumeix tota la tasca.
4: Una convocatòria de subvencions destinada doncs, a subvencionar en espècie, és a dir, els propietaris d'edificis, d'habitatges o comunitats de propietaris no hauran de contractar a cap tècnic per fer aquesta inspecció, sinó que serà l'Ajuntament que assumirà aquesta tasca. I, la inspecció tècnica dels edificis és una inspecció que ha de fer un arquitecte o arquitecte tècnic en els edificis que ja tenen més de 45 anys. És obligatòria en aquest casos.
1: Aquestes subvencions són obligatòries per a aquells edificis que tenen més de 45 anys i es poden sol·licitar fins al 27 de juliol. La segona línia d'ajuts estan destinades a la conservació, la rehabilitació, la millora de l'accessibilitat i l'eficiència energètica en edificis d'habitatges situats a Mollet, amb l'objectiu de fomentar la millora del parc residencial i les condicions dels edificis. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 24 d'agost. Carmen Ibáñez ha recordat que aquestes subvencions s'haurien de fer en cas que la ITE hagi sortit deficitària.
4: Aquí ja tenim més tipus de línies, però la idea sempre és subvencionar actuacions perquè la ITE, aquesta inspecció tècnica prèvia, que és obligatòria per a edificis de més de 45 anys, doncs ha sortit amb deficiències. I, per tant, els propietaris d'aquest edifici doncs, necessiten fer obres per esmenar aquestes deficiències. Doncs es subvenciona precisament això.
1: D'altra banda, dic que el termini en què també es poden presentar sol·licituds per la tercera convocatòria, que se centra en la millora de l'accessibilitat i el foment de l'electrificació en habitatges unifamiliars o integrats en edificis plurifamiliars de Mollet del Vallès per impulsar actuacions que afavoreixin un habitatge més accessible i eficient. Així ho ha explicat Carmen Ibáñez.
4: En el cas de particular, hi ha dues grans línies que són o bé perquè han millorat l'accessibilitat perquè dins d'aquest pis o casa hi viu una persona amb aquestes característiques, que són de 70 anys o més, amb una persona que visqui que tingui algun tipus de discapacitat del 33% o més, o algun grau de dependència. Altra línia per particulars seria perquè han fet obres relacionades amb electrificar els consums energètics, m'explico. Bàsicament és treure mica en mica el combustible fòssil dins de l'habitatge.
1: Amb aquestes tres convocatòries, l'Ajuntament reforça el seu compromís amb un parc d'habitatges més segur, accessible, eficient i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania. Per més informació, podeu consultar el web municipal molletvallès.cat.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Els núvols han estat els protagonistes les últimes hores, però poca pluja han deixat. Sí que hi ha hagut alguna tempesta més important cap al Pirineu de Lleida, però amb una temperatura elevada encara i amb moltíssima xafogor. Sobretot, la sensació de calor és molt i molt evident. Després d'una nit que, de fet, ha portat temperatures mínimes de rècord, com a mínim en alguns indrets com les comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha tingut la temperatura mínima més alta des de fa ben bé 80 anys. Unes temperatures que a hores d'ara ja diem són ben elevades. Ha de baixar una mica respecte a ahir la màxima, però amb aquesta humitat elevada la xafogor serà molt i molt evident i encara amb força núvols, amb algun ruixat fugaç, més aviat amb ventades sobtades i alguna tempesta una mica més important a l'Alt Pirineu gironí. Demà un temps que serà ja més obert, al matí alguns núvols a la costa o a Ponent i la temperatura no té ganes de fluixar gaire, sobretot la xafogor serà immensa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Masia Can Borrell de l'avinguda Rivoli número 23.

0: I avui dijous al Mollet Music Week arriba a l'Equador i el tercer dia de concerts el protagonista és el grup Dorian. La banda indie barcelonina arriba al festival en plena gira d'estiu, una sèrie de concerts molt especials en què està recuperant alguna de les cançons més estimades pels seus seguidors. El repertori estarà centrat principalment en els temes dels seus darrers treballs, que són Ciutat Subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, tres àlbums que han consolidat l'evolució sonora del grup sense perdre l'essència que els ha convertit en una de les formacions imprescindibles del panorama indie estatal. A més dels èxits més recents, en Marc Gili, guitarrista de la banda, ha afirmat que el concert inclourà altres cançons emblemàtiques.
1: Farem un repertori centrat en els nostres àlbums La Ciutat Subterrània, Justícia Universal i Futuros Impossibles, amb algunes gotes d'altres discos també, electrònica, sintes, moments per ballar, moments per emocionar-se. Tenim també a Dorian no només un repertori molt ballable, sinó també cançons de mig temps molt emocionals i emotives, que la gent disfruta molt. També cantarem algun tema en català, com Universal, que és un tema que vam publicar fa uns anys cantant amb la SU.
0: Dintre el seu extens catàleg, configurat des dels mitjans del 2000, faran un recorregut per les diferents etapes de la trajectòria del grup. L'objectiu és oferir un espectacle que combini novetat, nostàlgia i una gran connexió amb el públic. Precisament aquesta gira d'estiu destaca per la recuperació de peces que feia molt de temps que no sonaven als seus directes, com el tema titulat Temblor. Marc Gili ha comentat que la decisió de rescatar aquest tema respon a la voluntat de la banda de convertir cada concert en una experiència única per al seu públic més fidel.
1: En el cas d'aquest concert, a mi m'agrada molt que en els darrers temps hem recuperat una cançó que es diu El Temblor, que és una de les preferides del nostre públic i portàvem un temps sense tocar-la i és molt maca, molt maca, molt maca. També toquem cançons que també recuperem per aquests concerts d'estiu, altres cançons que també portàvem un temps sense tocar, com una que es diu Vicios y Defectos o una que es diu Arrecife, que és molt estimada també pel nostre públic. O sigui, estem fent un repert diferent dels darrers anys, que també, òbviament, inclou els grans hits de la banda, però que pels nostres fans és molt disfrutable.
0: Amb una posada en escena intensa, una col·lecció de cançons que ha marcat diverses generacions i l'energia característica dels seus directes, Dorian promet oferir avui un dels concerts més destacats d'aquesta edició del Mollet Music Week. El guitarrista ha assegurat que l'actuació combinarà moments d'eufòria amb instants més íntims, mantenint el públic connectat de principi a fi.
1: Sincerament, crec que val molt la pena venir a veure Dorian en directe. La gent ho gaudeix moltíssim, és un viatge musical molt intens, molt maco, emocionalment parlant.
0: Tot apunta que la cita d'avui dijous, a partir de 2:15 de la nit al Parc de Ca l'Estrada, serà molt més que un concert, l'oportunitat perquè els seguidors de sempre retrobin himnes que feia anys que no escoltaven i els nous fans descobreixin en un concert gratuït tot el repertori d'una de les bandes més influents de la música electrònica i indie.
2: Mollet al dia, els esports.
0: El club de futbol femení Mollet City, un projecte íntegrament de futbol femení, continua prenent forma. Aquests dies el nou club està immers en la confecció de les plantilles i la confecció de l'estructura esportiva, tot amb l'objectiu de començar a jugar la temporada 2026-2027. Amb 100 jugadores, el club femení es va dibuixant per competir la temporada vinent en totes les categories i consolidar-se com un projecte sòlid i únic a la ciutat, ja que l'estructura està pensada només per la formació de noies. De fet, el club neix de la mà del club de futbol Mollet Unió Esportiva, que ha decidit reforçar el seu compromís amb el futbol femení mitjançant la creació d'una estructura pròpia i exclusivament femenina. Núria Pérez és la presidenta del Club de Futbol Mollet Femení i ha comentat que han absorbit els equips femenins del Mollet per crear un projecte femení atractiu a la ciutat.
3: El que hem fet és absorbir tot el femení del Mollet, al qual volem agrair la seva ajuda. I bàsicament és això, agafem tot el gruix, més tota la gent interessada, perquè és un projecte molt, molt atractiu, perquè bàsicament perquè és únic, és un club estructuralment només femení, som independents de qualsevol estructura masculina i això doncs, era una mancança que hi havia a Mollet del Vallès, no? Fer una estructura femenina potent.
0: Des de l'organització destaquen que aquest nou projecte no només busca resultats esportius, sinó també crear referents per les noves generacions. Volen que les nenes i joves de la ciutat vegin en el futbol una opció real de desenvolupament i futur. És per aquest motiu que començaran a competir aquesta temporada en totes les categories, des de benjamí fins a sènior, el qual mantindrà la categoria de segona catalana. No obstant això, Núria Pérez ha afirmat que l'objectiu és ambiciós i voldrien portar el primer equip a primera catalana.
3: Començarem a competir aquesta temporada. Estem treballant per competir en totes les categories possibles, és a dir, benjamí, alevi, infantil, juvenil i amateur, primer equip. Comencem a segona catalana, principalment perquè hem de començar des del principi i perquè bueno, també bàsicament assolim el gruix, el nucli de jugadores, que hi havia molt bon bloc a Mollet, i estaven ja competint a segona catalana, vam fer Minkloc, soc jugadora del primer equip també, i vam fer molt bona temporada. Llàstima, alguns altibaixos, que segurament aquesta temporada subsanarem amb una plantilla una mica molt més àmplia, amb l'ambició de pujar d'aquí poc, el més aviat possible.
0: Des del club de futbol Mollet City tenen per objectiu acompanyar les jugadores en tot el seu recorregut esportiu i fomentar el creixement tant personal com esportiu. La Núria Pérez encapçala el projecte després de 25 temporades com a jugadora, la darrera de la mà del Mollet, on ha viscut la competició en primera persona. Ella mateixa ha explicat a l'emissora que mai s'havia imaginat dirigint un club, però no va poder resistir-se al projecte. Facilitar el camí per les noves generacions de noies futbolistes i potenciar l'esport femení a nivell local són dos factors que l'han portat al capdavant del club.
3: Home, doncs, sent sincera, mai m'hagués vist jo en aquest, no, en aquesta posició. I a mi soc jugadora de futbol des de fa més de 25 temporades i bàsicament he vist les mancances o tot el potencial que hi ha en el futbol femení, que, bueno, que s'està veient a nivell, no, a nivell nacional o professional, s'està veient que hi ha molt de progrés, no, però a nivell local costa moltíssim assolir una estructura sòlida.
0: Núria Pérez ha jugat en pràcticament totes les categories i la seva experiència en el camp és un dels aspectes clau per tirar endavant el projecte molletà. La presidenta s'ha mostrat amb ganes de donar el millor d'ella mateixa i ha afegit que estarà acompanyada per Miqui Molina com a director esportiu i José Aguilera com a coordinador.
3: Doncs donant-ho tot, com sempre, i bueno, rodejant-me de gent que té molta experiència en el futbol femení, bàsicament. Principalment Miqui Molinas, que serà el director esportiu, i José Aguilera, coordinador, que són, bueno, gent que porta moltíssims anys d'experiència, tant com a entrenadors, coordinadors, coneixen tot el futbol comarcal, no? El futbol femení, és que a més és això, experiència no només en el futbol, sinó en el futbol femení, que és el que costa, no? I a més, gent amb formació.
0: Així doncs, el club de futbol Mollet City marca l'inici d'una nova etapa que podria convertir-se en un referent dins del futbol català. Ara, el treball, més enllà de tancar plantilles, es focalitza en continuar buscant sponsors per disposar de capital i tirar endavant el projecte, que començarà a rodar aquest estiu amb diversos partits amistosos de pretemporada. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més destacats del dia d'avui. La consellera de Cultura visita Mollet i reivindica el paper del Museu Abelló. Sònia Hernández ha visitat l'exposició Reconstruir les galeries del Mau i ha destacat la feina que es fa al Museu Abelló. I l'Ajuntament de Mollet ha posat en marxa tres subvencions destinades a ajudar la ciutadania a rehabilitar els seus habitatges, millorar l'accessibilitat i apostar per l'eficiència energètica. I després del concert d'ahir de Nena de Conte, al Mollet Music Week, avui és el torn per la banda barcelonina Dorian. I ho acabem d'escoltar, el club de futbol Mollet City, un projecte íntegrament femení, ja compta amb 100 jugadores per afrontar la temporada 2026-2027. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: El vostre edifici té més de 45 anys i encara no disposa de la inspecció tècnica de l'edifici? L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la ITE en espècie. Això significa que no haureu de fer res, només sol·licitar l'ajut. Sol·licita'l abans del 27 de juliol. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
0: Aigües Trencades, un podcast testimonial sobre l'experiència del part. Cada episodi explica el testimoni d'un part i reflexiona sobre la pròpia vivència. Aigües Trencades, cada dimarts a 2:15, reemissió a 9:15 del vespre.
3: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
4: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula fregar. Parlem de fregar quan dues superfícies en contacte es mouen de manera que uns mateixos punts de l'una es posen successivament en contacte amb punts diferents de l'altre. Així diem, el carro ha passat tan acostat que la roda ha fregat amb la paret. També sotmetre alguna cosa a l'acció d'una altra que es fa moure sobre la seva superfície amb pressió i fricció. Fregar una tuella amb terra d'escudelles, frega't les mans amb aquest drap, fregar-se el front amb una mà, per exemple, o fregar la fusta amb paper de vidre. Fregar refereix igualment a un element mòbil, com ara una porta, una finestra o un calaix, quan no funciona prou bé perquè toca d'un lloc a l'altre. Fregar és també tocant, passant la superfície d'alguna cosa. L'avió ha passat gairebé a fregar la teulada. Si pensem en la neteja, fregar és netejar el paviment, un enrajolat, etc. Fregar-lo amb un drap, un fregall, etc. mullats. Avui no heu fregat el menjador. O també diem fregar quan ens referim a rentar els plats. Cada dia em toca a mi de fregar els plats. Fregar pels morros és retreure, reprotxar. No para de fregar-li pels morros que li convé canviar de casa. Fregar-se les mans, en canvi, és fregar-se-les l'una amb l'altra en senyal de satisfacció, per escarfar-se-les, etc. Amb la perspectiva d'aquells guanys, ja es fregava les mans. Vigileu sempre, però, que no us enviïn a fregar, usat en forma imperativa per engegar algú de mala manera. Si no t'agrada, vés-te'n a fregar. Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui, via telefònica, ens acompanya Susana Calvo, del Partit Popular, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Susana, tenim diversos temes a la nostra ciutat. Un, per exemple, ja a menys d'una setmana a vista, aquest ple que tancarem, podríem dir, la temporada fins després d'estiu, amb aquest ple del mes de juliol. No sé si des del Partit Popular presenteu alguna moció o com encareu aquest ple.
2: Bueno, ja sabeu que nosaltres no presentem cap moció fins que no arreglin el ROM, bueno, fins que algú doni el tret de sortida a la modificació del ROM com ja ho hem demanar-ho. I tot bé el que us he comentat sempre, si no podem aportar doncs, mocions municipals, la veritat no trobo que sigui gaire lògic presentar mocions en les que no es parli de poder demanar a l'equip de govern doncs, alguna actuació que millori doncs, alguna cosa que es vulgui proposar de cara a Mollet. Nosaltres, jo ja ho he dit i m'heu escoltat moltes vegades, que jo ja tinc parlamentaris al Parlament i al Congrés dels Diputats per debatre aquells temes que no siguin municipals. Llavors, a mi el que m'interessa i el que la gent, els nostres veïns de Mollet, el que volen és que ens preocupem per les qüestions fonamentals de Mollet, el que ens preocupa a tota la ciutadania, que és el que realment tenim competència per fer. Llavors, nosaltres no presentem mocions fins que modifiquen el ROM. És veritat que en aquest ple sí que hi ha una moció, una única moció, això vol dir que el ple no serà gaire llarg, i tracta doncs, de buscar un finançament per la climatització de les escoles. Cap problema, nosaltres, per tant, estarem d'acord seguríssim. Tot i que és una moció que va encaminada que sigui la gent, que és la que tingui la competència doncs, per fer doncs, aquesta inversió amb el tema de la climatització, però ja veus, estem ja demanant a la Generalitat, no podem demanar a l'Ajuntament, tot i que siguin l'Ajuntament, l'administració propera, entenc jo que té molt de dir. Però bueno, realment la competència la té la Generalitat. Nosaltres el que hem fet és traslladar doncs, aquesta moció al nostre grup parlamentari perquè puguin fer la força en el Parlament per intentar doncs, donar llum verda, però tot i així votarem a favor, per suposar, perquè jo crec que les escoles necessiten en climatització. Hem parlat amb diversos mestres i sobretot perquè tots tenim doncs, infants que van a les escoles i que es queixen doncs, de la calor que està passant en aquests dies d'aquesta onada. Però, tot i això, poca cosa podem fer si la Generalitat no ajuda. A no ser que l'Ajuntament doncs, tingui un pressupost per poder avançar una obra d'aquest tamany. També tinc que dir que també m'ha sorprès una mica doncs, que la moció vagi encaminada a les escoles, que per mi ja està bé, però crec que m'heu sentit també dir doncs, que l'altre dia, quan vam anar a inaugurar, bueno, a posar en funcionament, per exemple, els jocs d'aigua de la plaça Ana Boix, doncs allà també podíem parlar de climatització d'una altra manera, per suposat, però ens hem quedat molt atònits quan vam veure doncs, totes les queixes de la gent que hi havia allà de la calor que feia i que no hi havia ni una ombra per fer. És veritat que són coses diferents, però totes van encaminades a lo mateix, a aquesta onada de calor que s'està patint i la manera que l'administració ha d'afrontar doncs, ajudar a donar aquesta ombra tan necessària de cara a la ciutadania. No? Podíem haver fet una moció englobant una mica tot, però bueno, va versant a les escoles i, per tant, votarem afirmativament. El que sí que demanarem doncs, és saber com l'equip de govern pot solventar també aquest problema que té la ciutadania de cara a la plaça Ana Boix.
1: Doncs queda dit, tenim més temes també per comentar, com és, per exemple, que aquest diumenge Mollet tindrà una pantalla gegant per poder veure la final d'Espanya contra Argentina del Mundial al Parc de Can Mulà. Imagino que des del Partit Popular contents d'aquesta proposta.
2: Ui, contents no, més de lo següent. Estem contentíssims. Bueno, no és novetat que nosaltres sempre defensem tot el que sigui la selecció espanyola, perquè és veritat, i no té que ser incompatible amb altres coses. Jo m'estimo moltíssim a Catalunya, jo sóc catalana, però sincerament disfruto molt quan la selecció espanyola doncs juga i sobretot està en una posició com la final que gaudirem tots el diumenge, no? Jo crec que l'esport serveix per unir moltíssim, no solament a l'afició, a tothom. Jo crec que hem d'estar orgullosos de la gran tasca doncs, que ha fet la selecció espanyola durant tot aquest Mundial. Jo m'he passat, sincerament, tots els partits, inclús els que no són ni de la selecció, per saber amb qui s'enfrontaria la selecció, no? Que ahir vam veure al final que serà Argentina, que també és una gran potència i fa un joc espectacular. Però jo estic convençuda que guanya l'Espanya. Jo ho tinc claríssim perquè s'ho mereixen i ja et dic, jo contentíssima d'aquesta pantalla, que vaig veure que l'alcaldessa ho deia amb les xarxes, si no ho haguéssim demanat nosaltres, perquè la gent té ganes, no?, de fer aquesta celebració i poder, doncs, pues, aquest acte de germanor, de veure'ns tots allà i d'anar tots a una, que és la nostra selecció, ojo. I només en cal doncs, felicitar doncs, a la selecció, a la gran tasca que estan fent, però no solament als jugadors, als tècnics i a tota l'afició que s'està desplaçant i que està gaudint i que vol celebrar doncs, aquesta possible o esperada o desitjada victòria que puguem tenir el diumenge. L'únic que demano, i també és normal, és que és una celebració en què si tothom està una mica una mica engresca, doncs que es faci amb la màxima normalitat, amb el civisme necessari i que gaudim d'una bona tarda i que finalment doncs obtinguem aquesta victòria tan desitjada.
1: Doncs veurem què acaba passant en aquest partit que es disputarà aquest diumenge a les 9 del vespre. En parlarem també doncs, d'aquí d'aquest resultat i com s'ha viscut tot el part de Can Molà. I en el dia d'ahir, Susana, teníem una marxa lenta que es va acabar fent els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua fins a l'Ajuntament de Mollet perquè tenen aquest conveni col·lectiu encallat i van venir doncs, a parlar amb l'alcaldessa perquè al final diuen que ells treballen per administracions i que, per tant, doncs no a nivell de Mollet, però que volen que les administracions, en aquest cas properes i on hi ha treballadors afectats, doncs acabin, entre cometes, apretant o ajudant a que es desbloqueixi tot això.
2: Doncs jo el primer que tinc a dir és el meu respecte a tots els treballadors de l'Alstom, que tenen tot el dret a defensar doncs, les seves reivindicacions i a manifestar-se sobretot pacíficament. Jo, sincerament, com a grup i com a persona, espero que aquesta negociació entre l'empresa i el comitè arribi a un acord satisfactori per les dues parts. I el que sí que envers uns comentaris que va fer ahir la senyora Escribano aquí mateix a la ràdio, el que no acceptem és que es vulgui aprofitar un conflicte laboral per fer propaganda partidista com la va fer. Una cosa és recolzar tots els treballadors i una altra cosa és utilitzar aquesta situació per fer una campanya política. Nosaltres el que considerem és que s'està per escoltar les seves reivindicacions, però no per convertir una negociació doncs, entre empresa i comitè en un mític ideològic com vaig veure jo ahir. Sincerament, sempre hem estat al costat dels treballadors i si l'alcaldessa pot mediar i podem, com a grups municipals, mediar per intentar doncs, arribar a aquest acord, doncs benvinguts siguin. Jo el que sí que tinc a dir és que els que estan parlant constantment de drets solament utilitzin doncs, la desqualificació en llocs de fer debatre, no? Propostes importants. Nosaltres sempre hem defensat que el millor dret social és tenir feina, una economia que funcioni i una administració que gestioni bé els recursos públics. I, per tant, jo sóc conscient que el que s'està demanant ara mateix no és perquè hi hagi acomiadaments, ni molt menys, sinó per una millora doncs, amb les condicions laborals. I, per tant, estarem al seu costat perquè jo crec que tots els treballadors necessiten doncs, que els convenis s'adaptin a les millores que siguin necessàries. Però també m'agradaria escoltar aquella part dels que critiquen tant, com he fet a la referència al grup de comuns, que totes les propostes concretes es tenen que posar sobre la taula. Jo no he escoltat cap per part de Comuns, jo no he vist cap proposta a millorar petits comerços ni empreses que creïn llocs de treball a la nostra ciutat. Tampoc el que podem fer és criticar moments així per tenir un titular, però no aportar les mesures necessàries perquè puguin les empreses doncs, contractar i millorar doncs, les seves condicions laborals dels seus treballadors. Tot i així, jo haig de dir doncs, que recolzo els treballadors. Encara no he pogut tenir contacte amb ells, però sí que ho farem en aquests dies i tot el que estigui a la nostra mà tindran doncs, el nostre recolzament i si podem fer alguna cosa ho farem. Tot i així, com també he dit abans el que vaig traslladar al grup parlamentari, el de la moció, també hem traslladat doncs, aquesta marxa que va haver-hi ahir davant de l'Ajuntament i per veure si ells també doncs, des del Parlament també poden fer doncs, aquest recolzament que tant necessiten.
1: I canviant de tema, no sé si ho vam comentar potser fa un temps, si no, deixem-ho recordar que hem vist que això, que a Mollet hi haurà un nou jutjat d'instrucció.
2: Ostres, jo me n'alegro. Bueno, això ho diuen. Jo fins que no estigui fet no tiraré coets perquè sempre passa el mateix, que es diuen moltes coses i al final no acaben, però és que és molt necessari. Ara mateix el Partit Judicial de Mollet i es queda molt curt perquè tot pertanyem a Mollet i Granollers, totes divideixen entre ells, però la major gran tasca es fa a Granollers. Es té que descongestionar tot, és perquè és lamentable les esperes que es fan per, o que es mantenen per un procediment i es necessita doncs, un nou jutjat d'instrucció aquí a Mollet. Jo espero que això, perquè ens afavoreix molt als professionals, però no solament als professionals, sinó realment a tota aquella gent que té un procediment obert i que necessita doncs, una sentència el més ràpid possible. Per tant, esperem que això sigui ja una realitat i que la veritat es pugui començar a parlar d'agilitzar tots els tràmits que hi ha al jutjat i puguem doncs, anar una mica més a temps no?, del que ara mateix anem. Per tant, jo crec que és una bona notícia i esperem doncs, que això, doncs, ja et dic, es converteixi en una realitat. A mi em veureu celebrar-ho el dia que ho tinguem.
1: I ja per anar finalitzant, no sé si des del partit esteu treballant amb alguna cosa o si més no us emplaceu ja de cara al setembre a treballar amb algun tema en concret.
2: Bueno, estem treballant en diversos temes. Tenim una... El que passa és que esperem doncs, el que es deia abans, el que es comenci a veure i a treballar amb aquesta modificació del ROM, perquè tenim una moció en mans que és també de la Generalitat, sincerament, més de la Generalitat que els ajuntaments, però sí que és veritat que nosaltres el que demanem és una actuació per part de l'Ajuntament respecte a un tema molt necessari com és els nens que van a les escoles, a l'Escola del Bosc, que quan arriben als 18 anys, tots sabeu, 18-21 anys, han de sortir i no hi ha places doncs, a cap residència ni cap centre ocupacional. Llavors, tenim unes propostes per fer de cara a l'Ajuntament, però també per demanar a la Generalitat. Serà un combi, però ho farem de cara al setembre perquè encara ens queden bastantes dades que estem esperant del Parlament. Tot i així, seguim treballant, estem amb idees de pressupostos, amb idees de pressupostos, perquè tot va encaminat als pressupostos, i a veure si d'una vegada per totes, quan ens reunim amb el regidor corresponent aquest any, tenim la sort que ens accepta alguna proposta.
1: Doncs queda dit i en parlarem de tot plegat el proper dijous. També ens faràs valoració del Mollet Music Week. No sé si ha pogut anar algun concert o si hi anirà. I per tant, doncs, en parlarem de com hagi anat tot plegat i si ja coneixem també doncs, el que serà el cartell i la programació de Festa Major que crec que es presentarà la setmana vinent. Així que, Susana, ens emplacem el proper dijous, com sempre, que vagi molt bé.
2: I gràcies, com sempre, per escoltar-me.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que us saluda en un nou espai del Menja't la vida, com sempre, amb la Naila Martínez, My Nutritionist, Naila. Benvinguda un cop més al teu espai, al Menja't la vida.
2: Hola, gràcies, Arnau, un plaer estar aquí amb tu.
1: Temporada estiuenca, avui programa, que el dediquem als gelats, poca més presentació, és un univers molt ampli, però com et dic, ja no ens enrotllem més, anem directe al gra. Avui anem a parlar dels gelats, amb aquesta temporada estiuenca. Primer tot, si hagués de donar un titular, fora de micròfons parlàvem que no cal veure els gelats com una cosa dolenta, com l'enemic, com el dimoni aquest estiu. Naila, comencem per aquí, explica'ns per què i benvinguda.
2: Hola, un altre cop. Doncs sí, comencem per aquí. Els gelats al final són un aliment més que forma part de la nostra, del nostre entorn, de la nostra cultura, no? I que, doncs, a més formen part d'aquest espai de l'any, no? D'aquesta època de l'any, que és l'estiu, que, doncs, arriben per refrescar-nos, no? Estan freds, ens agraden, són dolços, que per això ens agraden, sí, sí. Però tampoc ens hem de mirar com algo culpabilitzador o algo que ens faci sentir malament. És a dir, els gelats poden formar part de la nostra alimentació durant l'estiu i no ens hem de sentir malament per menjar-los.
1: I, a més, comencem donant el titular. Per què? És a dir, perquè sempre es pot fer un... sempre es pot pecar, per dir-ho així, o l'estiu és més època per a portar-se malament en quant a alimentació, o al final, el que sempre diem, no? Si formen part d'una alimentació equilibrada estiuenca, no fan mal? Vull dir, diguéssim, que amb què es basa el teu argument?
2: Doncs mira, el meu argument, Arnau, es basa precisament en... i vaig a desmentir una mica el que acabes de comentar, el sentir culpabilitat, el fer algo malament. O sigui, nosaltres quan mengem aliments que són menys nutritius, no estem fent res malament, no ens hem de culpar, perquè si pensem que fem alguna cosa malament, després sentirem culpa, sentirem malestar, sentirem que hem de compensar alguna cosa, i no estem fent res malament. És a dir, estem menjant un gelat perquè ens agrada, perquè ens ve de gust i perquè és estiu, no? I ens mengem aquell gelat. Llavors, hem d'intentar treure aquestes etiquetes de menjar bo, menjar dolent, o sigui, menjar nutritiu, és a dir, que nutreix el nostre cos i que ens ajude a créixer si estem en etapa de creixement, a tenir energia, a tenir força, a que el nostre sistema hormonal funcioni correctament. I després tenim aliments que, encara que no siguin nutritius, doncs estan bons i poden formar part de la nostra vida, no? Jo sempre dic que, doncs, el 80% del que tu vegis a casa teva, doncs que sigui nutritiu, però hi ha un espai en què pot haver aquests aliments, com per exemple els gelats. Llavors hem de partir de la base que menjar un gelat comercial no té per què ser fer algo dolent, sinó algo per disfrutar. Menja-te-ho amb calma, sense prohibicions, val? Llavors, sí que hi ha l'opció, i a més, ara algú estarà dient, doncs si ho hem de fer amb calma, perquè has penjat, perquè realment he penjat un post a Instagram, sí, amb gelats casolans per fer a casa.
1: Vale.
2: Val? Però no volia, i de fet ho vaig aclarir, no?, que aquests gelats siguin per substituir aquests gelats comercials pensant que fem alguna cosa malament. O sigui, els gelats que fem a casa, o que podem fer a casa, poden ser per dues opcions, o per moltes, però vaja, jo vaig a posar-ho per dues opcions. Una és per poder fer una activitat, sobretot si tenim família,
1: clar,
2: si tenim nens i nenes a casa petits, doncs és una activitat més per fer ara l'estiu i tenir-los entretinguts i entretingudes fent algo divertit a casa i preparant algo com poden ser uns gelats, no? I la segona és per fer cuina d'aprofitament. O sigui, aquella fruita, per exemple, que se'ns posa madura i que, per exemple, el plàtan, no? O sigui, jo, per mi el plàtan que ja té aquell color que dius, ai, això ja no sé si menjar-m'ho o no, que inclús no m'agrada, no?
1: Quan ja fosqueja,
2: ja sembla ja marró fosc. Doncs aquest és un molt bon moment per tallar-lo i posar-lo al congelador, perquè ens servirà de base per fer gelats. Per tant, aquests gelats casolans, com dic, ha de ser, doncs, una activitat més, o perquè ens agrada molt cuinar i volem innovar i volem fer gelats a casa, una activitat per fer en família, o doncs això, una cuina d'aprofitament.
1: Magnífic. A més, clar, és que aquí havíem començat parlant de que els gelats eren dolços, clar, ho assimilem al gelat, mira, si em permets dir marques, no? Pues el típic Magnum, no?, amb el pa i el xocolata, però clar, després hi ha els polos, diguéssim, que és el tema de la fruita més congelada i més gel, clar, aquí en quant a valor nutricional, calories, sucres, suposo que no han de tenir res a veure, vull dir, se diu gelats i se'ls emmarca dins de gelats, però són dues coses totalment diferents, el que podria ser els polos, el que és el gelat de xocolata. xocolata, no?

0: Sí, clar, nutricionalment parlant, doncs un és molt més dens, energèticament parlant, és a dir, porta més greixos, no? Perquè doncs, la seva base és, són làctics,
1: Sucres.
0: no? A part del sucre, però a part hi ha la nata o el làctic
1: Clar.
0: com a tal, no? Que aporta aquesta part més greixosa i després té la galeta o la xocolata, o sigui, és un gelat molt més dens i després, doncs, el que deies, no? El polo, aquest
1: El gel,
0: del
1: sí.
0: gel, no? Doncs al final normalment és aigua i sucre i poca cosa
1: Clar,
0: més, no?
1: al final, diguéssim que a casa estem més, tenim més tendència a fer els polos, diguéssim, no? Amb la cuina d'aprofitament aquesta
0: Sí.
1: seria, per exemple, fer un polo, o quan havies ficat l'exemple del plàtan, per exemple, quin tipus de gelat se't venia al cap perquè l'oient tingui una idea de l'elaboració, per exemple, no? O com...
0: Doncs se m'havia vingut al cap un gelat de xocolata, per exemple, perquè si agafem dos plàtans madurs d'aquests congelats que teníem, una culleradeta de cacau pur i un rajolinet de llet, és a dir, traiem el plàtan congelat i ho
1: Sí.
0: triturem amb el rajolinet de llet i amb el cacau i tenim ja un gelat de xocolata per
1: Vale.
0: menjar al moment.
1: Vale, això com amb la cullereta,
0: Amb
1: no?
0: la
1: Amb la
0: cullereta,
1: cullereta, vale, mal.
0: exacte, val? Que després volem fer un lo que és el polo, no? Un granitzat, per exemple, amb la síndria, podem fer perquè la síndria doncs té un contingut d'aigua molt alt, per tant, és perfecte per fer un granitzat, però li podem posar, per exemple, una miqueta de suc de llima i unes fulletes de menta,
1: Oh,
0: val? I tindrem
1: molt.
0: aquest granitzat de síndria boníssim que podem fer a casa i clar, al final no és evitar el sucre, és que la pròpia fruita ja conté sucre i per tant ja és dolça, però que si ens falta alguna cosa de sucre, doncs hi podem afegir-lo si volem fer també aquests gelats. Un altre gelat que podríem fer, per exemple, si hem tingut maduixes, clar, hi ha moltes fruites que ja les havíem d'haver congelat prèviament quan
1: Quan
0: les
1: era
0: teníem
1: més, clar, quan era
0: molt
1: més
0: madures,
1: temporada,
0: però
1: sí.
0: bueno, podem utilitzar d'altres, però si, per
1: Bueno,
0: exemple,
1: ara préssecs, paraguaios,
0: exacte,
1: nectarines...
0: sí. Podem fer, per exemple, un gelat de préssec amb iogurt, que bàsicament utilitzaríem doncs, un préssec sencer, dos iogurts naturals, mig plàtan madur. El plàtan, el que ens fa en aquest tipus de gelats és donar-nos una textura cremosa sense haver-hi d'afegir
1: Vale.
0: el iogurt o aquesta base que
1: Vale.
0: dèiem, no? Doncs, llavors, tot això ho triturem, ho posem a congelar 4 hores en un motlle i ja tenim aquest gelat, que si no tenim motlle, doncs ho posem amb una carmanyola, no? Que sigui apta per a
1: Sí.
0: congelar i després ho podem treure amb la típica cullera aquesta de fer boles.
1: Tal qual, molt bé.
0: Exacte.
1: Magnífic, magnífic. Vale. Tenim aquí unes quantes recomanacions sobre les elaboracions dels gelats. Abans d'arribar al final, Naila, t'he de preguntar pel teu gelat preferit. M'he enterat una mica que no ets molt experta ni molt... ni et deixes seduir, però bé, explica'm una mica quina relació tens amb el món de la gelateria.
0: A mi no m'agraden els gelats. He de dir que no, això no vol dir que un dia no me'n pugui menjar un, perquè, pues mira, estic amb família i em ve de gust, però no m'agraden, no d'ara, no és perquè, ai, moltes vegades em diuen, ai, és que clar, com que ets nutricionista no menges
1: Clar.
0: dolços. I ja no són els gelats, els pastissos, la pastisseria no em menjo, perquè, ara vaig a confessar aquí una cosa, que potser és la meva història clínica, però tinc intolerància a la lactosa des de molt petita. I llavors què passa? Que quan era petita em sentaven malament aquest tipus d'aliments, els gelats, que tots en base
1: Clar.
0: amb llet, que ara sí que hi ha opcions
1: Els
0: veganes, però
1: mantecados que eren de tota la vida, no?
0: exacte, el Magnum, no, tot això portava llet, jo m'ho menjava però em sentava molt malament, per tant al final jo suposo que vaig fer com una balança de al final si em menjo una cosa que després me fa estar disgust doncs deixo de menjar-ho, em passa el mateix amb els pastissos, és a dir, que tota la part aquesta dolça i brioixeria també, que porta lactosa, doncs des de molt petita no n'he menjat per aquest motiu, per un motiu de salut, i per tant doncs ara no em menjo, jo sóc més de salat. Per tant, a l'estiu prefereixo més la fruita ben fresqueta, com a part de gelat, més que els gelats que podem trobar o fets a casa, tampoc me'ls menjo.
1: Magnífic, encara així, doncs, a Naila Martínez, nutricionista, @mynutritionist a Instagram. Els consells han estat, com sempre, d'allò més interessants. Sobretot amb això, en la cuina d'aprofitament, em quedo amb això, amb aprofitar la fruita. Segur que molts de vosaltres sempre tindreu el típic familiar, amic o contacte, no?, de que té fruita i us regala a l'estiu un caixó de préssecs, una mica de nectarines o algo de paraguaios. Doncs mira, ja teniu una idea més sobre què fer aquest estiu i com tractat, com dèiem, l'Anna i la Martínez. Perquè, Naila, moltes gràcies per un espai més.
0: A tu, gràcies, Arnau. Adeu.
2: continguts en xarxa.

Gabón, arriba, buenas noches, buenas noches, buenas noches y bienvenidos a Jazz Women en Jazz Men del Camps de Cotó. I com sempre, en primer lloc, l'essencial, lo bàsic, lo de sempre, lo de tota la setmana, siguin de temporada normal o siguin d'estiu, com aquest cas, el nostre record, en primer lloc, pel nostre estimat Juan Claudio, pel nostre papi espiritual, allà on siguis, Cifu, va per tu. I, com deies tu, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. Doncs vinga, això que estàs escoltant ho fem amb tot l'afecte i amb tot el nostre humor des d'aquí, des dels estudis AFB de Montcada i Reixac. I estem sota aquests programes especials d'estiu, ja ho sabeu, aquests programes on un servidor no apareixerà i on us deixo aquesta selecció, imagineu-vos una playlist feta per un servidor, doncs perquè s'emeti per aquest grup d'emissores locals que totes les setmanes ens donen el suport. Des d'aquí agrair-los a totes elles, aquestes emissores locals, doncs que facin aquesta aposta pel jazz i que facin aquesta aposta pel Camps de Cotó. Doncs ja sabeu, programa amb molta música, sense res de paraula, el format habitual, torna al setembre i estem dintre d'aquests camps d'estiu. O sigui, música sense parar, de tant en tant, algun record amb aquestes separadors típics del Camps de Cotó i res més. Em queda, això sí, desitjar-vos que passeu un bon estiu, que no us engreixeu massa, que feu, sobretot, ja sabeu el que sempre us dic, i sobretot que feu moltíssim l'amor i gens la guerra per la meva part, bye bye, això sí, fins la setmana vinent i el programa habitual torna al setembre. Bon estiu i també, com no, bona setmana i bon jazz. Bye bye.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç per ti.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

0: El jazz és aire sibilant per entremig de sons més profuns.
1: Això és jazz. I jo buscant el swing, a veure si el trobo.
2: Per mi el jazz és un descontrol controlat que s'ha de viure en viu i en directe.
3: Camps de cotó. Com m'agrada.

Gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

0: Doncs mira, Andreu, jo no suporto el llaç. Em posa dels nervis. Així que el llaç per ti.
1: Doncs a mi no m'agradava el jazz fins que el vaig escoltar.
2: Hola, Andreu. Per mi el jazz és un grapat de síncopes que toco quan no me'n recordo de la partitura. Camps de cotó. Com

Ray Sean Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Ray Sean Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

0: camps de cotó. Com m'agrada!
1: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
2: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
3: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
4: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda. La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
5: Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

0: la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava. Em dic Arnau Bellvill, you know, I com un nou, m'escap...
1: És estiu, escolta.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

live here. Eat zucchini. Eat zucchini.

0: Emboliques.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.